0: Continguts en xarxa.
1: Busca't una excusa per fer una expedició a Groenlàndia, per mirar els ulls a Marina Abramovic, per conèixer els orígens d'Oasis. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
2: Maria, estàs en mute.
3: I tu que deies que no veies clar això de treballar des de casa? I mira't ara, líder en videotrucades. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a Cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
4: Molt bé, no?
5: Potencia la productivitat al teu espai de treball amb Ditec. Des d'oficines intel·ligents fins a sistemes de conferències o espais immersius, a Ditec creem entorns que inspiren. Més de 25 anys d'experiència. Visita'ns a ditec.es, perquè si tu ho imagines, nosaltres ho fem realitat. Ditec, el teu partner tecnològic de confiança.

0: Ara, és l'hora del canvi d'emissora. Busca pel dial una altra emissora a veure què trobes.
1: Què?
0: Busca tranquil·lament.
1: Oh, va.
2: Sempre pots tornar a Ràdio Vilasacra.
3: No? Si no s'ho creuen.
4: Sí.
3: Si no s'ho creuen.
5: Ui!
2: Tranquil·lament.
0: I el més important, lliurement.
2: Lliurement.
6: Lliurement.
0: Que som Ràdio Vilasacra.
3: És difícil, eh? És difícil.
0: És clar.

0: la nit.
1: Has sentit a parlar de Terrazó, espai gastronòmic?
2: Ei, què dius? Què aporta de nou?
1: És un espai gastronòmic únic on pots menjar. Et pots comprar vins de tot el món, menús per a totes les butxaques i un entorn molt agradable i festiu. I a més, la cuina està oberta tot el dia. Què esperes a conèixer-lo? Està al polígon Empordà.

0: El Club d'Escacs de l'Escala a l'Alt Empordà organitza el primer torneig internacional que es fa al municipi, que se suma al calendari de competicions catalanes. És l'Emporium Chess Open i participaran grans mestres. Competiran uns 60 jugadors de 7 països. Núria Peraire.
1: Els organitzadors estan satisfets perquè hi participaran jugadors d'alt nivell, fins i tot grans mestres, que és el títol més alt que es pot aconseguir, i de diferents països com Portugal, el Perú, França o el Kazakhstan. Ho explica el responsable de la secció d'escacs del Club Ser de l'Escala, Alfons Martí.
2: Un bon nivell vol dir que la meitat dels jugadors són més de 2.000 elos. Aleshores, això és un nivell bastant interessant. I, a més, tenim grans mestres. Això vol dir que són jugadors de primer nivell i de primer ordre. Aquest any tenim gent de Kazakhstan, que són 4 i són joves, són nanos de 16, 14, 15, 16, 17 anys, i que juguen fenomenalment bé.
1: Esperen ser un reclam per al turisme d'escacs, ja que els jugadors hi estaran una setmana i sovint viatgen acompanyats de familiars. L'objectiu és arribar en properes edicions als 300 participants, tal com tenen altres tornejos, perquè asseguren que hi ha més aficionats als escacs del que pot semblar. Un de cada 4 participants al torneig serà dona. La Marta Quintana, sòcia del Club de l'Escala, fa 3 anys que hi juga i hi competirà.
3: M'encanta, no?, veure per on te surts, no?, i veure l'oponent, no?, a veure quina manera de jugar. No sé, és una novetat per mi de veure a mi carrera, d'aprendre les estratègies.
1: Després d'una aturada, el Club de l'Escala torna a funcionar des de fa 3 anys i en aquest temps ja ha organitzat tornejos escolars i la competició territorial de Girona.
4: Només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.
5: De llegenda. Al Parc de la Serralada Litoral, entre la Conca del Besòs i la Riera d'Argentona, es pot gaudir d'una biodiversitat i patrimoni històric divers i abundant. Tindrà alguna cosa a veure la protagonista de la nostra llegenda d'avui? La Bruixa de la Pinta d'Or. Diu la llegenda que els senyors del clima, uns bruixots maleïts amb poders sobrenaturals, feien el que volien amb el temps. Un cel blau amb un sol brillant el convertien en un de fosc com la nit, d'on començaven a caure gotes enormes. Finalment, una gran tempesta provocava rierades que s'ho emportaven tot. El Toni Marí, responsable del Centre de Documentació del Parc, després de molts anys acompanyant i fent visites guiades al parc, ens pot parlar de tot el que té a veure amb el parc i la seva llegenda. Benvingut, Toni.
6: Gràcies.
5: Toni, aviat coneixerem una mica més de la bruixa quan escoltem la llegenda completa, i és un personatge de llegenda que normalment identifiquem amb un ésser dolent. Però en aquest cas, com ara veurem, parlem d'una bruixa bona. Per què?
6: A veure, com ben dius tu, és un tema de llegenda. La llegenda es caracteritza perquè sempre hi ha algú de veritat, no? Llavors, les bruixes, com qualsevol ser, poden ser dolentes o bones. Tot depèn de com es miren o tot depèn de com actuen. En aquest cas, la llegenda nostra, de Serralada Litoral, respecte a aquesta bruixa, té unes actuacions bones perquè intenta protegir a la gent i a l'entorn de la serralada.
5: Hem parlat de les bruixes, però en aquesta llegenda també hi tenim els bruixots, que són els antagonistes de la llegenda. Què representen aquests bruixots?
6: A veure, el bruixot és la versió masculina de la bruixa. En un principi és bastant semblant a el que fa una bruixa. El que passa és que la idiosincràsia del sexe fa que els bruixots actuïn d'una manera diferent respecte a la bruixa. La bruixa sempre és més solitària, sempre és ella sola, amb un entorn més natural. El bruixot intenta sempre actuar en un entorn més de grup i sent una mica més egoista que la bruixa. Per això es podria parlar molt. El que passa és que bruixot i bruixa són aquests éssers que estan sempre en contacte amb la natura i que, com la coneixen, la saben interpretar. Cosa que molta gent, per exemple, tots aquests urbanites o gent que vivia en villes o en ciutats, pues no, havien perdut aquest instint, i quan apareixia algú com ells, pues, bueno, deien que això, que eren certs que del mal, i ja està. Era la manera de traduir la seva frustració i la seva inoperància cultural, com dic jo.
7: I per què les bruixes són personatges tan importants en contes i llegendes, no només aquí de la Serralada, sinó de tot el món?
6: Primer, perquè té la característica que, si comparem les mitologies de tot el món, la bruixa, bruixot, sempre apareixen a totes. O sigui, és una característica de totes les llegendes mundials. La bruixa seria com la canalitzadora de les forces de la natura, i que, com tot, pot canalitzar-ho cap a un cantó o cap a un altre. I abans, la seva importància ve donat per això, no? De que és la gran canalitzadora de les forces de la natura, i clar, depèn de qui ho explica, et dirà una cosa o et dirà una altra.
7: Clar, ara que deies això, força canalitzadora, és habitual, per tant, que la bruixeria estigui relacionada amb supersticions sobre climatologia, sobre fauna, sobre flora...
6: A veure, la superstició és el previ a la ciència. El que ara entenem com a ciència, fa uns segles, era supersticions, era bruixeria. Aleshores, és que una bruixa sigui capaç d'interpretar el temps i pugui ser capaç de dir-li que d'aquí 15 dies hi haurà una tormenta, bueno, ara ho sabem perquè hi ha una sèrie d'indicis que ens permeten veure això, ja siguin a través d'un mapa o a través de mirar el cel. Clar, fa un temps, qualsevol persona que deia això era declarada bruixa, perquè, clar, com podia saber això, no? Bàsicament, les bruixes estan identificades amb aquelles persones que vivien sempre en un entorn natural, que es fixaven molt en aquest entorn i que entenien aquest entorn, amb el qual que, si tu cada dia t'hi vas fixant amb aquests canvis, acabes aprenent cap a on va el temps, per exemple.
5: Una jove n'havia patit les conseqüències, ja que una gran riuada va arrossegar els seus pares i el seu xicot. Es va quedar sola en aquest món. I la seva tieta, que era bruixa, en veure-la tan afligida, li va transmetre els poders que tenia. Amb aquesta pintador podràs foragitar les tempestes i protegir la gent d'aquestes contrades. La noia va guardar el tresor a la cova que hi ha sota el Mont Cabré, i des de llavors es diu que en aquella balma hi ha alguna força màgica que allunya les tempestes.
7: I de quina manera la llegenda té una influència real, entre cometes, no?, en la climatologia i en el paisatge de la Serralada Litoral?
6: A veure, la climatologia a la Serralada Litoral és molt important perquè no tenim que oblidar que tenim el tema de les rieres. A veure, les rierades assistien. En un moment determinat, la pluja començava a pujar d'intensitat, que hi ha molta aigua i baixava molta aigua per les riades i anaven directament al mar. Tinguem una mica clar com és la serralada amb el nostre entorn. Si mirem cap a Maresme, de seguida baixa cap a la costa, és molt empinat. En canvi, cap al cantó Vallès és molt més suau, el qual li permet que l'aigua baixi més lentament, i inclús poden formar, gràcies a que és una zona més humida, doncs zones constants d'aigua. En canvi, al Maresme no. Clar, les tormentes eren molt intenses i molt curtes, i és algo que sempre ens ha caracteritzat allà al Maresme. Clar, tota aquesta força de cop a la gent li espantava. I abans sempre ho acaben interpretant com que eren les forces del mal. Si, per exemple, anem a la zona de Montcabré, tot el que són els pescadors i tots els agricultors, bueno, van fer una construcció d'una creu que està actualment a Montcabré per protegir-se d'aquest entorn, i apel·làvem alguna vegada a la bruixa o a les dones bones que ajudessin a que les tormentes fossin més lleus, però ve donat per això, per la idiosincràsia climàtica que té el Maresme, que en un moment determinat les riades poden ser tan fortes que són capaços d'empuntar-se tot el que trobin per davant.
7: Toni, aquesta llegenda ens parla de com un ésser mitològic pot domesticar la natura. Quina conclusió en treus, o quina lliçó en podem extreure d'aquesta llegenda?
6: A veure, la conclusió és que no és que pugui domesticar a la natura. El que sí que fan les bruixes, els bruixots i tota aquesta gent que viu en comunió amb aquesta natura és que poden interpretar-la i poden saber quan va cap a un cantó i quan va per un altre. O sigui, poden tenir temps de les seves reaccions en forma de temps, en forma de les migracions dels animals, de quan surten les plantes, de quan poden recollir els fruits. Tota aquesta saviesa és el que ells han après. I abans què fan? Pues, no és manipular, sinó és conèixer, i se n'aprofiten d'aquesta saviesa.
7: Toni, les bruixes, no?, interpreten la climatologia i el temps, i tu has ajudat a interpretar avui aquesta llegenda sobre bruixes, que han estat sempre el nostre imaginari ple de contes, de llegendes, que potser no sempre han estat bones, com sí que ho són en aquesta llegenda, però és que sobre n'hi ha que també es pentinen. I ara, de cop, em ve al cap una rondalla. Segur que a tots nosaltres estem pensant en una cançó. Tanquem els ulls i vivim i sentim la màgia d'aquest parc de llegenda. Parc de la Serralada Litoral.
8: Has escoltat el podcast de Parc

0: informació, música, entreteniment.
1: Hola, vull encarregar postres per diumenge. Què em recomana?
2: Amb qualsevol de les especialitats de pastisseria quedarà molt bé. Ja sap que treballem amb els millors productes i amb l'ofici dels mestres pastissers.
1: El cap de setmana, regalis el plaer d'un bon pastís. Federació Catalana de Gremis de Pastisseria.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: La noche me confunde.

0: Ràdio Vila Sacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.
1: Silencio.
2: Soc mare d'un nen de 6 anys i aquest any va començar primer de primària. Els problemes van començar quan a la reunió de pares es va preguntar: els alumnes de primer, quan facin segon, tindran la mateixa mestra? I la mestra en qüestió va dir: espero que no. Em consta que varis alumnes de manera intermitent, però habitual, són expulsats de classe. Més d'un dia i de dos, cal que els pares vinguin a buscar els seus fills de 6 anys per mal comportament. Hi ha 6 alumnes de primer curs que no van superar cap de les matèries de les que se'ls va avaluar en el primer trimestre. Hi ha alumnes molt agressius, fins al punt de fer sang a mestres. Ja no dic res del que poden fer els seus companys. Com a mare he intentat fer tot el que hi ha al meu abast per resoldre el problema, però ha arribat al punt que em veig obligada a canviar el meu fill de centre per incompetència de l'administració i no pas dels mestres.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Una de les sentències de presó més curtes de la història és la del britànic Joe Loya, que va ser condemnat a tan sols 30 segons de presó. Aquest cas insòlid va tenir lloc als Estats Units i sovint es menciona com un exemple extrem i simbòlic de com el sistema judicial pot aplicar la llei amb flexibilitat. La història darrere del cas és curiosa. L'acusat havia comès un delicte menor i el jutge, tot i considerar-lo culpable, també va tenir en compte diversos factors atenuants, com el penediment sincer i la col·laboració amb les autoritats. Per això, va decidir aplicar una sentència simbòlica de 30 segons de presó, només per complir amb el requisit legal de la condemna. Loya va ser portat a una cel·la i abans de que pogués asseure's ja havia complert la seva pena. Aquesta mena de sentències són molt rares i solen generar debat públic sobre la coherència i la utilitat de les penes curtes. Tot i que hi ha hagut altres casos amb condemnes extremadament breus, la de 30 segons és considerada la més breu de les registrades formalment.
1: Sigues intel·ligent.
2: Fes volar la imaginació.
3: Sí.
4: Eternament.
1: Ai.
3: L'opció dels que en saben.

0: Som pagesos en origen i en essència. Ametller Origen.
1: Les estafes en què se suplanta una empresa de missatgeria són molt habituals. Els ciberdelinqüents envien missatges amb suposades incidències en l'entrega d'un paquet per obtenir les dades bancàries, com ara la targeta de crèdit. Per tant, desconfia de qualsevol missatge de text o correu electrònic que t'avisi sobre incidències en l'arribada d'un paquet. Si has fet una compra i te l'han d'enviar a casa, consulta l'estat del lliurament a través de la pàgina web o l'app oficial de l'empresa. Mai comparteixis les teves dades personals ni bancàries en una pàgina on hi has accedit a través d'un enllaç.
0: Incibe, Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Uau, déu-n'hi-do.
0: Bombón, tallat, barraquito, nube. Tenim més de 40 maneres de prendre cafè. Gaudeix-les totes amb el nou Cádiz Espresso. Una mescla única que redefineix el gust intens del nostre cafè amb un caràcter inconfusible. Descobreix-lo en espresso.com o a les nostres boutiques.

0: Proximitat.
1: Participació.
0: Educació.
1: Informació.
0: Connexió.
1: Companyia.
0: Cultura.

Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vila-sacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.

0: Lani.
1: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
3: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
4: El programa de les novetats musicals de la setmana a Ràdio Vila-sacra. Tots els dilluns a les 9 del vespre.

0: No escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

0: arribem quan...
1: És normal passar quan pregunten per cinquena vegada quan arribem. Però no que sofessin un accident perquè has passat de la ITB. La ITB salva vides, cuida el medi ambient i evita greus conseqüències. Si no passes, passa.

0: Radio Vila Sacra.
1: Hem pensat potser que estaria bé parlar del que vol dir estimar, de si sabem estimar, sobretot estimar bé, o si en podem aprendre, no? Què et sembla?
2: Que bonic.
1: No?
2: La veritat és que
1: sí, que parlem poc d'estimar, trobo. Se'n parla poc. Sempre parlem de problemes. Però
2: sempre d'estrès, de ferides, de traumes...
1: Exacte. Doncs va, intentem aprendre a estimar una mica millor. D'entrada, jo et demano, tu com definiries què és estimar?
2: Ai, la veritat és que em fas pensar, eh? Estimar, clar, al final és un sentiment que tenim les persones, que ens sorgeix, però la cosa ens sorgeix de manera espontània, però també l'hem de treballar, totes dues coses. I és la unió que sentim, aquest sentiment cap a una altra persona, però també cap a nosaltres mateixos, eh? Que això no ho hem d'oblidar.
1: Clar, això és molt important, a més, sí. Perquè no sentir-se estimat és potser, i tu demano tu que tens consulta i que, per tant, reps a molta gent, és potser un dels malestars emocionals més comuns o més profuns que tenim els éssers humans?
2: Jo penso que està a l'arrel de la gran majoria de problemes, d'una gran majoria de problemes i de coses que, per exemple, després diagnostiquem, no? Que pot ser una ansietat, una depressió, qualsevol altra cosa. Hi ha aquesta necessitat de sentir-nos acceptats pels altres, que al final és estimats. De fet, en psicologia hi ha alguna eina per treballar amb consulta, Marta, que vas preguntant... i si passa això, quina importància té? I si passa això, i cada vegada que la persona et va contestant, sempre s'arriba a... Bueno, la meva vida no té sentit, perquè no em sento estimat pels altres. Som animals socials, sentir-nos part del grup és importantíssim, i si la qualitat d'aquest sentiment és bo, pensa que hi ha estudis que demostren que tenim millor salut física, mental, i que vivim més anys si tenim relacions que són sanes, que són potents.
1: Clar. Has dit una cosa clau, no? Relacions sanes i potents. Potser aquell mite de l'amor romàntic que sovint al cinema, no? Hollywood ens ha alimentat quan comencem a estimar algú o quan ens enamorem d'una manera automàtica. Això és així, exactament?
2: Sí, saps què passa? Que l'enamorament és un estat... O sigui, l'enamorament és una cosa que no controles, és el començament, és biològic, no? Ja segreguem oxitocina, que és l'hormona del vincle, la dopamina, que és la recompensa. Tenim tendència, doncs, a veure l'altre d'una manera que després cau, perquè idealitzem l'altra persona. Al final estem projectant moltes coses que necessitem i que volem. Però després de l'enamorament, que està molt bé i que té una funció biològica, que és que ens aparellem, no recordem que som animals i que això té una funció de supervivència, no? Doncs després ha de venir l'amor, que és el que ve després, amb la convivència, amb el desgast de la convivència, amb totes les coses que sabem que van apareixent a poc a poc, i quan et cau precisament aquest mite que has fet de la persona, no? Doncs ara que la veig de veritat, ara l'estimo, que és diferent, em sento enamorada.
1: Clar, i que és el que queda, no? L'amor és el que queda. L'enamorament pot marxar, però en principi l'amor és el que queda, no?
2: Exacte.
1: Tu quins diries que són els principals ingredients o principals o els més imprescindibles que hi hauria d'haver en una recepta d'amor entre persones, però en el benentès, eh? Amb coses essencials, bàsiques, bones.
2: Jo penso que hi ha d'haver aquesta generositat, perquè jo penso que quan estimes un és generós. Ja no només parlo de les relacions de parella, eh? Parlo amb els amics, amb la família, amb els pares, amb els germans, amb els fills. Hi ha d'haver generositat, hi ha d'haver presència, per exemple, és molt important la presència, hi ha d'haver escolta. Per mi la comunicació, les persones quan s'estimen, no cal que comuniquin amb paraules, però comuniquen de moltes altres maneres, que és quan veus un amor, una complicitat. És que hi ha tantes coses que penso que són necessàries, i és per mi el ser-hi, l'hi soc, malgrat l'amor incondicional, que a vegades està molt mitificat, és l'amor que sentim cap als fills, no? Que és aquest amor de t'estimo encara que no facis bé les coses. Uh-huh. I això es pot aplicar a la parella, tot i que la parella ha de ser més condicionat l'amor, perquè no s'hi val qualsevol cosa, però sí que hem de tenir aquest punt també de val, no ets perfecte i jo estic aquí per acompanyar-te en aquest creixement. Per tant, un altre ingredient per mi important en l'amor és el creixement mutu, el voler créixer junts o juntes.
1: Uh-huh. Admirar, l'admiració és, és també alguna cosa bàsica en aquesta recepta, perquè admirar és estimar, o aquí ja podem caure en sobrepassar-nos en l'admiració i per tant ja no és ben bé estimar?
2: Mira, jo crec que l'admiració està bé. Jo quan faig teràpia de parella, que en faig molta, una de les coses que els demano és quins valors, quines necessitats i quins desitjos tenen, no? Com a persones i aplicat en parella. I l'admiració és molt bo que hi surti, perquè l'admiració el que fa és que l'amor que es construeix, o sigui, és com una mena, com si posessis benzina al cotxe, no? Perquè funcioni. Uh-huh. Doncs posa benzina al motor d'aquestes ganes de construir l'amor, que a vegades costa, de vegades ho engegaries tot a fer punyetes. Doncs l'admiració ajuda, però es pot admirar algú i no estimar-lo gens. Vull dir que és condició necessària però no suficient.
1: Uh-huh. Clar. Ara em parlaves que fas teràpia de parella sovint. Tu com de seguida, o sigui, és una cosa que veieu fàcil els professionals, quan ve algú i t'adones que no sap estimar o que no té una manera bona d'estimar?
2: Hi ha coses que criden molt l'atenció, per exemple, quan hi ha molt control, això és terrible perquè desgasta la parella i al final és tan poc sa que primer la persona que necessita controlar pateix molt, però després acaba fent molt mal a l'altra persona. La dependència també, quan l'amor el tens condicionat a que siguis així i així com m'agrades. Un altre problema també molt comú és les parelles que estan juntes perquè no volen estar soles, no? Uh-huh. El fet de no saber estar sol, de no saber estar sola, fa que al final acceptis qualsevol cosa, perquè per sobre de la parella està la meva necessitat d'estar acompanyat o acompanyada, i aleshores evidentment me'n passaré qualsevol cosa, perquè el més important per mi és això, la companyia, no?
1: Clar, et conformes, aleshores, no? Diguéssim.
2: Clar. Totalment, perquè pensa que és una qüestió de prioritats. Què és més important per mi? No estar sol o estimar bé algú? No estar sol, doncs això passa per davant de tot. I llavors, si m'estimen malament, doncs, bueno, doncs ho aguanto, perquè en trec una cosa que per mi és molt important, i s'ha de treballar aquesta capacitat de viure sol o sola, perquè és el que fa que realment estiguem allà perquè volem, perquè ho triem, perquè el que t'he dit abans amb la definició de l'amor, l'amor es construeix, l'amor és una cosa que ens surt també, però també s'ha de construir, és important, sobretot també en parella, però també amb fills i amb família, amb amics, eh?
1: Uh-huh. Per tant, estimar bé també se n'ha d'aprendre. A vegades sí. No tothom en sap, pel que sigui, perquè ha rebut, o per qüestions familiars, o perquè li han passat coses a la vida, a vegades estimes malament, però pots aprendre a estimar bé, no? Dedueixo?
2: Sí, jo crec que se n'ha d'aprendre i n'hem d'ensenyar. Pensa que les persones no tenim problemes només perquè nosaltres, jo, l'Helena, sóc d'una manera determinada. A mi també em condiciona no només qui sóc, on he viscut, quins pares he tingut, sinó la cultura que m'envolta. I en aquesta cultura tots sabem que abans ho deies, no? Aquesta cosa de l'amor romàntic, mm-hmm. aquest patiment, aquestes dependències, els gelos vist com... No, si és gelosa és que m'estima molt. No, això no va així. Per tant, ensenyar i fer com una contracultura, que jo crec que ho estem fent una mica entre tots, del que realment significa estimar de veritat i practicar-ho. De fet, amb teràpia de parella venen parelles que poden estar més malament, però en venen que estan força bé i que el que venen a dir-te és val, volem millorar aquest aspecte, i això està molt bé perquè aquí estan fent això que tu dius, és volem aprendre a estimar-nos millor. Per què? Perquè se n'aprèn.
1: Clar, però quan ve una parella a fer una teràpia, uh-huh. és perquè veuen que van maldades i que allò podia acabar malament, no? Ningú ve perquè sí, per estimar millor, no? Vull dir que vens quan ja veus que allò, aquell castell comença a caure.
2: Sí, però jo tinc algunes parelles que no són parelles ara mateix, que són exparelles, que comparteixen, per exemple, fills, i que venen a dir-te, ens ensenyes a fer-ho bé? Això és, això és aprendre a estimar, i està molt bé. I jo la primera vegada que vaig tenir uns, els vaig dir, ostres, sou un exemple també per mi, m'esteu ensenyant moltes coses, no? Doncs això passa, a mi, jo en tinc. I això és just el que dius, no, és que estem en una situació on ens podríem fer molt mal, i nosaltres el que volem és aprendre a estimar de la manera que ara ens hem d'estimar, no? I després hi ha parelles que sí, que els veus que estan força bé, avui no he tingut uns, que inclús els he dit, però si no em necessiteu, i diu, ja, però sempre hi ha cosetes, i estan superbé, saps?
1: Les cosetes.
2: Doncs, clar, sempre hi ha cosetes. Doncs és que saps què passa, Helena, que ens va molt bé, perquè aquí ens poses alguna tasca a casa o així, ens fas escriure, i ell em deia, ostres, i com escriure realment et dona la consciència de coses que potser no hi pares prou atenció. Doncs aquests estan aprenent a estimar millor.
1: Veus? L'amor, Helena, en general, es demostra més amb petites accions constants. Allò que deies abans de posar la benzina, no sé, ara puc imaginar-me una llar de foc, no? Que primer el foc, quan arrenca, és molt gran, però que després d'haver algú que aquella llar de foc la vagi cuidant i vagi posant un tronc, ara un de més petit, ara que bufi per aquí, perquè si no toques la llar de foc, aquell foc s'apaga, no?
2: Que xulo això que has dit, aquest símil. Està molt bé, molt bé. Exacte, i a més aquí amb tema d'amor de parella hem d'esmentar l'Institut Gottman, una parella de psicòlegs, de terapeutes americans grans, que tenen moltíssimes hores de gravació de moltíssimes parelles, són com la Patum de tot això de les relacions de parella, no? I ells què diuen? Que l'amor sa es construeix a base de petites coses, d'aquelles microconnexions que diem, microgestos d'amor, no? Doncs durant el dia et pregunto què tal t'ha anat, et comparteixo una foto d'una cosa que m'ha agradat, et porto una coseta que sí que t'agrada, la xocolata que t'agrada, quan passo pel teu costat et poso la mà, et toco un moment aquí a l'espatlla, coses d'aquestes, et miro amb un dinar i et faig un somriure. Aquestes parelles, les que practiquen això, els estudis ens demostren que són parelles que tenen un molt bon pronòstic. I si això no hi és, en canvi, pronostiquen doncs el deteriorament de la relació.
1: Clar, a tu et deu haver passat, no?, que entra algú a la consulta, tu escoltes i veus com discuteixen i penses, això no ho salvarem, això passa o no?
2: Sí, però jo soc superoptimista.
1: Sempre,
2: jo sempre els hi dic, sí, aviam, venim aquí pel sí, perquè el no ja el tenim. Podeu sortir per la porta o us podeu separar? I tots dos diuen, sí, és veritat. Doncs, si venim aquí, venim a treballar, com tot. I les coses es poden salvar. Clar que n'hi ha que veus que està més negra la situació, que dius, ai, mare meva, no? Però, de veritat, que jo sempre penso que es pot intentar, i perquè he tingut casos que tenien un molt mal pronòstic i que han fet una feinada brutal i han tirat endavant. I és aprendre a estimar-nos. No ens... A més, tothom porta les seves coses. Cadascú porta la seva motxilla. Llavors, quan veus que totes dues persones de la relació tenen ganes de treballar també la seva part personal, per exemple, hi ha una tasca, els hi dic, val, ara del que t'ha dit la teva parella, perquè els hi poso com una mena de deures, no? Els següents deures per la següent sessió de parella serà, què puc fer jo per millorar això que hem parlat avui? Oblida't de l'altre, del que ha de fer l'altre, perquè què fem? Posem el foc en el que l'altre ha de fer millor. Vale? I jo una cosa que els hi dic és, val, les sessions de parella també seran molt, què és meu d'això? Perquè quan t'acostumes a posar el focus en tu, agafes responsabilitat, i en canvi quan el poses a l'altre tu et sents com una víctima. Les víctimes realment tenen poder de canvi molt poc. Doncs no, hem d'activar el poder personal.
1: Clar. Per tant, aquí demanar a la teva parella perdó, disculpes, això també és un senyal d'estimar, no? De saber estimar.
2: Sí.
1: Reconèixer en un moment que no he estat bé, no he fet bé, o no t'ho he dit amb el to que calia dir-ho.
2: Totalment, totalment. A més, parlant precisament de Gottman descriu una cosa que es diuen els quatre genets de l'apocalipsi, que diuen que si està present aquests quatre factors estan presents en una relació de parella, prediu precisament que la parella es desgastarà i acabarà malament. Acabar malament no vol dir sempre separar-se, hi ha parelles que continuen junts i estan fatal.
1: Ja.
2: Vale?
1: Si no sé,
2: I aquests quatre tenen a veure amb això que m'estàs dient del perdó, perquè són la crítica, vale? Que és quan ataques a la persona i no el que està fent, el menyspreu, que això és terrible, l'actitud aquella defensiva de no, això no és cosa meva, això és cosa teva, i després el bloqueig emocional, em tanco, no? Ells el que diuen i el que veuen amb totes aquestes hores de gravacions que tenen i estudis més és que quan hi ha aquests quatre genets que diuen ells, la cosa va fatal. I aquí entra la incapacitat de demanar perdó, perquè és aquest bloqueig emocional, és aquesta actitud defensiva, és aquest menyspreu i és aquesta crítica, fixa't. Clar. Si això hi és... Clar, demana perdó, jo que he de demanar perdó.
1: Clar, si algú et menysprea i critica constantment, o sigui, doncs adeu-siau, no?, al final. O sigui, sí, que això ja s'està convertint en un altre tipus de relació tòxica directament, potser, no?
2: Clar, però no saps la quantitat de coses tòxiques que hi ha, de relacions tòxiques.

0: dient és que hem acabat sent la pitjor versió de nosaltres mateixos, perquè és com una reacció química que acaba fatal.
1: Sí, sí, clar, si una relació et fa patir d'aquesta manera, aquí no hi ha amor, això no és amor. Vull dir, aquesta també no. Ha de quedar clara, no?
0: Sí, clar, l'amor em diu, és que m'estima. Sí, però t'estima malament.
1: Sí, clar, sí.
0: Llavors, va, no ens posem a discutir si tu et sents més o menys estimat. Jo ja sé que aquella persona és una bona persona, però no sap estimar. I aleshores, o n'aprèn o no pots quedar-te allà. Això és així. Perquè aquí s'ha d'activar la següent conducta importantíssima, que és que m'he d'estimar a mi mateixa.
1: Clar,
0: si permeto que no m'estimin, tampoc m'estic estimant a mi mateixa, perquè no m'estic protegint, no m'estic respectant a mi i a les meves necessitats, no?
1: Jo crec que això d'estimar-se a un mateix és un tema que haurem d'abordar un altre dia, perquè sí. Implica moltes altres coses i el trobo prou interessant. Mira, sí. ja hem triat el tema del pròxim,
0: el tema
1: del pròxim mes, si et sembla bé. Vinga,
0: clar, sí.
1: Elena Puigguitart, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu.
2: Tu pots ser part del canvi.
3: Bona nit.
4: Ràdio Vilasacra, on l'amor per la ràdio es nota.
5: Tanca els ulls per sentir més enllà de les paraules. Tanca els ulls per saber què significa allò que sents.
2: Dins teu.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra. Una tripulació amb astronautes catalanes participarà en la primera missió de dones científiques a l'Àrtic prevista per l'estiu del 2027. Es tracta de la tercera edició del programa de l'associació Hipàtia. Laura Hurtado.
1: Després de dues edicions al desert de Utah, les tripulants simularan durant dues setmanes una exploració marciana a l'arxipèlag àrtic canadenc. Esther Blay, comandant de la missió.
2: Una missió anàloga, bàsicament, és simular al màxim possible el que seria una missió espacial. En el nostre cas, una missió al planeta vermell, al planeta Mart, en tot

0: tots els seus àmbits, des de l'aïllament fins a la comunicació, fins a l'alimentació o l'ús d'aigua.
1: La tripulació d'Hipàtia combinarà observacions de camp amb dades de radar per satèl·lit per estudiar el desglàs estacional i els moviments del terreny, així com l'envelliment celular.
2: Dentispray.
3: Dentiqué?
2: Dentispray.

0: Vintena Festa de la Sardana.
1: Dimecres 16 de setembre de 2026, a les 5 de la tarda a la plaça de les Escaules.
2: A càrrec de la principal de les Escaules.
3: Hi haurà berenar per tothom, beure inclòs. En cas de mal temps, disposem de local cobert. Amb la col·laboració d'Ajuntament de Boadella i les Escaules.
4: La millor resposta.
5: Caram, que són tantes mandarines.
6: Ens les han donat a l'escola. Són de l'Ebre, en vols?
7: La fruita i la verdura són riques en substàncies beneficioses que ens proporcionen salut i, alhora, contenen molt poques calories i greixos. Es recomana menjar-ne 5 racions al dia i, per fomentar-ne el consum, la Generalitat de Catalunya té en marxa un pla de distribució de fruita i verdura a les escoles. Perquè la infància és una època clau en la instauració d'uns bons hàbits alimentaris que es mantinguin en l'edat adulta.
5: Salut!
4: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

a la rutina costa, però a Bonpreu i Esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè a Bonpreu i Esclat, tornar costa menys.

0: Associació Remplant Flinfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: Des de Girona.
3: Qualsevol família disposada a oferir estimació, tendresa, comprensió, atenció i dedicació a un infant pot ser família acollidora. També ha de ser capaç d'ajudar-lo a comprendre i respectar la seva història personal i familiar, a construir la seva identitat i a conèixer i compartir la seva pròpia cultura. Més informació a acollimentfamiliar.org 93 365 65.

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui és un llibre que ens descobreix els secrets de l'exploració espacial.
1: Más allá de la Tierra, de l'escriptor i divulgador científic Rafael Clemente. Hi trobarem històries, aventures, secrets i anècdotes de l'exploració de l'espai i de les persones que l'han protagonitzada. El llibre, il·lustrat amb fotografies en blanc i negre i també en color, ens mostra també la tecnologia i els enginys desenvolupats per fer possible la investigació espacial. Hi trobarem capítols dedicats als diferents planetes explorats i també d'altres cossos del sistema solar. I pel que fa a imatges, veurem, entre moltes altres, la superfície de Venus, la de Júpiter o alguns dels volcans més espectaculars de Mart. L'obra és un petit tresor pels que vulguin saber més sobre tot el que la humanitat ha anat descobrint sobre la realitat que envolta el nostre planeta.

0: Tiestos.
1: Hola, sóc la veu de la teva microbiota i vinc a ensenyar-te a cuidar la teva salut intestinal. Com? Doncs menjant 30 aliments d'origen vegetal a la setmana que trobaràs a les botigues a Manlleu Origen. Ep. I si vols seguir el teu progrés, trobar consells, receptes i aconseguir recompenses, descarrega't l'app de Manlleu Origen i suma't al repte.
2: Quina és la darrera cosa bona que t'ha passat? Potser un moment tranquil, una bona conversa, o potser simplement descobrir que Ràdio Vila-sacra omple la meva vida. Sí, això.
3: Tens plans per aquest estiu? Abans de marxar, organitza una activitat.

0: siguis. Col·labora amb el Banc dels Aliments. Aquest estiu la fam no fa vacances.
1: Les formes. Diuen que cal mantenir-les, però el millor és poder sorprendre amb elles.

0: De l'ateig d'una papallona es pot sentir a l'altra punta del món. Tot comença per tu.
1: Cervells Ràdio Vila-sacra.
0: Una finestra oberta.
2: Una ventana abierta.
0: A un futur sostenible.
3: Etorkizun jasan garribaten ardatz.
4: Una finestra oberta.
5: A un futur sostenible.
1: Sensacions Ràdio Vila-sacra.
0: Tal qual.
6: Rondalles a peu d'escala. Històries de llegendes reals que formen part de la nostra cultura popular. En Jaume Escala.
7: El ruc de les bruixes. Una vegada era un mosso d'una casa que va entrar a saber que les seves mestresses, sogra i nora, eren bruixes i que les nits sortien per la xemeneia a fer mal. Ell, que ho va voler experimentar, un dia es posà a fer l'adormit a l'escó. Vet aquí que, en sent l'hora, t'hi compareixen totes dues i te'l troben a l'escó dormint. I diu, bo, com ho farem ara? Però el cridem, el toquem, i veient que no deia res, varen dir, va, ja dorm fort. Ell feia uns roncs. De seguida posen les olles dels untets al foc i així que van ser calents se'ls unten i Altafulla, xemeneia amunt! Surten per la xemeneia i a saber, ell ho va veure tot i encara no va ser fora s'alça per fer com elles. En el foc elles hi havien deixat una gallina en una olla per tenir caldo quan tornarien. I ell, quina te'n fa? Es menja la gallina i tira un gat. Després, ben tip, s'unta l'home i diu Altafulla, xemeneia amunt! I tot plegat es torna un ruc. Havia errat l'olla dels untets. Ruc que va ser, no es va poder moure d'allà. I podeu comptar les bruixes en tornant si n'hi van fer de vituperis. Troben el gat a dintre de l'olla amb compte de la gallina. I llavors, encara més, la vella, sobretot, semblava un dimoni. Tant i tant, la jove va arribar a tenir-ne compassió i un dia li va dir «Mira, ara ve a la festa del Roser, quan passi la processó, per aquí davant surt. Amb una queixalada arrenca una rosa del tabernacle de la Mare de Déu i et tornaràs un home una altra vegada». I ho va fer així. Va arribar aquell dia i al punt que passava per allà, davant el tabernacle de la Mare de Déu, surt corrents, pega queixalada i s'endú una rosa del tabernacle i es va tornar un home com abans.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El sector de l'hostaleria celebra una temporada turística a Catalunya que tillen de molt bona. Els mesos estrella, juliol i agost, han deixat xifres d'ocupació que freguen el ple total a moltes destinacions. Les preferides continuen sent les de platja, amb pics d'ocupació també a l'interior, impulsats per l'eclipsi solar. Laura Zurriaga.
2: Els establiments hotelers catalans registren xifres de rècord al juliol. L'agost, a falta de conèixer el balanç oficial, ha estat un mes molt bo. Judit Lloberol, gerent del grup Costa Brava.
3: Hem d'acabar de fer números de tancament d'agost, però estic segura que podem arribar entre un 90 i un 95%.
2: Rècord d'ocupació també als càmpings gironins gràcies a la desestacionalització. Miquel Gotanegre, president de la Federació Catalana de Càmpings.
4: Jo crec que aquest any superarem els 12 milions de pernoctacions, tinguent en compte que aquest augment s'està produint pràcticament a la pre- i la post-temporada.
2: Explica que preveuen assolir els 22 milions de pernoctacions enguany a tot Catalunya, malgrat que la factura elèctrica s'ha duplicat aquest mes per les altes temperatures. A les Terres de l'Ebre i a la Costa Daurada, mitjana d'un 90% d'ocupació, amb estades més curtes. Xavier Guardià, portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria de Tarragona.
5: La gent, diguem-ne, s'ha acostumat més a fer menys dies gastant el que té que no fer més dies gastant menys. Prefereix viure el que vol viure, fer l'experiència que vol fer.
2: A Lleida s'han disparat les pernoctacions gràcies a l'eclipsi. Josep Castellarnau, president de la Federació Hotelera de Lleida.
6: La valoració, per tant, és positiva. Hem estat entre un 70 i un 80 la primera setmana, d'un 90 a un 95-100. El pont està al 25.
2: A Catalunya ens visiten principalment turistes nacionals i europeus, tot i que a Barcelona lideren els estatunidencs.
7: Jo visité la Sagrada Família, el Palau de Música.
8: Pues fui a visitar la Sagrada Família, el Parque Güell.
2: Cal preparar la butxaca, això sí, perquè a la capital catalana el preu per habitació s'enfila a 180 euros. Al territori català, el juliol s'ha encarit un 34% en comparació amb l'any 2019.
0: Ràdio Vila-sacra. Tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.
9: De Catalunya cap al món,

cançons a peu d'escala. Grans èxits de la música de tots els temps, explicats i interpretats per Jaume Escala. Cançons a peu d'escala.

cançó 20 anys és del gènere de l'habanera. És una història d'amor que acaba amb una desil·lusió després de moltes dècades de moments compartits. La cançó va ser escrita per la compositora cubana Guillermina de Aramburu a l'any 1935 i musicalitzada per la seva amiga de la infància, Maria Teresa Vera, qui la va interpretar 27 anys i la va transformar en una cançó, en una joia de la cultura cubana. A més, la cançó ha tingut moltes adaptacions, en podem dir alguns dels artistes que l'han cantada, com Pablo Milanés, Diego El Cigala i Omar Portuondo, que sempre la inclou en el repertori de Buena Vista Social Club. És una cançó que ja té uns 84 anys, però és d'aquestes cançons que sembla que no tinguin edat. És un gran èxit dintre del món de les habaneres.

0: Cançons a peu d'escala.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
2: És un dels pescadors més joves de Catalunya i el seu desig de treballar a la mar ja bategava des de que era molt petit. Oriol Bru, benvingut i moltes gràcies per ser amb nosaltres aquesta tarda.
3: Bona tarda a tothom.
2: Bé, com arribes al món de la pesca? Perquè crec que cap familiar teu ha treballat mai en aquest sector, veritat?
3: No, cap membre de la meva família ni proper ha treballat. De tota la vida teníem un pis a l'Alt Empordà, a Llançà, i jo anava a veure les barques arribar de pescar i mira, vaig dir, jo vull ser pescador. I sí, dit i fet.
4: I això amb quina edat? En quina edat ja tenies clar que et volies dedicar a això?
3: Jo des de ben jovenet, des dels 10 o 11 anys ja ho sabia. I als 16, quan vaig acabar els estudis, em vaig treure les titulacions, i als 18 cap a mar.
4: A que s'ha d'estudiar per ser pescador, Oriol?
3: Sí, t'has de treure, sí, ara avui en dia, no? I tot és burocràcia.
4: I quins són aquests estudis?
3: Per anar com a mariner t'has de treure formació bàsica i marinero-pescador. I ja, si després vols ser patró motorista, ja t'has de treure titulacions professionals.
2: I com recordes el primer dia que vas sortir a feina allà?
3: Buah, el primer dia, parlant malament, vaig pillar una santíssima turca que no se m'oblidarà mai. Mare Déu, tot el dia marejant.
4: Però es va quedar en això en un mareig i punt o va anar més enllà la cosa?
3: No, van anar, mira, sort vam tindre que hi va haver pesquera, que m'ho van dir que tant de vòmit alimentava els peixos, perquè tot el dia vomitant. Vaig arribar i semblava el papa donant-li petons al terra.
4: I això va ser el primer dia i ja està, o va continuar la cosa uns dies més?
3: No, tant mareig va ser el primer dia. Ara només si hi ha una mica amb el temps, una encaparradeta i ja està.
4: Molt bé, podem dir que encara ets el pescador més jove pel que fa a la pesca?

0: quedar arrossegament?
1: Sí, encara ho soc, el més jove de Catalunya.
0: Molt bé, a la confraria de llança, eh? Poca broma, eh?
1: Confraria de llança, sí.
2: Escolta, i, però que ja, quan vas començar ja ho eres, continues mantenint aquest títol i tens constància de que hi hagi alguna persona que te'l pot treure?
1: Sí, curiosament, a la mateixa confraria hi ha el fill d'un patró que també ara, als 18 anys, ara s'embarcarà també d'aquí un anyet, com a molt tard.
2: Sí, que en un any és possible que et treguin aquest títol, que portes molt temps arrossegant-lo, però és normal, tothom creix, clar.
1: Sí, sí, ja, jo ja en faré 21 i ell en tindrà 18. Però bueno, estem orgullosos que els dos més joves siguem del Port de Llançà.
2: I quin consell li donaries tu a ell ara que comença?
1: Bah, sobretot que si vas amb ganes, tot el que es fa amb ganes es fa bé. Et costarà més o menys, però si vas amb ganes i t'estimes la mar, arribaràs sempre a bon port.
0: Com és un dia a dia de la teva vida? Un dia normal. Oriol, a quina hora et lleves? Què fas exactament doncs mira, a la barca?
1: Nosaltres dilluns, dijous i divendres arribem a la barca a les 5 per sortir a mar a les 6. Arribem una hora abans.
0: Convocatòria a la feina, diguem, sí. Convocatòria a les 5 de la matinada, molt bé.
1: Convocatòria oficial a les 5. I dimarts i dimecres la convocatòria oficial és a la 1 del matí, perquè tenim permís per sortir a les 2.
0: Ai, ai, ai.
1: Mm-hmm. I res, arribo a la barca, hem de carregar tot el gel per posar-li gel al peix... arriba, s'engega el motor i marxem cap a mar. Naveguem, tirem la xarxa, estem pescant durant tot el dia i ja quan arriba seran les 2, les 3 del migdia, depèn del dia, aixequem la xarxa, triem el peix, li posem gel, el posem maco i el preparem per vendre a la subhasta mentre naveguem cap a casa.
0: I
1: quan
0: possible?
1: Arribem a casa, sí, descarreguem i... Quan arribem a casa, descarreguem i cap a la subhasta.
0: És possible, Oriol, que tu, a més de pescar, facis alguna cosa més?
1: Què vols dir, alguna cosa més?
0: A la barca, a la barca.
1: Ah, sí, home, jo a la barca cuino, a la barca dorms també un rato, jo sóc el cuiner oficial de la barca.
2: Escolta, està clar que si esteu a la barca, mengeu peix, no?
1: Bueno, peix i carn, depèn del dia.
2: Porteu, o sigui, no és la que agafeu. Hi ha dies que si aprofiteu el que agafeu, hi ha dies que no, o no?
1: Hi ha dies que sí, però hi ha dies que també t'ha de gust una bona hamburguesa o un bon xuletón.
3: Uh-huh. I suposo que us ha de tenir una molt bona relació amb els companys, no? Al cap i a la fi compartiu un espai relativament petit, no?, durant moltes hores.
1: Sí, has de tindre molt bona relació perquè, clar, és... Són 28 metres de barco, però t'hi estàs 14 hores. O sigui, això de canviar de vorera no ho pots fer, o canviar d'oficina no ho pots fer. Això has d'estar-hi amb ell cara a cara tot el dia.
3: I sempre m'he escoltat a parlar dels veterans de la mar, no? Els vells marins. Suposo que per una influència directa de la literatura, però com som els teus veterans?
1: Bueno, els veterans... Sí, a cada port existeix la gent veterana i en un moll pesquer encara més. Els veterans és gent dura, és gent que estava acostumada a treballar molt més del que es treballa ara, perquè ara són més senyoritos. Abans es treballava molt més i es treballava molt més dur i, bueno, existeixen, però també sempre et donen molts bons consells.
0: Oriol, com veus el futur del sector de la pesca?
1: El veig fotut, perquè no hi ha massa relleu i per problemes burocràtics cada cop ho tenim més fotut i jo el veig fotut, la veritat. Si no canviem una mica tot i el preu del petroli i el preu del peix i tot, jo veig que perilla el meu futur, sí.
2: Escolta, clar, és que he flipat una mica amb això de 14 hores a la mar. 14 hores a la mar? O tot el procés que has explicat des de que sortiu, pesqueu i ho porteu a la llotja per vendre?
1: No, mira, nosaltres els dies que sortim a les 2 del matí, a les 2 del matí surts a mar i ben bé no arribaràs fins a les 5 i mitja, a les 6 de la tarda.
2: Déu meu, i a què va temps per fer alguna altra cosa que no sigui navegar?
1: Bueno,
0: preparar el dinar, depèn, i el sopar.
1: Depèn de com t'ho muntis.
2: Clar, perquè em dius... clar, també canvies el teu horari no coincideix amb el de ningú més. És a dir, per el tema de coincidir amb amics o amb gent, és bastant complicat.
1: Sí, amb amics, amb parella, sobretot, és complicat. Sobretot, ja et dic, la nit de dilluns a dimarts i de dimarts a dimecres, clar, tu arribes a casa poder a les 7, 7 i mitja de la tarda, quan has acabat de fer-ho tot, i a les 12 i mitja te sona el despertador. Llavors, clar, també has de descansar les teves hores.
0: I com es concilia això amb la vida familiar o amb la vida sentimental, amb la parella? Tu tens parella, Oriol?
1: Sí, sí, jo tinc parella.
0: Què tal,
1: i...
0: com va?
1: Bé, estic força content.
0: Sí? És comprensiva amb els teus horaris, amb la teva feina, l'entén, et dona suport...
1: Sí, sempre ho ha entès des del primer dia i sempre m'ha donat suport, però bueno, clar, si els dies llargs pues jo arribo cansat a casa, ella també té la seva feina, tots tenim mals dies i bueno, hi ha dies que són complicats, però amb amor s'arriba sempre a bon lloc.
3: A mi m'agradaria saber què és el que pesqueu exactament.
1: Bueno, doncs mira, va, depèn. Si donen bon temps, refereixo, si podem anar lluny amb el barco i tot, nosaltres normalment anem a gambes, camarlà, gamba blanca, gamba vermella, agafem quatre maires, quatre raps. Després, si hi ha mal temps, que és quan ja fa molt de vent o un dia que plou molt i hem d'anar més a prop, doncs pesquem un altre tipus de peix, que ja és roger, lluç, capellans, bruixes, palaies... Va, nosaltres, clar, depenem sempre molt del temps. Depèn del temps que anem en un lloc, depèn del temps que anem en un altre.
0: Com es diu la teva barca?
1: La meva barca es diu Nova Harmonia.
0: Nova Harmonia?
1: Nova Harmonia.
0: Mira que bé. I és l'única barca a la que has treballat o no? Perquè això, no, són, això jo... són, suposo, com els equips de futbol, no? Tu ara estàs defensant els colors de la Nova Harmonia, però abans no sé si havies fitxat o havies defensat els colors d'una altra barca, d'un altre club...
1: Sí, jo primer vaig fitxar pels Germans Maura, que era que és una barca de fusta petitona, i ja quan vaig aprendre l'ofici així l'essencial, vaig canviar a la Nova Harmonia, que diguem que és un rango més a dalt, és un equip millor.
0: És una fina segura, la teva, Oriol?
1: Sí, avui en dia anem amb molta seguretat. Sempre tens la incògnita de que el mar és sorprenent, el mar de cop pots tindre calma, que de cop se't pot girar onades de 3 i 4 metres i te cagues, però avui en dia anem molt segurs. Els partits meteorològics són molt segurs i nosaltres anem amb tota la seguretat que es pot en el barco.
2: Estem parlant d'Oriol Bru a la pesca, perquè ell és el pescador més jove de Catalunya. Oriol, pues que continuï sent-ho durant molt de temps, perquè, no sé, a lo millor el noi aquest que s'ha de posar les piles pues tardarà una mica menys, no? Gràcies. Vinga, per estar amb nosaltres.
3: Gràcies.
4: Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra.
5: Tu pots ser part del canvi.
6: Ràdio Vila-sacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.
7: Seleccions musicals per emportar-se.

0: Soy fan de la montaña y del mar.
1: Soy fan de los viajes en el tiempo.
2: De dejar la mente en blanco.
3: Soy fan de jugar con fuego.
4: Soy fan de caminar sobre el agua.
5: Soy fan de mirar las cosas por partes.
6: De perderme.
7: De hacer una montaña de un grano de arena.
8: Soy fan de tener los pies en el cielo.
9: Hazte fan de Cataluña.
10: Toc, toc. Connecta't al territori.
11: Volem compartir petons que connecten.
12: Exclusives Ràdio Vila-Sacra.
11: Connectem petons.
13: El secret de l'amor. Gabriel, 83 anys. Montserrat, 81 anys. 57 anys casats.
14: Jo porto dos bypassos. I gràcies a ell puc dir que sempre anem cap aquí, anem a aquesta metge. Que vam anar 7 metges perquè veure si era el que em deien. O sigui que, esclar, jo estic avui dia aquí perquè ell no ha parat, perquè encara que jo només digués, ai, que encara anem cap aquí, cap allà. O sigui que totes les coses aquestes t'ajuden a viure, t'ajuden amb aquella persona i no sé, a més de que tu pots t'has casat, enamorat, el que sigui, però després quan hi han passat anys és una cosa que no sabria jo què fer, que diu que se me'n vagi ell, igual que suposo que ell li passaria el mateix.
15: Jo sempre m'he trobat jo que amb els metges has de tindre cuidado, perquè un metge pot ser que t'ho encerti, pot ser que no t'ho encerti. I sempre ens hi hem trobat amb això. Sempre hem buscat l'opinió de dos metges. En el cas aquest que parlava ella, dels dos bypassos que li van acabar fent, vam mirar 7 metges. Fins que vam trobar amb un que li anàvem a explicar tot el que havíem fet i els metges que havíem anat, i va dir, no m'expliqueu res. Aquí el que s'ha de fer és un examen a base de catèter per saber com té les artèries, si té alguna que no està bé, si està embussada o el que sigui. Li van fer una intervenció d'aquest tipus, un catèter, i va resultar que tenia l'aorta un 90% tapada. Que si no arribem a fer això, doncs sí, hagués quedat.
14: I a salut, doncs han passat temporades més bones, d'altres no tant, però bueno, ho han passat entre tots i gràcies a mi, doncs avui estem bé tots dos.
15: Crisis forta, no. Ara, alguna diferència de criteri sí que l'hem digut a vegades, però l'hem parlat, l'hem discutit i hem arribat doncs amb un acord. Bueno, ens convé això o ens convé més això altre, això sí. Però no, una bronca, diguéssim, no l'hem tinguda mai.
14: El que passa que és bastant cabut, això sí, les coses com sí, és bastant cabut, i jo pues, de moment pues, sí, bla, bla, bla. Però quan ja ha passat llavors li dic, veus com això és això, i llavors, pues, sí, ja ha passat.

0: I parlant d'emocions.
1: 95.
2: Tiki-biki!
0: Parlem de música.
3: Parlant de música, amb Margarida Arbàs.
4: Tarallegem? Diuen que cantar, o tarallejar, té molts beneficis. Va bé contra l'estrès, serveix d'exercici físic, reforça el sistema immunitari i la salut cardiovascular i ajuda a no roncar quan es dorm. Cantar és fantàstic, sens dubte, però tarallejar també és boníssim i serveix per cantar encara que no recordem la lletra. Tarallejar o tarallarejar ve de l'onomatopeia tarallarà, que és més o menys el que diem quan cantem sense dir les paraules d'una cançó. Això ho podem fer individualment, per mandra o desmemòria. Col·lectivament és un recurs habitual en cançons infantils. Així, els que se la saben canten els fragments difícils i els que no fan d'acord a les tornades. El taral·leig també forma part de moltes cançons populars, per exemple, de la filadora.
5: Tra-la-la-la-la-la, prim fila, prim fila, tra-la-la-la-la-la, prim fila i se'n va.
4: A l'Hereu Riera també es taral·leja. A la Marieta Cistellera, el taral·leig s'allarga bastant.

Evidentment, el taral·leig pot variar molt segons la versió, per aquest element d'improvisació que acostuma a tenir. Que no recordeu una lletra d'una cançó i la voleu cantar? No hi fa res, sempre la podeu taral·lejar.

0: Apunta B. La radio més experimental és a Vilasacra.
1: Oh, és meva.
2: No, no, és meva.
1: Meva.
2: No, és meva.
3: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
4: La calaixera més musical.
2: Uau, deixa!
5: El primer pas a la lluna va canviar la humanitat. Les d'un fill et canvien el món. Caminar per la muralla xinesa és un viatge en el temps. Passejar pels teus carrers és part de la teva història. Fer el cim a l'Everest és una gesta. Quan l'enxaneta fa el cim, aixeca passions. Hi ha històries que poden ser petites per al món, però són les més importants perquè són les teves. A la teva ràdio local, sentim

0: segur que sabeu sobradament que el canvi climàtic està comportant un escalfament global a tot el planeta. Però com afecta això a Catalunya? A casa nostra també tenim un canvi del clima? Acabats de sortir del forn, tenim uns nous resultats del Servei Meteorològic de Catalunya, que ens explica precisament què passa amb el clima aquí. Soc la Verònica Couto, la cap de comunicació del Servei Meteorològic de Catalunya, i m'acompanya en Marc Prohom, cap de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya. Ens explicarà una mica aquests resultats del butlletí anual d'indicadors climàtics que ens presenten l'escenari del clima aquí a casa nostra. Bon dia, Marc.
1: Bon dia.
0: El BAIC, oi? Què és això del BAIC?
1: Doncs el BAIC és un informe, un butlletí que emetem des de l'àrea de climatologia cada any i que és una fotografia el més precisa possible de com està canviant el clima a casa nostra i quines són les tendències que s'estan observant.
0: Quants anys fa que el feu? Hi ha hagut canvis en aquesta trajectòria del BAIC?
1: Doncs el BAIC fa gairebé 20 anys que el fem, des del 2007, i ens ha anat canviant, lògicament, perquè ha anat incorporant noves variables. Al principi eren temperatura i precipitació, però ara ja disposem de més informació i també disposem de més anys de dades. Per tant, tenim una cobertura temporal cada cop més àmplia.
0: I per què és tan important aquest informe anual?
1: Doncs aquest informe el que pretén és fer una fotografia de l'estat del canvi climàtic a Catalunya el més precisa possible, el menys borrosa possible, i per això aquest butlletí vol ser una eina per tots els gestors que fan polítiques d'adaptació perquè tinguin una informació acurada, fiable, i per tant les polítiques d'adaptació siguin més idònies, no? I més exitoses.
0: Ara mateix presentem els resultats de tota l'anàlisi del 2025. Quin seria el gran titular? Què estem veient en el clima a Catalunya?
1: Doncs pràcticament podríem dir que Catalunya és cada cop més càlida, més seca, i gràcies a l'informe d'aquest any també podem afirmar que el vent va a la baixa. Cada cop la pressió del vent doncs, té una tendència a ser més feble.
0: D'acord. Anem a indagar una mica en cadascun d'aquests casos. De la temperatura. Sobre la temperatura dius que Catalunya cada cop pinta que serà més càlida. Uh-huh. Què vol dir això? El ritme està sent molt accelerat?
1: Doncs sí, a Catalunya, com que està inscrit dins de la Mediterrània, doncs és un àmbit on l'increment de temperatura s'està produint a un ritme més accelerat si ho comparem amb el que passa a nivell global. Pràcticament estem parlant de 2 graus d'increment respecte a mitjans del segle XIX. Això comporta, sobretot, que la temperatura màxima és la que s'incrementa a més velocitat i també que tinguem cada cop més extrems de temperatura lligats a nits càlides, nits a dies amb temperatures per sobre els 30 graus, per tant, tota una sèrie d'extrems que cada cop són més freqüents.
0: Mm-hmm. I és el mateix que està passant a tot el món? Parlaves de la Mediterrània, és el context també global. Uh-huh. Com es posiciona Catalunya en aquest sentit?
1: Doncs Catalunya i bona part de la Mediterrània, de la conca mediterrània, està registrant tendències més accelerades. Si a escala global l'increment respecte al període preindustrial està al voltant d'un grau i mig, a Catalunya ja estem al voltant dels 2 graus. Per tant, és un sensiblement superior a aquest ritme d'escalfament.
0: I és un escalfament que només passa a l'atmosfera o també, per exemple, hi ha implicacions al mar?
1: Doncs sí, l'atmosfera lògicament està en contacte amb molts ecosistemes, un d'ells lògicament és el mar, i gràcies a les dades que ens aporta en Josep Pasqual de l'Estartit, amb més de 50 anys de dades, podem afirmar que el mar també s'està escalfant, sobretot la capa superficial a un ritme força accelerat, a capes més profundes no ho és tant, però sí que està responent a aquest escalfament a capa doncs, al voltant dels 2 graus d'increment des dels anys 70 del segle passat.
0: Mm-hmm. També veiem que a nivell europeu els organismes explicaven que s'encadenen anys consecutius on les temperatures cada cop es registren més càlides. És el cas també de Catalunya?
1: Sí, un dels elements més característics dels últims anys és que de manera successiva estem superant 2 graus la mitjana per sobre del període de referència del 1961-1990. Això no s'havia produït abans, per tant estem encadenant 4 anys consecutius i això ens marca doncs, un canvi de paradigma que no s'havia produït fins ara.
0: Aquest augment de temperatures, aquesta calor, té també implicacions en la precipitació. Cada cop hi ha menys pluja. Què hi diu el BAIC al respecte?
1: Doncs respecte a la precipitació, les conclusions no són tan rotundes com amb la temperatura. Sí que hi ha una tendència cap a la disminució, però falta més, podríem dir, significància estadística en aquest valor. Sí que, si ho fem un zoom a l'estiu, la precipitació sí que tendeix a una disminució del voltant d'un 33% des de mitjans de segle XX. I en àmbits geogràfics, sobretot és el Pirineu, el sector que més està registrant aquesta disminució.
0: Mm-hmm. I està relacionat amb la sequera? O també és menys robusta la dada o la sequera sí que estem veient canvis, un augment, una intensitat, com en ocasions es diu?
1: Doncs, de fet, és un dels extrems lligats a la precipitació que hi ha més consens que sí, que s'estan incrementant aquest fenomen de les sequeres, que per altra banda és un fenomen propi del nostre clima. Però en els darrers anys, els darrers 50 anys, hem observat que cada cop és més freqüent, són més freqüents els episodis de sequera, duren més i, per contra, els períodes humits cada cop són més curts i els superàvits cada cop són menors.
0: Mm-hmm. Comentaves que per primera vegada s'analitzen les dades de vent. Què ens diu respecte a Catalunya? Comentaves que potser és menys ventós, però què vol dir exactament això? Què estem trobant al respecte?
1: Mm-hmm. Doncs és una novetat d'aquest any, del BAIC 2025, el fet que hem registrat des de 1998, que comencen els registres homogenis, una disminució tant en les ratxes màximes de vent com en la velocitat mitjana. I es xifra al voltant d'un 5% per decenni de disminució. Un aspecte molt destacat és que els àmbits del país que són més ventosos, com són l'Empordà i les Terres de l'Ebre, cada cop registren menys episodis de vent fort. I això, doncs, està lligat a possibles canvis en la dinàmica atmosfèrica o també una debilitació potser de les brises que durant l'estiu també s'està observant.
0: Mm-hmm. Hem parlat de temperatura, precipitació, vent, però potser les persones que estan seguint aquesta entrevista es pregunten, i a mi això com afecta? Quines implicacions té per la ciutadania aquests resultats del BAIC?
1: Doncs hi ha uns efectes molt clars, sobretot si parlem de l'increment de temperatura i amb la proliferació de cada cop més extrems de calor. Això té un efecte sobre la salut molt evident i que està molt ben estudiat, sobretot en aquelles persones que pateixen certes patologies que estan sotmeses a un risc més accentuat. També s'estan produint canvis en l'agricultura, lògicament amb un augment de la temperatura, també els cops de calor que afecta el raïm, per exemple, doncs té uns efectes molt més forts i que afecten la collita. Molts altres aspectes, lligats amb turisme, per exemple, doncs estan afectats per la dinàmica atmosfèrica i, per tant, el BAIC proporciona el màxim d'informació per tenir un lligam entre aquesta tendència observada i quins efectes té en determinats sectors.
0: Mm-hmm. Entenc que, a més de la temperatura, també hi han conseqüències visibles amb aquesta disminució del vent. Uh-huh. Quines serien?
1: Doncs el fet de que tinguem cada cop una velocitat del vent mitjana més baixa comporta que, o pot comportar que l'eficiència de les brises a l'hora de dispersar els contaminants en episodis de contaminació sigui menys efectiva. Per tant, també tindria un efecte sobre la salut. O també el fet de que tinguem menys brises o que siguin a velocitats més modestes, doncs té menys capacitat de refredar durant l'estiu les brises d'origen marítim. Per tant, sí que té unes conseqüències que anirem, doncs, en els propers bikes confirmant i poden tenir, doncs, conseqüències més clares.
0: Mm-hmm. Més enllà dels efectes sobre les persones, en el butlletí anual d'indicadors climàtics, el BAIC, també analitzeu els efectes que hi ha sobre la fenologia, sobre altres espècies com fauna i flora. Quins són aquests canvis que esteu ara, les dades que us mostren?
1: Uh-huh. Doncs gràcies a la FENOCAT, a la xarxa fenològica, podem determinar quins canvis s'estan produint com a conseqüència especialment de l'increment de temperatura. Un dels efectes que estem veient és en determinades espècies vegetals com l'olivera, que s'està avançant la maduració del fruit. Això comporta un efecte sobretot en l'àmbit agrícola, en l'avançament de la collita, i també en determinades espècies migratòries d'ocells estem veient, per exemple, un avançament. Aquest és el cas de la puput, que s'avança a la seva arribada doncs gairebé una setmana i mitja.
0: Mm-hmm. D'acord. No sé si vols afegir res, Marc.
1: Gràcies, jo crec que està prou bé.
0: Moltes gràcies per acompanyar-nos. Sí, exacte, consultar-lo. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui. Marc Prohom, cap de l'àrea de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya. Les dades del BAIC que avui hem presentat ja estan disponibles per tothom. Les trobareu a la nostra pàgina web, www.meteo.cat. També el repositori de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, on trobareu tots aquests continguts explicats de manera amena. Moltes gràcies i bon dia. Ràdio Vila Sacra. Ràdio Vila Sacra.
2: Ràdio Vila Sacra. Ràdio Vila Sacra. Tu pots ser part del canvi.
3: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila Sacra.
3: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila Sacra, la de tota la vida.

0: punt cultural.
1: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de la paraula encendre. Encendre és fer cremar. Podem encendre o abrandar foc, o també podem, metafòricament, encendre la sang a algú. És a dir, fer-lo irar, irritar-lo, fer-li perdre els estreps. També del fet de provocar algú se'n diu encendre el vesper, ja que tots sabem què passa si colpegem un vesper. Si algú diu que encén un llum a Déu i un altre al dimoni, vol dir que és una persona hipòcrita o que fa bones obres i dolentes al mateix temps. Si algú diu que se li encén la llumeta, vol dir que li ve una idea al cap o al pensament. Si, en canvi, s'encén com un lluquet, vol dir que algú es posa molt vermell. Si enceneu o poseu foc, ben bé es pot dir que busqueu raons o moveu guerra. Si accepteu les bases com a inici d'una negociació o voleu negociar, direu que enceneu la candela.

0: la teva ràdio de proximitat.
1: Et ve de gust un remenat d'escudella amb sardines en escabeig?
2: No.
1: I un parell d'ous dins un got de vi?
2: No.
1: Què tal uns canelons de carn trossejats en una sarsuela de marisc?
2: No.
1: Cada cosa alhora, no?
2: I és clar.
1: Doncs amb la música passa igual. No et mengis qualsevol cosa, no sigui que t'indigis el cervell.
3: Què prendran els senyors?
2: Barreges musicals intel·ligents. Gràcies.
4: Xato! L'estiu s'acaba.
5: T'agradi no, l'estiu s'acaba. Ah, acceptes, clar que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.

0: Parlant de Música, amb Margarida Arbàs.
1: El xisto. Al Parlant de Música encara no havíem parlat del basc, èuscar o euskera, una llengua que no pertany al grup de les romàniques que té al voltant, ni tampoc a cap altre grup. Es considera una llengua aïllada, l'única preindoeuropea que sobreviu a Europa. L'aïllament fa que el basc sigui força diferent d'altres llengües, però precisament en el cas del xisto, la més coneguda de les flautes basques, trobem unes quantes coincidències, musicals i lingüístiques, amb l'entorn català. En euskera, la paraula xisto té a veure amb xiular. En origen, un xisto és un xiulet, tant l'estri que serveix per xiular com el so que es fa quan es xiula. El xisto es toca amb una sola mà, l'esquerra, com el nostre flabiol. Amb la dreta, el xistolari pica l'equivalent d'un tamborí, com a la nostra cobla, en què el flabiol i el tamborí els toca la mateixa persona. A més, un dels noms que reben en basc tant aquest timbal com la persona que el toca és dambolín.

Produir el so de l'aire quan passa per un conducte estret. Quan respirem, l'aire entra i surt del cos sense esforç, tret que algú intenti escanyar-nos. I si una cosa tenen en comú la cultura catalana i la basca és haver sobreviscut a repetits intents d'escanyament. Potser per això, en tots dos casos, tant la música com la llengua són l'expressió d'un xiscle, d'un crit potent, i compartir experiències ens és tan necessari com respirar.

0: Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió, amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat, on pots gaudir de moments inoblidables, a soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. grancasinocostabrava.com.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Aquest poema que ara sentirem parla dels exàmens, de com s'han de preparar perquè tinguin un molt bon resultat. És molt interessant. L'escoltem?
3: Hola, sóc la Gemma Bruch. El poema que he escollit...

0: diu L'examen. I ho ha escrit Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'ha resultat graciós i interessant. Comencem. L'examen. Ni nervis ni mal de panxa. Respira amb tranquil·litat. Prepara el bolis i el llapis. L'examen ha començat. Una a una les preguntes les llegeixo molt bé. Em concentra la feina, segur que les faré bé. Omplo els fulls amb bona lletra, repassar el que he posat, no sigui que fiqui la pota i escriga algun disbarat. Avui ens donen la nota. El mestre està somrient, amb lletra vermella i posa: molt bé, Júlia, un excel·lent. Lola Casas.
1: Gràcies, Gimma, per recitar aquest poema que, com ben dius, és graciós i interessant. Fins al proper embaladits. Adeu.
0: Adeu, embaladits.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El gasoil no és tan car. Se li tornarà a aplicar una rebaixa en l'impost d'hidrocarburs de 20 cèntims per litre en comptes dels 10 del mes d'agost. I això és així pel fort increment que ha tingut a l'estiu. En canvi, la gasolina s'ha encarit menys i, per tant, sí que es retalla la bonificació, que passa dels 10 cèntims al litre a 5. Arran de la crisi energètica que ha provocat la guerra al Pròxim Orient, el 20 de març passat, el govern espanyol va aprovar un pla per esmorteir-ne l'impacte que preveia la retirada progressiva de les ajudes. Però més tard hi va incorporar una clàusula de salvaguarda per evitar retirar aquestes bonificacions si els preus dels diferents carburants tornaven a pujar per sobre del 15%. I això és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. El govern andorrà també ha anunciat una rebaixa addicional de 10 cèntims per litre de gasoil, que se suma al de 5 cèntims que ja s'està aplicant. D'aquesta manera es persegueix reduir l'impacte de l'augment dels costos energètics sobre els ciutadans i també el teixit econòmic, i que Andorra mantingui unes condicions competitives respecte als països de l'entorn.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
2: Ara hi posem una mica de música.

0: Música y sensaciones. A Radio Vila Sacra a Pilons.
1: Tu a lo teu, que qui ens ha d'escoltar ja ens escolta.
2: Perdona? Menye, menye, menye, menye.
1: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
3: WhatsApp.
4: Pregunta curiosa. Quants tertulians d'aquests que van d'un programa a un altre donant lliçons? Quants influencers d'aquests que tenen milions de seguidors? Quants savis d'aquests que dirigeixen un món que va cap al caos? O aquests famosos als quals se'ls llepa tant el cul s'han presentat al concurs Saber i Ganar i han arribat a Magnífics? Què tal si els animem que es presentin i així ens demostrin les seves veritables capacitats per a tenir-los realment en compte? Sempre amb vosaltres.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
5: Repetiràs.
7: Doncs sí, sembla ser que tenim el mateix somni i no ho sabíem.

0: Pobresa Zero, les persones primer.
1: Programa complet en la web pobresazero.org.
2: Hi ha tres veus dignes de trencar el silenci: la de la poesia, la de la música i la de l'amor.

Li troverà la tasca, correu, correu, i farà

Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 € a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.

0: Aconsegueix el certificat de professionalitat preparant-te amb Acadèmia Bull de Girona per ser vigilant de seguretat, escorta privat i vigilant d'explosius. Cursos gratuïts adreçats principalment a persones en atur i sense exàmens a la policia. Informa-te'n a acadèmiabull.es. Actuació impulsada i subvencionada per al Servei d'Ocupació de Catalunya amb fons rebuts del Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports i del Servei Públic d'Ocupació Estatal.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

Coneixes realment la Costa Brava? Costa Brava Secreta. Un gran llibre amb més de 300 fotografies fetes des de terra, mar i aire dels racons més bonics i amagats del nostre litoral. A més, el llibre inclou un accés a través d'internet perquè puguis explorar els indrets des d'on s'han fet les fotografies de Costa Brava Secreta. Una obra d'alta qualitat amb un preu molt assequible. Costa Brava Secreta.

0: María del Mar Hurtado Olarte, Colòmbia.
1: Soc de Colòmbia. Me agrada llegir i escriure. Vull aprendre el català per continuar estudiant. Si em parles en català, n'aprendré més.
0: Gurnaik Singh, Índia.
2: Soc de la Índia, parlo català i m'agrada molt. Aquí conec molta gent que són catalans.
0: Karim Jaume, França.
3: Soc francesa. La meva àvia era catalana i per això em fa gràcia estudiar aquesta llengua. Em sembla important aprendre la llengua del lloc on visc per respecte a la gent del país.
0: Rodolfo Basarski, Argentina.
4: Soc de l'Argentina. És important aprendre la llengua del país que t'acull. Em permet entendre millor la gent del país i em facilita l'exercici de la meva activitat.
0: Sílvia Paola Rodas Guerrero, Equador.
5: Soc d'Equador, vull aprendre català per continuar estudiant. Si em parles en català, n'aprendré més.
6: A tot el món, encara hi ha gent que vol aprendre. Gent amb cultura.

0: Si busques autenticitat,
1: Ràdio Vila-Segur. Ràdio
0: Vila-Segur. Perquè t'assessorem i t'oferim troballes que ni t'imagines.
2: Upa! Què passa, Tomé?

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Ha estat l'estiu més càlid que ha viscut Catalunya des que hi ha registres, amb una temperatura mitjana 3 graus més, 3 graus per sobre del que tocaria en més del 80% del país. El que estem vivint és un exemple del que avui han denunciat les Nacions Unides. L'escalfament global va a l'alça i que ja no es podrà evitar superar el grau i mig d'escalfament. La pujada de temperatures a nivell global serà de com a mínim 1,8 graus. És la constatació del fracàs en l'assoliment del principal objectiu de l'acord de París, com ha reconegut Antonio Guterres, que és el secretari general de l'ONU.
2: La humanitat està conduint a tota velocitat cap a la catàstrofe climàtica. Fa 10 anys, a París, els governs es van comprometre a limitar l'escalfament al grau i mig, el límit que, segons els científics, és fonamental per evitar la pitjor devastació climàtica. El món no ha complert amb aquesta promesa i sobrepassarem el grau i mig en els pròxims anys.
1: Amb l'escalfament a l'alça hi haurà més onades de calor, més fenòmens meteorològics extrems, més incendis i més pèrdues de l'agricultura. Mentrestant, però, els termòmetres continuen pujant. Aquest estiu a Catalunya han batut diversos rècords. Diverses localitats, sobretot de les comarques de Lleida, han registrat fins a 20 dies amb temperatures per sobre dels 40 graus. I a Barcelona hi ha hagut 59 nits tòrrides. Ara sentirem Aleix Serra, cap de control de qualitat de dades, en declaracions a 3CAT Info.
3: No és que hem tingut dies de calor mai vistes, sinó que sobretot hem tingut setmanes consecutives de calor molt intensa. I, de fet, des de mitjans de juny fins ara molt a final d'agost s'han mantingut aquestes calorades. El juny va ser un dels més càlids registrats a Catalunya, només per darrere del 2025. El juliol va ser càlid sense precedents, el més càlid també mesurat a Catalunya. I l'agost només es pot comparar al de l'any 2003.
1: L'estiu també està molt sec en diversos punts de Catalunya, malgrat els aiguats de la Costa Daurada de finals d'agost. En alguns sectors de Ponent o de les Terres de l'Ebre gairebé no ha plogut en tot l'estiu i la temperatura de l'aigua del mar també ha batut rècords. A l'Estartit, per exemple, el 13 d'agost, l'aigua estava a 27,8 graus. És una xifra mai registrada des que es tenen dades en els últims 50 anys. Amb l'escalfament a l'alça hi haurà més onades de calor, més fenòmens meteorològics extrems, més incendis i més pèrdues de l'agricultura.
4: Però com pot ser? Amb la quantitat de llestos que governen el món i les grans cadenes de televisió amb les seves grans informacions i tertúlies de savis. Com pot ser?
5: Catalunya Informació. Les notícies en instant.

0: Sons de Taverna, on cada cançó té una història, amb Joan Brugués.
1: La canya dulce és una de les habaneres més clàssiques, dolces i conegudes del repertori tradicional, molt lligat a la història de la música lírica espanyola i a la tradició del cant de taverna a Catalunya. A diferència d'altres peces que van néixer directament a les tavernes o a alta mar, la canya dulce té un origen culte i teatral. La cançó és una metàfora romàntica i colonial molt típica de l'època, on es compara la dolçor de la canya de sucre, el producte estrella de Cuba, amb l'amor i la fragilitat de les dones criolles. Ens la canta el grup Indarra de Vilanova.

0: el Club d'Escacs de l'Escala a l'Empordà organitza el primer torneig internacional que es fa al municipi, que se suma al calendari de competicions catalanes. És l'Emporium Chess Open i participaran grans mestres. Competiran uns 60 jugadors de 7 països. Núria Peraire.
1: Els organitzadors estan satisfets perquè hi participaran jugadors d'alt nivell, fins i tot grans mestres, que és el títol més alt que es pot aconseguir, i de diferents països com Portugal, el Perú, França o el Kazakhstan. Ho explica el responsable de la secció d'escacs del Club Ser de l'Escala, Alfons Martí.
2: Un bon nivell vol dir que la meitat dels jugadors són més de 2.000 elos. Aleshores, això és un nivell bastant interessant. I, a més, tenim grans mestres. Això vol dir que són jugadors de primer nivell, de primer ordre. Aquest any tenim gent de Kazakhstan, que són 4 i són joves, són nanos de 16, 14, 15, 16, 17 anys, i que juguen fenomenalment bé.
1: Esperen ser un reclam per al turisme d'escacs, ja que els jugadors hi estaran una setmana i sovint viatgen acompanyats de familiars. L'objectiu és arribar en properes edicions als 300 participants, tal com tenen altres tornejos, perquè asseguren que hi ha més aficionats als escacs del que pot semblar. Un de cada 4 participants al torneig serà dona. La Marta Quintana, sòcia del Club de l'Escala, fa 3 anys que hi juga i hi competirà.
3: M'encanta, no?, veure per on te surts, no?, i veure l'oponent, no?, a veure quina manera de jugar. No sé, és una novetat per mi de veure mis carrers, d'aprendre les estratègies.
1: Després d'una aturada, el Club de l'Escala torna a funcionar des de fa 3 anys i en aquest temps ja ha organitzat tornejos escolars i la competició territorial de Girona.
4: Hola, Joan.
5: Hola, Sílvia.
4: Què fas aquest cap de setmana?
5: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.

0: Vintena Festa de la Sardana.
1: Dimecres 16 de setembre de 2026, a les 5 de la tarda a la plaça de les Escaules.
2: A càrrec de la principal de les Escaules.
3: Hi haurà berenar per tothom, beure inclòs. En cas de mal temps, disposem de local cobert, amb la col·laboració d'Ajuntament de Boadella i les Escaules.
4: Despertant-te. Corrent. Esmorzant, comprant, passejant, quedant, treballant, celebrant, sortint, conduint.
5: Sensacions K26.
4: Vius connectat.
6: El govern de Catalunya informa. Els catalans i les catalanes tenim la llibertat d'expressió, d'opinió i de participació. Drets fonamentals garantits per la Declaració Universal dels Drets Humans. Recorda, tu decideixes.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: La casa més cara de Catalunya a la venda és a l'Alt Empordà. 22 milions d'euros i accés privat al mar. La Casa Serinyana, més coneguda com a Casa Blaua, obra de l'arquitecte Salvador Sallés, està en venda des del 2019 i, fins fa poc, era la casa més cara de l'Alt Empordà, amb un preu de 15 milions d'euros. Però una finca de roses l'ha desbancat. Es ven per 22 milions d'euros i és la casa més cara de Catalunya, a la venda en el portal Idealista. La finca, més cara del portal immobiliari Idealista, ofereix una residència principal de 1.015 metres quadrats, piscina privada, pista de tennis i edificacions independents. Una veïna del Port de la Selva ha presentat una queixa davant la síndica de Greuges de Catalunya perquè investigui una actuació de vigilants municipals i dels Mossos d'Esquadra que, segons el seu relat, es va iniciar quan es banyava nua en una zona de roques de Cap de Bot. La Federació Naturista Nudista de Catalunya, FNNC, que denuncia els fets, sosté que el nudisme no està prohibit per l'ordenança municipal i considera necessari aclarir la base jurídica de la intervenció. Els càmpings gironins preveuen un any rècord, mentre la Costa Brava Centre frega el ple. El sector admet que les altes temperatures han disparat el consum elèctric i han reduït l'afluència als restaurants.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
1: Comprar els llibres de text mai havia estat tan fàcil. A Abacus tenim les llistes de la teva escola perquè puguis fer la teva reserva al nostre web ràpid i sense cues. Podràs utilitzar el teu val escolar durant la recollida a la botiga. I recorda, et garantim el millor preu. Abacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
2: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra emissió es produeix per l'Andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
3: I parlant d'emocions,

0: Si tens idees, propostes, clares iniciatives de com millorar la comunicació audiovisual i vols col·laborar amb nosaltres, deixa'ns un missatge al 656 19 70 62. Això sí, per favor, realitats, xerrar per xerrar i fantasmades, millor a les cases encantades.
1: Estalvia tot arreu a bon preu i Esclat. T'ho posem fàcil. Aprofita les millors ofertes. Lots Estalvi i més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70%. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions en una selecció de productes. Apropa't al teu bon preu o Esclat més proper i comença a estalviar.
2: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
3: A què t'han entrat ganes de ballar?
4: I parlant d'emocions.
5: Sent.
6: Vale.
7: Salut i humor.
8: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
9: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
10: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
11: Et volem escoltar.
12: Hola, ha estat una sorpresa i ens ho passarem bomba. De veritat. Bueno, pues lo primer de tot que us he trobat a faltar, com penso que tothom, no? I ja està. És una abraçada molt forta.
13: M'he trobat a faltar molt. Molt. No t'ho pots imaginar. Tot va molt bé. Molt. Molt. Una abraçada també per vostè, perquè estic molt agraïda de sentir-los i la companyia que em fa. Un petó.
14: Molt de gust de tornar-te a retrobar, eh? Bueno.
13: Hola, que bé, quina il·lusió. Bueno, saludo a tothom, eh? A tothom. M'encanta, m'encanta que estigueu aquí. Que bé, que bé, que bé. Bueno, que sou molta companyia, eh? Aquí estamos, eh? Vull dir que ànim, eh? Ànim. Bueno.
11: Infants, joves, grans i més grans. Tothom pot enviar els seus missatges. Al 107 per FM, ara i sempre, la teva veu.
15: Això és la caixa de sorpreses.
16: Ràdio convencional que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.

0: ara farem un petit experiment.
1: Hola, bon dia. Des de trucada perquè tinc una companya a la feina que és de Sèrbia, va arribar fa cosa de 2 anys i va arribar parlant un català molt correcte, que es podia defensar perfectament. Jo crec que aquest català li ha servit sobretot per moure's en l'ambient laboral, perquè el 90% de la gent de la feina parlem en català, però fa 15 dies ens va demanar que sisplau li parléssim en castellà. Els meus parents han quedat tots molt parats. Doncs resulta que aquesta noia quan surt al carrer, doncs amb el català no va enlloc, va al banc, va a la perruqueria, va al metge, va on sigui, i necessita el castellà. I la veritat és que li és un problema, perquè ella només parla el català, i quan diu que ella només parla el català, doncs més gent que sí que canvia, però hi ha molta gent que no canvia perquè no canvia i no ha canviat mai. O sigui, que només parla el castellà. I ara, doncs, el problema és que l'hem de convèncer que, sisplau, no deixi de parlar el català, perquè ella s'ha apuntat a classes per aprendre el castellà i tot, però sembla increïble que hi hagin titulars de Madrid dient el que diuen, que només pot ser o per desconeixement o per mala fe.
0: Ràdio Vila-sacra. Qui sap el que vol, sap amb qui i sap a on.
2: De la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.

0: Escriure bon dia al grup de la família ja és parlar més amb ells. Que fàcil és complir propòsits, oi?
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Una nit d'estiu i un poema? Aquest és un pla molt bonic, però quan entra un mosquit, tot es complica, veritat? Sentim aquest poema que ens ho explica molt bé.
3: Hola, em dic Nit Vega. El poema que he escollit es diu Nit d'estiu, de Lola Casas. He escollit aquest poema perquè em semblava molt divertit. Quin mosquit tan poc polit, m'ha picat a mitjanit, a la cuixa, tot el braç i també enmig del nas. Quin mosquit tan mal neguit, m'ha picat amb gran delit, s'ha tipat i ha volat, com lladre s'ha escapat.
2: Moltíssimes gràcies, Nit, per escollir i recitar aquest poema que, com a tu, també ens ha divertit. Fins al proper Embaladits. Adeu!

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: Anar amb bici a l'escola s'ha convertit en el nostre moment del dia preferit. Anem al nostre ritme, sense presses, observant, enraonant. I el Marc arriba a l'escola despert i content.
1: Estalviar temps i guanyar moments. Amb bici, anem bé.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Consternació a Manresa per la mort a ganivetades d'un veí de Castellnou de Bages de 45 anys en ple carrer la matinada de dilluns a dimarts, l'últim dia de la Festa Major de Manresa. Centenars de persones han fet un minut de silenci i l'alcalde de la capital del Bages, Marc Aloy, ha reclamat màxima contundència contra els joves agressors que han estat detinguts, tenen 15 i 16 anys. L'alcalde també ha demanat màxima unitat per evitar que fets tan greus es tornin a repetir i s'ha compromès a arribar fins al final.
2: Ara, més que mai, ens cal fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes davant d'aquests fets tan greus que han colpit la nostra ciutat. Hi som, hi serem i arribarem fins on calgui.
3: Y es que hay cerebros que no tienen solución y que marrón, chin, chin, pom, porom, pom, pom.

0: ara, Dino, l'estiu s'acaba. Ah, excepte, esclar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya, juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat. Ganes de clàssics?
1: Tota la seva hora, la selecció mesurada al detall a Ràdio Vila-sacra.
2: Creus que t'haig de dir l'hora cada hora? Si tens el mòbil sempre a la mà?
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Reunem.

0: Quina alegria, quina il·lusió, veure el millor. El millor jutge sempre és el temps. Ell posa al seu lloc els fets del dia a dia. Oh, quina alegria. I qui sembra tempestat, tempestat és el que s'ha menjat. Ara, i les coses al seu lloc, ja pensem més a poc, envoltats de la bona gent, que és el temps el que ens ensenya a triar. Quina meravella poder estar.
1: Que vagi fent xup, xup, xup, xup.
2: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
3: Ràdio Vilasacra 107 FM.
4: Això és la caixa de sorpreses.
2: Les millors coses de la vida arriben per sorpresa. I la millor sorpresa sempre és la que encara ha d'arribar.

Que sí, que sí. Cerquem, observem, seleccionem, mesurem i compartim. A la seva hora, dins el seu bloc corresponent, el més i millor de tot el que genera la comunicació i creativitat. Que sí, que sí. Sense barreges absurdes i sempre d'acord amb un ordre mental adequat. A les millors sensacions per sentir i gaudir més. A què és fàcil d'entendre? Que sí, que sí. Doncs mil gràcies per entendre i llibertat per sentir i gaudir. Sempre, això sí, el teu aire i amb allò que el teu cervell sigui capaç de raonar.

0: I parlant d'emocions.
1: 98.
2: Continguts en xarxa. Déu-n'hi-do! Els mots compostos són un recurs ben productiu i genuí del català. Avui parlem d'insults compostos. Mitja cerilla, escalfacanyes, mala bèstia, mal parit, mal xinat, tita freda. Del barbarisme entranyable, sinvergüenza, en direm poca pena o poca vergonya. Tenim insults compostos en parts del cos? I tant, sobretot del cap, cap de suro, cap de trons, cap de lluç, cap de fava, cap de porc. Els valencians també en tenen uns quants d'insults compostos divertits. Algú que es fot amb mil merders és un xafaxarcos. La versió valenciana de aixafar guitarres és un embrutassopàs. Un dropo de campionat és un esgarramantes. La gràcia dels insults compostos és que estan oberts a creacions amb l'únic límit de l'enginy del parlant, és clar. Cap de pus, caga perles...

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: I ha començat la selectivitat del setembre, amb més de 9.000 estudiants matriculats que tornen a provar sort en la repesca de les Pau. Els exàmens duraran fins divendres. Aquest any s'han matriculat 700 alumnes més respecte a l'any passat. La majoria són estudiants de batxillerat, són uns 7.600, i la resta provenen de grau superior. A partir de l'any que ve, però, la selectivitat canvia i la repesca es farà al juliol, així que s'haurà acabat fer colzes a l'estiu. Els resultats es podran consultar a partir del 16 de setembre al portal d'accés a la universitat.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
2: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda.
1: Exposició.
0: Origen, present i futur dels armats de Vila-sacra.
1: Audiovisual.
0: Vila-sacra i la romanització.
1: Taverna.
0: Begudes i snacks romans.
1: Animació musical.
0: Amb els grallers i tabalers de Vila-sacra.
1: Sopar romà.
0: Amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: A la comunicació del segle XX hi ha molt de soroll. També tens Ràdio Vilasacra per triar on només tenim sensacions.
3: El teu espai.
4: Avui, avui, avui...

0: show de la Chandi Show.
1: Tu perdràs.
2: Els diners donen la felicitat? Quines coses series tu capaç de fer per diners? Avui en dia tot es pot fer per diners? Tenim un preu establert les persones? Pots pensar, per exemple, tres coses que tu mai faries per diners? Albert, què tal?
3: Estupendament bé. Un altre dia
2: ets molt... pijo, tu?
3: Digue'm.
2: Tu ets pijo?
3: Radicalment, no.
2: No, m'alegro.
3: Jo encara me n'alegro més que tu, mira, Xavi.
2: Creus que els diners fan la felicitat, tu, personalment?
3: No.
2: No.
3: No.
2: Ajuden?
3: Són, amb la seva mesura, necessaris. Però, això, només això, necessaris.
2: Mm-hmm. Només això.
3: Només això.
2: Necessaris.
3: Només això.
2: Mm-hmm. Tu faries qualsevol cosa per diners?
3: No ho he fet mai, qualsevol cosa. He fet coses molt concretes per diners.
2: Tres coses que tu no faries mai per diners.
3: Canviar el meu esperit.
2: Canviar el teu esperit. A veure, sí. M'ho pots aclarir una mica millor?
3: El meu esperit és allò que un sent, allò que un estima, allò que un li agrada. O sigui, no faria una cosa desagradable pels diners.
2: Una cosa que pogués fer amb unes altres persones, per exemple.
3: I en a mi mateix, per suposadament.
2: I en a tu mateix.
3: Sí, sí.
2: Em posaries despullat a la portada d'interviu per diners?
3: Per mi això d'estar despullat o vestit no té una importància molt acusada.
2: Jo t'ho diré, jo sí que ho faria per diners. Per molts diners, eh?
3: Possiblement.
2: Per exemple,
3: també,
2: doncs sí. Va, per bé, dir una... Amb 3.000 euros, jo... Sí, home.
3: Sí. A més, hasta em faria gràcia veure'm allà, no?
2: Sí. Sí.
3: Quina cosa, perquè normalment, doncs, no sé, almenys jo no...
2: Tu, a l'hora de cantar, cantes gratis, no?

0: había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía.
1: Que vagi fent xup-xup, xup-xup.
2: El temps.
3: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
5: Bon dia, es comença a costar una dorsal anticiclònica que a poc s'anirà imposant a sobre nostra i persistirà com a mínim fins a finals de setmana. A més serà responsable d'aquesta pujada de temperatura que es veu que ens afectarà com a mínim també fins al cap de setmana. A partir de llavors el model comença a presentar dispersió, és a dir que encara no se sap ben bé com evolucionarà la temperatura. De moment dijous començarà amb cel serè a bona part del país, ambient assolellat, però tot i així al Ter Sud hi haurà alguns estrats baixos que deixaran el cel ennuvolat, especialment a les Terres de l'Ebre. I al Terç Nord també hi haurà algun sector on el cel quedi mig enteranyinat per la presència de núvols alts i prims. A partir del migdia el cel serè predominarà a tot el país, però tot i així començaran a créixer nuvolades al sector oriental del Pirineu, que no s'espera que deixin precipitació. I tot plegat amb una temperatura que s'enfilarà, s'assoliran els 36 graus a bona part de Ponent i també es podria inclús arribar a fregar els 38 en algun sector també de Ponent. En general, la temperatura quedarà entre els 30 i els 35 graus. I pel que fa a mitjà termini, s'espera la persistència d'aquest ambient assolellat amb el creixement de nuvolades a partir del migdia a punts del Pirineu i tot plegat amb la persistència de l'alta temperatura. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
6: Tornar a la rutina costa, però a bon preu i Esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè, a bon preu i Esclat, tornar costa menys.

0: Contestador 972 51 12 68.
1: WhatsApp 656 19 70 62.
2: Contestador 972 51 12 68. WhatsApp 656 19 70 62.
3: WhatsApp.
4: Aquesta ferocitat amb què triem bàndol quan opina un famós és fascinant, alhora que instintiva, perquè si no t'hi has aturat a reflexionar, cosa que en els temps que corren és poc habitual, les postures decisives acostumen a ser dues. Si estàs a favor del que el famós diu, consideres la seva opinió necessària i aplaudeixes que utilitzi l'altaveu del reconeixement públic. Si no hi estàs a favor, en canvi, apareix aquell recurrent «més val que es dediqui a lo seu». Estic convençut que la majoria en reconeixem en totes dues postures i això diu molt de la nostra contradicció. No tenim clar si volem que els famosos opinin d'actualitat o si, més aviat, preferim que no ho facin. Mentre no ens decidim, res com Ràdio Vila-sacra, l'única a la comarca que sembla treballa de debò.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
5: Repetirás.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Normal.
2: Ens agrada ser ben normals.
3: Encara que no t'ho sembli, les papallones són superheroïnes que vetllen perquè la vida a la Terra sigui possible. Sorprenent, oi? Gràcies al seu poder pol·linitzador que crea vida i la seva feina incansable, coneixem els nivells de contaminació del planeta i la qualitat de la nostra biodiversitat. Però la seva situació és alarmant. Les papallones estan desapareixent degut al creixement de les nostres ciutats, l'ús de pesticides, la contaminació i l'escalfament global. Ara estan en perill i necessiten la nostra ajuda. Et convidem a passar a l'acció. Suma't a la campanya. Salvem les papallones.

0: informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vila-sacra no segueix modes. Ràdio Vila-sacra no t'interessa en viralitzar res de res, perquè té els millors oients i les millors sensacions i això ningú ho pot negar.
2: Viu l'estiu perfecte a PortAventura World. Refresqueu-vos a Coral Bay, la nova zona de Caribe Aquatic Park, i completeu el dia amb Macamano Jungle, el nou trekking familiar a PortAventura Park, on tothom es posa d'acord. Entrada d'un dia als dos parcs des de 50 euros. Condicions a PortAventuraWorld.com.

0: amb 25 o amb 50. Els indecisos i les decidides. Els de lletres i les de ciències. Les que saben que el futur està en les nostres mans. Tots ells, totes vosaltres. Tots i totes. Volem un futur millor. T'ensenyem a pensar com fer-ho.
1: Ràdio. T'ensenyem a pensar.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Amb el manteniment del servei tècnic oficial de Saunier Duval, s'oblidarà de la seva caldera i de la revisió obligatòria. Despreocupis, ens encarreguem de tot. Informeu-vos a la nostra xarxa de serveis tècnics trucant al 93 305 0382 o a saunierduval.es.
3: Si no ets jutge professional, deixa de jutjar. Demostra que pots superar amb fets el

0: ens toca lluitar pel català. També al món digital.
1: Perquè la tecnologia prengui part de la nostra llengua, n'hi hem d'ensenyar.
2: Amb totes les nostres veus i amb tots els nostres accents.
3: És hora de conquerir nous territoris i d'aconseguir entre tots que el digital parli català.
4: La nostra llengua és la teva veu. Comparteix la projectaina.cat, Generalitat de Catalunya.
5: Tu saps triar el camí, el de l'entreteniment de qualitat. Tu ja saps on sentir el que vols i on fer-te escoltar.

0: El Club d'Escacs de l'Escala a l'Alt Empordà organitza el primer torneig internacional que es fa al municipi, que se suma al calendari de competicions catalanes. És l'Emporium Chess Open i participaran grans mestres. Competiran uns 60 jugadors de 7 països. Núria Peraire.
1: Els organitzadors estan satisfets perquè hi participaran jugadors d'alt nivell, fins i tot grans mestres, que és el títol més alt que es pot aconseguir, i de diferents països com Portugal, el Perú, França o el Kazakhstan. Ho explica el responsable de la secció d'escacs del Club Ser de l'Escala, Alfons Martí.
2: Un bon nivell vol dir que la meitat dels jugadors són més de 2.000 elos. Aleshores, això és un nivell bastant interessant. I, a més, tenim grans mestres. Això vol dir que són jugadors de primer nivell, de primer ordre. Aquest any tenim gent de Kazakhstan, que són 4 i són joves, són nanos de 16, 14, 15, 16, 17 anys, i que juguen fenomenalment bé.
1: Esperen ser un reclam per al turisme d'escacs, ja que els jugadors hi estaran una setmana i sovint viatgen acompanyats de familiars. L'objectiu és arribar en properes edicions als 300 participants, tal com tenen altres tornejos, perquè asseguren que hi ha més aficionats als escacs del que pot semblar. Un de cada 4 participants al torneig serà dona. La Marta Quintana, sòcia del Club de l'Escala, fa 3 anys que hi juga i hi competirà.
3: M'encanta, no?, veure per on te surts, no?, i veure l'oponent, no?, a veure quina manera de jugar. No sé, és una novetat per mi de veure mi carrera, d'aprendre les estratègies.
1: Després d'una aturada, el Club de l'Escala torna a funcionar des de fa 3 anys i en aquest temps ja ha organitzat tornejos escolars i la competició territorial de Girona.
4: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció.

0: Més de 350 activitats per tots els gustos ompliran a partir del dia 18 el passeig de Lluís Companys de Barcelona amb la Setmana del Llibre en Català. Aquest any incorpora novetats, Montse Camps.
1: Novetats com oferir un podcast en directe cada dia, com Ràdio Maconda o Què t'ha passat, el nou espai per difondre els oficis del llibre que aquest any es centra en les biblioteques, o el nou col·laborador, la Casa de Creació Digital, que traslladarà la seva programació a la setmana al Dia de la Mercè. Hi haurà 282 editorials a gairebé 100 casetes que ompliran 9.000 metres quadrats que mostren tota la riquesa editorial en català que ha reivindicat el president d'Editors.cat, Oriol Magrinyà.
2: Som en un context, innegablement, d'emergència lingüística. Constantment les notícies que arriben referents a la llengua ens preocupen, a vegades ens indignen, ens angoixen, i en aquest context creiem que la Setmana del Llibre en Català s'erigeix una mica com un cert contrapunt, com una mostra innegable de la fortalesa i la vitalitat del sector editorial en llengua catalana.
1: Amb més de 200 signatures d'autors, la setmana s'inaugurarà dissabte 19 amb una glossa del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Biel Mesquida. La

0: NASA preveu que l'any 2040 l'ésser humà habitarà Mart. Caldran matemàtics, científics, enginyers, informàtics, metges i personal qualificat per crear aquesta nova societat. Si hem de començar de zero, si ens hem d'embarcar en l'aventura més increïble de la història de la humanitat, copiem tot el que fa del nostre planeta un lloc millor. Perquè una societat que inclou les persones amb discapacitat en el dia a dia ens fa millors a tots. Aquí i a Mart. Grup Social 11. Un planeta més inclusiu és un món millor.
1: Avancem junts.
2: Demana oli verge extra Baró de Maials. Vine a la cooperativa de Maials tota la setmana i diumenge al matí o te'l portem directament a casa. Fes la comanda al 973 130005 o a info@barodemaials.cat.
3: Oli Baró de Maials. Oli, oli.

0: Pareu bé l'orella.
1: Descobreix misteris, aventures i històries de dones mai no explicades al castell de Miravet, la cartoixa d'Escala Dei, el castell monestir d'Escornalbou i el reial monestir de Santes Creus. Més informació a patrimoni.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
2: La pregunta.
3: Per què la música d'avui dia sona tota igual, canti qui canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?
4: I parlant de música...

0: I parlant d'emocions.
1: 38.
2: Tiki-biki!
3: Vale.
4: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-19-70-62.
5: La crisi migratòria a Ceuta no va començar fa un mes, va començar ahir, perquè tots sabem que l'actualitat de l'estiu només té valor quan les estrelles de la tele tornen de vacances. L'espectacle de Susana Griso i Ana Rosa Quintana va ser patètic i negligent per diferents raons. Van erigir-se en salvadores del poble ceutí, abraçant la gent i consolant-la com si la solució depengués d'elles. Ana Rosa, eres nuestra voz, deien. Fer-se gravar passejant entre barraques i misèria amb cara de preocupació. Fer un discurs tendenciós que donava veu només a un costat del problema. Practicar la demagògia més vulgar amb preguntes òbvies i dramàtiques per provocar l'emoció. Només els calia allargar el micròfon perquè la gent carregués contra Pedro Sánchez. Els que s'acostaven a parlar sabien que era això el que s'esperava d'ells. Les presentadores no van explicar res de nou, només van exercir d'exaltadores professionals del malestar. Les estrelles de la televisió busquen ara mateix elevar la crispació social en benefici del seu espectacle. I això és com posar una càrrega explosiva enmig d'un gran incendi.

0: Participa amb nosaltres.
1: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
2: Truca!
0: Repetiràs.

0: Radio Bila Sacra.
1: Made in Europe.
2: Cellers Maset.

0: la sensibilitat és un art, potser l'únic que ens fa concentrar sobre nosaltres i que ens fa créixer allò que no hauríem de perdre mai, la capacitat de pensar i de sentir per nosaltres mateixos.
1: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
2: El programa de les novetats musicals de la setmana a Ràdio Vila-sacra. Tots els dilluns a les 9 del vespre.
3: Tanca els ulls.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Amb l'acabament de molts contractes vinculats a la temporada turística i amb molts sectors a mig gas, com l'ensenyament, aquest any s'ha repetit l'esquema. L'atur ha augmentat a Catalunya de 14.500 persones i ho ha fet especialment entre els joves i a la demarcació de Girona. Ara hi ha gairebé 330.000 parats registrats, una xifra lleugerament superior a la de fa un any. Des de la UGT, Òscar Riu critica justament aquest factor estacional del mercat laboral.
2: No podem seguir creant ocupació que es destrueix any rere any quan s'acaben aquestes temporades. Sectors laborals que el que fan és augmentar la precarietat i augmentar la pobresa de la nostra societat. Per això hem de fer un canvi i hem d'afrontar aquest canvi estructural que doni resposta a la ciutadania del nostre país.
1: El procés de regularització d'immigrants que va fer el govern espanyol explica en part l'increment de l'atur, perquè molts d'ells s'han incorporat per primer cop a les oficines del Servei Català d'Ocupació. La regularització, però, també ha servit per mitigar la pèrdua de llocs de treball. A l'agost s'han afiliat a la Seguretat Social 64.000 estrangers a Catalunya, un de cada cinc del conjunt de l'Estat. El saldo final d'afiliats continua en nivells històricament alts, per sobre dels 3.900.000.
3: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.
4: El temps.
5: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
6: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
7: Bon dia. Es comença a costar una dorsal anticiclònica que a poc s'anirà imposant a sobre nostra i persistirà com a mínim fins a finals de setmana. A més serà responsable d'aquesta pujada de temperatura que es veu que ens afectarà com a mínim també fins al cap de setmana. A partir de llavors el model comença a presentar dispersió, és a dir que encara no se sap ben bé com evolucionarà la temperatura. De moment dijous començarà amb cel serè a bona part del país, ambient assolellat, però tot i així al Ter Sud hi haurà alguns estrats baixos que deixaran el cel ennuvolat, especialment a les Terres de l'Ebre. I al Ter Nord també hi haurà algun sector on el cel quedi mig enteranyinat per la presència de núvols alts i prims. A partir del migdia el cel serè predominarà a tot el país, però tot i així començaran a créixer nuvolades al sector oriental del Pirineu, que no s'espera que deixin precipitació. I tot plegat amb una temperatura que s'enfilarà, s'assoliran els 36 graus a bona part de Ponent i també es podria inclús arribar a fregar els 38 en algun sector també de Ponent. En general, la temperatura quedarà entre els 30 i els 35 graus. I pel que fa a mitjà termini, s'espera la persistència d'aquest ambient assolellat amb el creixement de nuvolades a partir del migdia a punts del Pirineu i tot plegat amb la persistència de l'alta temperatura. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
8: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
9: Tornar a la rutina costa, però a bon preu i esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè, a bon preu i esclat, tornar costa menys.

0: Contestador 972 51 12 68.
1: Hi. WhatsApp 656 19 70 62. Hi.
2: Contestador 972 51 12 68. WhatsApp 656 19 70 62.
3: Aquesta ferocitat amb què triem bàndol quan opina un famós és fascinant, alhora que instintiva, perquè si no t'hi has aturat a reflexionar, cosa que en els temps que corren és poc habitual, les postures decisives acostumen a ser dues. Si estàs a favor del que el famós diu, consideres la seva opinió necessària i aplaudeixes que utilitzi l'altaveu del reconeixement públic. Si no hi estàs a favor, en canvi, apareix aquell recurrent «més val que es dediqui a lo seu». Estic convençut que la majoria ens reconeixem en totes dues postures i això diu molt de la nostra contradicció. No tenim clar si volem que els famosos opinin d'actualitat o si, més aviat, preferim que no ho facin. Mentre no ens decidim, res com Ràdio Vila-sacra, l'única a la comarca que sembla treballa de debò.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, així de clar.
1: Llibres de ciència.
2: Avui us proposem un llibre que reivindica l'aportació de les dones en l'àmbit de la salut i la medicina a Catalunya entre els segles XV i XX.
3: L'obra Dones sàvies, herbolàries, llevadores, infermeres, metgesses, d'Elisenda Albertí, fa un recorregut històric per la vida de dones que, malgrat les restriccions socials i culturals de l'època, van exercir professions relacionades amb la cura i el benestar. I descobrirem les seves aportacions i com van poder desafiar les normes establertes per superar les limitacions que la societat els imposava a causa del seu sexe, unes limitacions que, de vegades, les conduïen fins i tot a ser acusades de bruixeria. Es tracta, en definitiva, d'un llibre que vol reflectir la contribució de les dones en l'àmbit de la salut al llarg dels segles i com van ser clau, fins i tot, a la definició del nostre actual sistema sanitari.
4: Endevina, endevina. És una capsa de música molt gran, plena de milers de sons diferents. Què és?
5: Ja ho sé.
6: Ràdio Vila-sacra.

0: La temporada alta, el Festival d'Arts Escèniques de Girona i Salt celebra 35 anys amb més de 90 espectacles i una edició d'alt nivell internacional. Gemma Esteve.
1: Enguany hi haurà 22 estrenes absolutes, 4 d'internacionals, una fita inèdita en la història del festival. Destaquen companyies de referència de l'escena contemporània com la belga Peeping Tom, que estrenarà una nova versió de Les Salons, i Need Company amb Everything Must Change, una proposta que combina teatre, dansa, música i arts visuals. Per a Lluís Puig, el director artístic, el festival està recollint els fruits de molts anys de feina.
2: Això ve una mica de la feina aquesta que anem explicant ja fa molts anys, de treball en xarxes europees, participació en trobades europees, etcètera, etcètera. Fa que tinguin més temporada alta present i t'ofereixin estrenes i estem molt contents.
1: La programació internacional inclou, a més, un plat fort, el retorn de Romeo Castellucci, que aterrarà a Girona procedent de París amb el seu mite de Faust. El festival reivindica també la creació catalana amb 66 espectacles, 19 de segell gironí i l'estrena de Vaca en Família de la companyia Malpelo. La temporada arrencarà el 3 d'octubre i ho farà amb Has Been, una proposta del dramaturg Martin Zimmermann i el coreògraf Sidi Larbi Sherkawi, que reflexiona amb humor sobre fer-se gran en el món de l'espectacle.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Tu pots ser part del canvi.
7: En el 107 de la FM...

0: ara diu no, l'estiu s'acaba. Ah, acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya, juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.
2: Ole! Ole! Ole!
3: La família Sans Lloberes portava 83 anys buscant el Josep, desaparegut al front de l'Ebre durant la Guerra Civil, i l'han pogut trobar gràcies al programa d'identificació genètica de la Generalitat. Si tens algun familiar desaparegut durant la Guerra Civil i el franquisme, inscriu-lo al Cens de Persones Desaparegudes i apunta't al programa d'identificació genètica. Tu també pots tancar el dol.
4: Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.

0: I parlant d'emocions.
1: 99.
2: Vinga, que és l'hora del pa amb xocolata. Atenció, atenció, atenció, atenció, atenció.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Sabeu que si busquem entre poemes sempre trobem un poema que parla d'un mes de l'any? El poema que ara sentirem parla del novembre. Descobrim què diu d'ell.
5: Hola, sóc l'Ariana Maria Alexe. El poema que he escollit es diu El novembre i ho ha escrit Miquel, Martí i Pol. He escollit aquest poema perquè el meu aniversari és al novembre. El novembre. Comença el mes de novembre. Castanya va, castanya ve. I panillets també. Un començant tan dolç, més d'una vegada enfilat. Per això és molt pertundent menjar sense de missa, perquè no queda gens bé. Peca de golferia, el mes començat amb Tots Sants, després va Sant Celícia, patrona com prou se sap, el ritme i la melodia que sents deslives sense sentits, sí, més no per els musiquells. Novembre, el mes de la tardor, que l'hivern ja els anuncien. Els teus silenciosos són plens d'una música molt fina que ens ressona al fons del cor, com la cançó petita, i ens ajuda a fer-nos grans, sense gens de malalteria. S'acaba el mes de novembre, castanya ve, castanya va, que el torro ja vindrà.
4: Moltíssimes gràcies, Ariana, per escollir aquest poema que et fa recordar el teu aniversari. I vosaltres, embaladits, sabeu quin mes de l'any és el vostre aniversari? Fins al proper, embaladits. Adeu.
5: Adeu, embaladits.
6: Tranqui, tronco, que Radio Vilasaca la que siempre pongo. Nen, que hay que enterarse de todo muy bien.
7: Un viatge en el temps.

0: Més de 350 activitats per tots els gustos ompliran a partir del dia 18 el passeig de Lluís Companys de Barcelona amb la Setmana del Llibre en Català. Aquest any incorpora novetats, Montse Camps.
1: Novetats com oferir un podcast en directe cada dia, com Ràdio Maconda o Què t'ha passat, el nou espai per difondre els oficis del llibre que aquest any es centra en les biblioteques, o el nou col·laborador, la Casa de Creació Digital, que traslladarà la seva programació a la setmana el dia de la Mercè. Hi haurà 282 editorials a gairebé 100 casetes que ompliran 9.000 metres quadrats que mostren tota la riquesa editorial en català que ha reivindicat el president d'Editors.cat, Oriol Magrinyà.
2: Som en un context, innegablement, d'emergència lingüística. Constantment les notícies que arriben referent a la llengua ens preocupen, a vegades ens indignen, ens angoixen, i en aquest context creiem que la Setmana del Llibre en Català s'erigeix una mica com un cert contrapunt, com una mostra innegable de la fortalesa i la vitalitat del sector editorial en llengua catalana.
1: Amb més de 200 signatures d'autors, la setmana s'inaugurarà dissabte 19 amb una glossa del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Biel Mesquida. La

0: Apuja, apuja la ràdio.
1: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
2: Aquesta ferocitat amb què triem bàndol quan opina un famós és fascinant, alhora que instintiva, perquè si no t'hi has aturat a reflexionar, cosa que en els temps que corren és poc habitual, les postures decisives acostumen a ser dues. Si estàs a favor del que el famós diu, consideres la seva opinió necessària i aplaudeixes que utilitzi l'altaveu del reconeixement públic. Si no hi estàs a favor, en canvi, apareix aquell recurrent més val que es dediqui a lo seu. Estic convençut que la majoria en reconeixem en totes dues postures i això diu molt de la nostra contradicció. No tenim clar si volem que els famosos opinin d'actualitat o si, més aviat, preferim que no ho facin. Mentre no ens decidim, res com Ràdio Vila-sacra, l'única a la comarca que sembla treballa de debò.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
1: Repetiràs.

0: que juguem amb això i allò de manera un xic agosarada, tens raó. Però tot ho fem sense cap més desig de fer quelcom diferent i original. I amb cap altre motiu, ja que per fer el que fa tothom no cal fer gaire. No et sembla? Doncs això és Ràdio Vila-sacra, senzillament.
1: Tota la raó del món. El que fa tothom, ja ho fa tothom.
2: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
3: I parlant d'emocions.
4: 23.
5: Vale.

carai, carai. No, no del Paraguai, sinó d'aquí i d'allà. No sé si us passa a vosaltres, però a mi cada cop que decideixo posar una estona a la tele, que cada cop és menys, no paro de practicar el zapping. D'un canal a un altre, per evitar l'obligació de veure minuts i minuts de propaganda. Que no para de voler vendre'm el que ni vull ni a vegades puc comprar, per evitar sèries i programes que ni m'aporten gaire ni serveixen per gaire més que perdre el temps. No us passa a vosaltres? Ah, no? Ah, doncs a mi sí.

0: 20a Festa de la Sardana.
1: Dimecres 16 de setembre de 2026, a les 5 de la tarda a la plaça de les Escaules.
2: A càrrec de la principal de les Escaules.
3: Hi haurà berenar per tothom, beure inclòs. En cas de mal temps, disposem de local cobert, amb la col·laboració d'Ajuntament de Boadella i les Escaules.
4: Ràdio Vilasacra 107 FM.
5: Portes temps amb l'ànim alterat o decaigut? Tothom pot patir ansietat o depressió. Són trastorns emocionals que impedeixen una vida normal. Tens mareig, sudoració, taquicàrdia, insomni, cansament o tristesa? Si ets perseverant, pots reduir aquests símptomes i mantenir ben amunt el nivell d'endorfines, que són unes substàncies segregades pel cervell que ens fan sentir alegria i benestar. Per aconseguir-ho, fes exercici i menja bé. Dorm com a mínim 7 hores diàries. Ajuda't amb tècniques de relaxació. Comparteix les emocions amb persones de confiança i, si no pots, escriu en un diari personal. Pensa, parla i actua en positiu. Tingues contacte amb la natura i busca activitats que et facin sentir bé. I si poden ser en grup, millor. I sobretot relativitza i pren-te les coses amb sentit de l'humor. Si veus que no te'n surts, vés al metge.

La sincronicitat és un concepte introduït pel psicòleg Carl Jung, que descriu l'ocurrència de dos esdeveniments o més que no tenen una relació casual evident, però que semblen estar significativament relacionats. És com quan penses en algú i de cop i volta aquesta persona et contacta, o quan veus un número repetit en moments inesperats. Un exemple fascinant de sincronicitat és la història de Jung amb un pacient escèptic. Durant una sessió, el pacient estava descrivint el somni en què algú li donava un escarabat daurat. En aquell precís moment, un escarabat reial, semblant al del somni, va xocar contra la finestra del consultori. Aquest esdeveniment inesperat va ajudar el pacient a obrir-se més en el procés terapèutic, demostrant com les coincidències poden tenir un profund impacte psicològic. Jung argumentava que aquests esdeveniments no són meres coincidències aleatòries, sinó que reflecteixen un principi de connexió més profund a l'univers, una mena de causalitat. Sosté que les nostres ments estan entrellaçades amb el món exterior de maneres que la ciència encara no comprèn completament. La sincronicitat, per tant, no només desafia la nostra percepció de la causalitat, sinó que també suggereix que hi ha una dimensió significativa i misteriosa a la vida que va més enllà del que podem explicar amb la lògica convencional.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
3: La ràdio, quan tu vulguis.
4: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
5: Té falta de gana, baixa autoestima o busca excuses per no anar a l'escola. L'assetjament escolar és una forma de violència que sovint no s'explica però deixa senyals. Saber identificar-los és el primer pas per poder ajudar. Estigues alerta i no permetis que el silenci perpetuï el patiment d'infants i joves. Busca els senyals. Atura l'assetjament. Assetjamentescolar.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
6: Pareu bé l'orella.
7: L'experiència de shopping més refrescant t'espera a l'Espai Gironès.
8: Aquest estiu escapa't a l'espai. Gaudeix amb la moda de Primark, Zara, Feia o Mango i amb l'oferta dels nostres restaurants i cinemes.
7: I les millors rebaixes de Girona també les trobaràs a l'Espai Gironès.
8: Oberts fins a les 10 de la nit i amb pàrquing gratuït.
7: Descobreix tot el que t'espera a espaigironès.com.
9: Vila Sacra sense punxero. F-A-M-A.
10: Si vols vendre el teu negoci o comprar-ne un que ja està en funcionament, a Reempresa t'ajudem. A Reempresa posem en contacte persones que volen deixar el seu negoci en bones mans amb persones emprenedores que volen iniciar un projecte sense començar de zero. T'assessorem sense cap cost en tot el procés de compra-venda. Més informació a reempresa.org i al teu ajuntament.
11: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
12: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
13: Bon dia, es comença a costar una dorsal anticiclònica que a poc s'anirà imposant a sobre nostra i persistirà com a mínim fins a finals de setmana. A més, serà responsable d'aquesta pujada de temperatura que es veu que ens afectarà com a mínim també fins al cap de setmana. A partir de llavors, el model comença a presentar dispersió, és a dir, que encara no se sap ben bé com evolucionarà la temperatura. De moment, dijous, començarà amb cel serè a bona part del país, ambient assolellat, però tot i així, al Ter Sud hi haurà alguns estrats baixos que deixaran el cel ennuvolat, especialment a les Terres de l'Ebre. I al Terç Nord també hi haurà algun sector on el cel quedi mig enteranyinat per la presència de núvols alts i prims. A partir del migdia el cel serè predominarà a tot el país, però tot i així començaran a créixer nuvolades al sector oriental del Pirineu, que no s'espera que deixin precipitació. I tot plegat amb una temperatura que s'enfilarà, s'assoliran els 36 graus a bona part de Ponent i també es podria inclús arribar a fregar els 38 en algun sector també de Ponent. En general, la temperatura quedarà entre els 30 i els 35 graus. I pel que fa a mitjà termini, s'espera la persistència d'aquest ambient assolellat amb el creixement de nuvolades a partir del migdia a punts del Pirineu i tot plegat amb la persistència de l'alta temperatura. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
14: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
15: Tornar a la rutina costa, però a bon preu i esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè, a bon preu i esclat, tornar costa menys.

0: Contestador 972 51 12 68.
1: WhatsApp 656 19 70 62.
2: Contestador 972 51 12 68. WhatsApp 656 19 70 62.
3: Aquesta ferocitat amb què triem bàndol quan opina un famós és fascinant, alhora que instintiva, perquè si no t'hi has aturat a reflexionar, cosa que en els temps que corren és poc habitual, les postures decisives acostumen a ser dues. Si estàs a favor del que el famós diu, consideres la seva opinió necessària i aplaudeixes que utilitzi l'altaveu del reconeixement públic. Si no hi estàs a favor, en canvi, apareix aquell recurrent «més val que es dediqui a lo seu». Estic convençut que la majoria ens reconeixem en totes dues postures i això diu molt de la nostra contradicció. No tenim clar si volem que els famosos opinin d'actualitat o si, més aviat, preferim que no ho facin. Mentre no ens decidim, res com Ràdio Vila-sacra, l'única a la comarca que sembla treballa de debò.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.

per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i els vins de la Do Empordà.
1: Tu saps triar el camí, el de l'entreteniment de qualitat. Tu ja saps on sentir el que vols i on fer-te escoltar.
2: Hola, bon dia. Cinc minuts riguent, i a mi, el veí del cantó, em va pegar quatre cops a la paret de lo que reia. Mira, que t'ho prometo, que em feien mal els ronyons i tot de tant riure. Doncs només us volia dir això. Un petó molt fort.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens hi...

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Digues adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida. Seleccions

Busques un CRM per la teva empresa? Si és fàcil d'utilitzar, és Toho. Si és adaptable, és Toho. Si és segur, és Toho. Si busques un CRM, necessites Toho. Comença ja la teva prova gratuïta. Toho. Solucions de software per a empreses. És teu. És fàcil. És Toho.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El govern català ha presentat l'acta i el cartell per la diada de l'11 de setembre. El fil conductor serà el 50è aniversari de la primera diada que es va celebrar després de la mort de Franco, que va ser el 1976 a Sant Boi. Més detalls, Toni Conde.
2: L'acte de la diada, que tindrà lloc al Teatre Nacional de Catalunya, partirà d'un record de la diada de 1976 i incorporarà també altres commemoracions de la història catalana, com l'any Gaudí. Segons ha explicat la portavoz del govern, Sílvia Paneque, el cartell de l'artista Javier Jaén està format per centenars d'empremtes simulant un conjunt de gent, el que simbolitza la pluralitat de la societat catalana.
3: Com la suma de la diferència pot conformar un col·lectiu i una unitat. És una imatge, per tant, que vol representar aquesta ciutadania diversa en diferents sensibilitats, però que és capaç de navegar de manera unida en una sola direcció.
2: El govern vol establir un vincle amb la Unitat d'Acció per la Llibertat i la Dignitat després de la dictadura amb la Catalunya d'avui.
4: El Club d'Escacs de l'Escala a l'Alt Empordà organitza el primer torneig internacional que es fa al municipi, que se suma al calendari de competicions catalanes. És l'Emporium Chess Open i participaran grans mestres. Competiran uns 60 jugadors de 7 països. Núria Peraire.
5: Els organitzadors estan satisfets perquè hi participaran jugadors d'alt nivell, fins i tot grans mestres, que és el títol més alt que es pot aconseguir, i de diferents països com Portugal, el Perú, França o el Kazakhstan. Ho explica el responsable de la secció d'escacs del Club Ser de l'Escala, Alfons Martí.
6: Un bon nivell vol dir que la meitat dels jugadors són més de 2.000 elos. Aleshores, això és un nivell bastant interessant. I, a més, tenim grans mestres. Això vol dir que són jugadors de primer nivell i de primer ordre. Aquest any tenim gent de Kazakhstan, que són 4 i són joves, són nanos de 16, 14, 15, 16, 17 anys, i que juguen fenomenalment bé.
5: Esperen ser un reclam per al turisme d'escacs, ja que els jugadors hi estaran una setmana i sovint viatgen acompanyats de familiars. L'objectiu és arribar en properes edicions als 300 participants, tal com tenen altres tornejos, perquè asseguren que hi ha més aficionats als escacs del que pot semblar. Un de cada 4 participants al torneig serà dona. La Marta Quintana, sòcia del Club de l'Escala, fa 3 anys que hi juga i hi competirà.
7: M'encanta, no?, veure per on te surts, no?, i veure l'oponent, no?, a veure quina manera de jugar. No sé, és una novetat per mi de veure mi carrera, d'aprendre les estratègies.
5: Després d'una aturada, el Club de l'Escala torna a funcionar des de fa 3 anys i en aquest temps ja ha organitzat tornejos escolars i la competició territorial de Girona.
8: Els clàssics sempre tenen valor. Aprofita el temps.

0: A Bonpreu i Esclat treballem des del 1974 per ser el referent en el sector alimentari a Catalunya. Sempre compromesos amb els nostres valors que ens han portat on som avui. Honestedat i confiança. Voluntat de servei. Desenvolupament professional. Actitud positiva, consciència d'equip i pragmatisme i eficiència. Comptem amb diferents ensenyes i serveis arreu del territori català. La nostra prioritat és satisfer els nostres clients. Oferim més de 30.000 productes de la millor qualitat i amb la millor relació qualitat-preu. A Bonpreu i Esclat, optem perquè els clients escollin lliurement entre un ampli ventall de productes de diferents marques i de marca Bonpreu. Sempre en un entorn de compra agradable i amb una atenció al client excel·lent. Prioritzem la proximitat i complicitat amb el territori, promovent el producte local de qualitat i de quilòmetre zero. Oferim més de 900 referències de productes locals i contribuïm a dinamitzar l'economia catalana i a la creació de llocs de treball al nostre territori. Hem arribat a on som gràcies a la gent Bonpreu. Compromesos amb el projecte i amb la voluntat de seguir creixent, tenint com a eix central els nostres clients. Bonpreu i Esclat. Experiència única.
1: Gent que és feliç fent feliços els altres.
2: La ràdio acompanya de...

0: il·lumina totes les llars. Avui celebrem que fa 20 anys que som el teu aliat en eficiència energètica. Obramat.
1: Hi ha banys i banys. Els de Roca tenen dutxes que maximitzen l'espai en plats antilliscants per una major seguretat. Roca, el bany. Plats de dutxa i mampares.
2: Vine a Caligàs, carrer del Mar, número 10, polígon industrial Empordà Internacional, Vilamalla.
3: Sixty-one homers, man, that otter's tall.

0: Les formes diuen que cal mantenir-les, però el millor és poder sorprendre amb elles.
1: Aquest és el número per participar.
2: 972-51-1268.
1: Aquell altre?
2: 656-19-70-62.
1: I recordo també que és interessant que, quan truquis, si et ve de gust, demanis una cançó perquè jo la poso en llista i tirem de veta d'aquelles cançons que us agraden a vosaltres.

0: informació, música, entreteniment.
1: La fem entre tots.
2: Vols deixar-nos un missatge?
3: Que se li mor un amic i se'n va a donar el pes a la viuda i li diu, perquè era castellà, li diu, lo siento. I ella li diu, no, no, deixi'l tal com està.
2: Ens interessa molt el que penses.

La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Us expliquem que els efectes de l'escalfament o de la contaminació per microplàstics ja impacten en el funcionament dels ecosistemes de llacs i d'embassaments, segons revelen estudis dels últims 5 anys. Temes com aquests es debatran a Penyoles, al Pla de l'Estany, en la trobada internacional d'un centenar de científics especialitzats en llacs. Ens ho explica des de Girona la Maria Rovira.
2: El futur dels espais lacustres s'analitza a Banyoles en la Conferència Internacional del GLION, una de les principals xarxes científiques mundials dedicades a l'estudi dels llacs, amb temes com la repercussió del canvi climàtic. Rafa Mercè, co-coordinador d'aquesta xarxa.
3: I aquest escalfament està influint de manera ja decisiva en el seu funcionament com a ecosistema, perquè que s'escalfi l'aigua no només afecta a si nosaltres hi fiquem el peu, si està més o menys calenta, sinó que tots els organismes i tota també la física de l'aigua de la que tots aquests organismes en depenen, està veient ja modificada.
2: Es treballaran diversos temes relacionats amb els ecosistemes aquàtics. Núria Catalán, investigadora del CEAP i presidenta del comitè organitzador.
4: Ens reunirem una xarxa d'unes 150 científiques i científics que ens organitzem per grups de treball que inclouen temes doncs, com les emissions de gasos d'efecte hivernacle, els canvis en la comunitat dels llacs, sistemes de detecció satèl·lit, canvis en la limnologia d'hivern.
2: S'ha triat Banyoles per fer el congrés com a lloc emblemàtic per la recerca en ecologia aquàtica.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Davant un futur tan canviant com incert.
0: Tota la informació de les comarques de Girona @cati_girona.

0: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.
1: Es que saben lo que pasa.
2: A ver, a ver.
1: Salía de repente uno que sabe Dios ni cómo se llama ya, que hacen una canción a lo mejor.
2: Sí,
1: o,
2: sí.
1: O tres. Pero ya está.
2: Buah.
1: ¿Quién es ese? No, ¿quién es? Yo qué sé. ¿Quién es esa? Tampoco sabemos. Estamos fuera. Es que no. El mundo musical ha cambiado. Si ahora salen 250.000 que no saben dónde han salido. Y esos son los hits del momento, los que suenan en la radio, los que la gente se desvive, se muere tal, pero esos que no sabemos quiénes son. Yo no sé quiénes son nadie, ¿sabes? Y yo no voy a cambiar con eso, con lo cual, ¿a dónde voy yo?
3: Tú, con los cerebros que razonan a Radio Vilasacra, por supuesto.
1: Acompañados por la música, ¿no?
3: La mejor selección jamás imaginada de todos los tiempos y a sus respectivas horas.
4: Al 107 de la FM.
1: Que esto ha cambiado un huevo, señores.
5: I parlant d'emocions.
6: 72.
7: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
6: Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai.
8: Sabies que...
5: Al igual que la xocolata, les pipes de carbassa són una important font de triptòfan, un aminoàcid que estimula la producció de serotonina. Destaquen per la seva aportació nutricional de fibra i antioxidants naturals, com la vitamina A i E, així com vitamines del grup B que equilibren el sistema nerviós. A més, també contenen minerals importants per al nostre organisme, com el zinc, que ens ajuda en el correcte funcionament del nostre sistema immunològic. Les llavors de carbassa són un aliment utilitzat des de l'antiguitat tant per les seves propietats nutritives com per les seves propietats medicinals. En naturopatia es recomana el seu ús per facilitar l'eliminació de paràsits intestinals, gràcies al seu contingut en curcubitina, un aminoàcid que més contribueix a regular la salut de la pròstata. El seu color verd es caracteritza pel seu alt contingut en clorofil·la i el groc per uns pigments naturals amb propietats antioxidants anomenades carotenoides i luteïna, per la qual cosa és un aliment oxigenant i revitalitzant.

Hola. No, no cal que et preocupis per nosaltres. Els de Ràdio Vila-sacra tenim les coses molt i molt clares. Gràcies de totes maneres.

0: 107 FM.
1: A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: Jardineria, la teva botiga Action i a l'app. Action. Petits preus, grans somriures.
1: Action Figueres. El Carrefour de Vilatenim.
2: Pensa en un producte.
3: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
4: T'ha anat bé de gust la rutina?
3: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
4: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
5: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Si has de fer alguna obra o reforma, no agafis a qualsevol. Busca un professional acreditat. La seva factura, la millor garantia. A casa teva, no te la juguis. Unió d'Empresaris de la Construcció.
8: Construccions i reformes Horitzon. Pujada al Puig Rom 15. Roses. Telèfon 972 25 51 18. Oh.

0: Ràdio Vila Sacra, 107 freqüència modulada.
1: Compartint emocions.
2: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Les onades de calor a la mar Mediterrània són cada vegada més freqüents i més prolongades. El motiu? Un excés d'emissions de carboni a l'atmosfera que el mar no és capaç d'absorbir. Les espècies mòbils, com els peixos, migren a hàbitats més frescos, però invertebrats, algues i coralls registren una mortalitat més elevada. Doctora Sandra Ramírez Calero, investigadora de l'Institut de Ciències del Mar, a Ràdio 4.
4: Su capacidad fisiológica de aguantar el calor se supera y se empiezan a morir. Entonces eso es súper peligroso, porque si yo pierdo la cobertura de coral o la cobertura de briozoos o la cobertura de esponjas, lo que voy a hacer es perder el hábitat. Y entonces al perder el hábitat, todo el ecosistema pierde sus funciones.
3: La Posidònia, que capta 20 vegades més diòxid de carboni que un bosc, s'ha degradat un 40% de mitjana. La gorgònia vermella, corall generador d'hàbitats del que Ramírez és experta, s'ha degradat fins i tot en reserves protegides.
4: En las Islas Medas, la cobertura se ha perdido casi entre, dependiendo de la población, porque hay diferentes parches de población, casi el 60 y el 80% en algunas de esas poblaciones.
3: Les onades de calor marines han provocat també la pèrdua d'un 20% de la biomassa de peixos.
4: Cuando tenemos un ecosistema degradado y vacío, pues qué peces van a haber ahí. De los 10 que teníamos, pues ahora encontramos 2, y obviamente eso tiene un impacto socioeconómico en la sociedad.
3: Ramírez assenyala que alguns coralls tenen mecanismes d'adaptació.
4: Pero mi conclusión final es que si no paramos las emisiones de carbono para que no hayan olas de calor, pues estos mecanismos, por más que los tengan y por más que resistan, pues probablemente van a seguir fallando y fallarán si estas olas siguen.
5: Un altre dels agents que amenaça la Posidònia, el pulmó de la Mediterrània, són els fondejos d'embarcacions. Aquesta planta regenera lentament un centímetre per any.
2: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
6: Si vols viure tranquil i amb alegria, Ràdio Vila-sacra tot el dia.

Never seen a position like this.

0: s'acaba.
1: Ara diu, no, l'estiu s'acaba. Ah, excepte, esclar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: I parlant d'emocions...
3: 57.

cada any a la ciutat de Seosan, Corea del Sud, se celebra un festival força peculiar conegut com el Festival de la Vaca Boja. Aquest esdeveniment no té res a veure amb la malaltia de la vaca boja, sinó que és una celebració a la cultura i a la comunitat local. El festival es fa en honor a una llegenda local sobre una vaca que, segons la història, va escapar miraculosament d'un escorxador. El més curiós del festival és l'activitat principal, una competició on les vaques participen en una mena de cursa. Adornats amb mantells de colors i decoracions, són guiats pels seus amos a través d'un circuit, no per competir per velocitat, sinó més aviat per demostrar la destresa i l'enllaç entre l'animal i el cuidador. Els participants intenten controlar les seves vaques mentre corren o caminen pel camí, cosa que sovint causa escenes caòtiques i còmiques que atreuen a milers d'espectadors. A més, inclou altres activitats com concursos de bellesa de vaques, menjar local i música tradicional, oferint una ullada única a la vida rural coreana.

0: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
1: Això és la caixa de sorpreses.
2: En el 107 de la FM.
3: Piràmide de l'alimentació saludable. Freqüència de consum dels grups d'aliments. La piràmide indica la freqüència en què es recomana consumir els diferents grups d'aliments. Consum diari, setmanal i ocasional.
4: A la base es troben els aliments més bàsics, els que han de tenir més pes en l'alimentació habitual.
3: Hortalisses, tomàquet, bròquil,
4: farinacis, pa, pasta,
3: oli d'oliva,
4: fruita seca, nous, avellanes,
3: fruites fresques, peres, pomes,
4: llegums, llenties, cigrons, mongetes,
3: làctics, llet, iogurt, formatge. A mesura que es va pujant cap al vèrtex, cal anar reduint el consum.
4: Ous,
3: carn magra,
4: llegums, llenties, cigrons, mongetes,
3: peix.
4: Al vèrtex s'hi troben els aliments de consum ocasional. Begudes ensucrades, embotits, carns greixoses, llaminadures, brioixeria, galetes, mantega.
3: Repartiu els aliments en 5 àpats diaris. 3 de principals, esmorzar, dinar i sopar. 2 de complementaris, un a mig matí i un altre a mitja tarda.
4: Aspectes importants. Utilitzeu oli d'oliva tant per cuinar com per amanir. Bebeu aigua. És la millor beguda, tant en els àpats com entre hores.
3: Prioritzeu els aliments integrals. Pa, arròs, pasta, cereals d'esmorzar, etc. Els làctics desnatats o semidesnatats. Els llegums. La fruita seca sense sal. Nous, avellanes, ametlles, pinyons.
4: Reduïu la sal. Els sucres. Els greixos d'origen animal. Els aliments precuinats.
3: Prioritzeu els aliments frescos i mínimament processats, de producció local i de temporada. I també un estil de vida actiu, amb activitats diàries com caminar o anar amb bicicleta, pujar escales, ballar, patinar, saltar a corda, fer esport. CatSalut respon. Canalsalut.gencat.cat. Agència de Salut Pública de Catalunya. Generalitat de Catalunya.
5: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
6: Els alcaldes de l'Alt Empordà exigeixen serveis dignes. Viure en un poble no pot significar serveis de menys qualitat. 23 ajuntaments denuncien talls de llum, problemes de cobertura i deficiències en telecomunicacions que afecten greument els municipis i les persones. L'Alt Empordà viu un estiu de rècord amb més de 42 graus i una nit històrica de 32 a Portbó. El canvi climàtic no s'atura. Tot i les veus negacionistes. Portbou registra 16 nits tòrrides i protagonitza la mínima més alta mai observada a Catalunya, en un estiu que ha estat el més càlid des que hi ha registres. Un càmping de l'Alt Empordà, el preferit d'Espanya entre els turistes alemanys. L'Aquarius de Sant Pere Pescador lidera el rànquing Pink Camp Most Wanted 2026 i 6 càmpings del municipi se situen entre els 15 primers de tot l'estat.
5: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
7: Ei, Miqui, mira la foto que t'he enviat. Confidencial, eh?
8: Uau, Laura, espectacular. Jo també tinc una sorpresa. Escolta el que t'acabo d'enviar.

0: excepcional. K25.
1: Viu l'estiu amb la gent de Ràdio Vila-sacra. On vulguis, com vulguis i quan vulguis.

0: exploren de formes diverses el temps, l'espai, la llum.
1: Exacte.
0: Moltes vegades creen ambients i atmosferes. Per què? Perquè combina llum natural amb llum artificial.

0: Yeehaw!
1: Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
2: Segons un estudi, el 47% de les persones no els hi agrada el protagonisme. I prefereixen viure feliços de forma anònima. Doncs aquest és el seu lloc. Ràdio Vila-sacra, per persones amb les millors ones.
3: Ole!

0: contestador de Ràdio Vila-sacra 972-51-1268.
1: WhatsApp de Ràdio Vila-sacra 656-19-70-62.
2: Per què els grans us penseu que el món de veritat és el vostre i no pas el nostre?

0: Us proposem que agafeu llapis i paper per apuntar-vos aquestes magnífiques recomanacions.
1: Avui us explicarem una versió de la història de Sant Jordi, de l'il·lustrador Karen Russo i l'autor Oriol Ponsatí Murla, una adaptació lliure del poema d'Edmund Spencer.
2: Es titula La veritable història d'en Jordi, la princesa i el drac.
3: Vet aquí una vegada, fa molt de temps, en un país molt i molt llunyà, hi vivia una ciutat on tothom vivia en pau i harmonia. Fins que un dia va comparèixer un drac. No un drac com els qualsevols que tenen ales i treuen foc pels queixals, no. Era un drac que, de cintura cap amunt, tenia forma de persona i de cintura cap avall tenia forma de serp. Cada dia feia més dolenteries. Robava la deixada als pagesos, treia els bastons a la gent gran, robava tomàquets, pomes i pollastres al mercat, fins que un dia el rei se li va acabar la paciència. Va tancar les portes del castell i no va deixar que ningú sortís a fora. Els pagesos no podien sortir al camp a cuidar les seves plantes. Els avis no podien sortir a prendre el sol i molts familiars s'havien de quedar a casa cuidant moltíssima estona la seva família. Fins que el rei, quan ja feia un temps que estaven tancats, va convocar tots els ciutadans en un consell de la plaça del poble. Havien sentit a parlar d'un xicot generós de la Creu Vermella, perquè algú se n'encarregués d'anar-lo a buscar i que obligués el drac que parés de fer aquelles dolenteries. Però ningú s'atrevia perquè li tenien por. Fins que una veu eixerida va sortir entremig de tot el ciutadà, que deia: "No patiu, hi aniré jo." Era una princesa, una de les filles petites del rei. Una era una princesa de debò, no pas com aquelles princeses porugues amb veu d'espinguet, amb una cavallera rosa i amb cara de pàmfilo, que surten a molts contes. Era una noia valenta i eixerida, que tenia els genolls pelats i que li agradava passar-se el dia tocant la bateria. A Tren d'Alba, la princesa va sortir i va recórrer molts i molts de camins. A la nit es va cansar i es va aturar a descansar. L'endemà al matí, a la platja, es va trobar un estel amb una creu vermella que el feia volar un noi, que tenia unes ulleres de sol, un xai i una guitarra. Va voler acostar-s'hi i demanar-li que vingués a obligar el drac que no fes les malifetes. Però al cavaller no li agradava matar els dracs. Al contrari, li feien bastanta por. I així tots dos van emprendre el camí que els portaria a deslliurar-se del drac. Però aquesta part l'haureu de descobrir vosaltres. I no us penseu pas que la princesa es casarà amb el cavaller, perquè tothom és lliure de triar i decidir la seva vida.
4: Esperem que us

Centre Veterinari Empordà, visites i vacunació a domicili. Perruqueria canina a hores convingudes. Alimentació i complements. Salomó Prat i Pineda, carrer Méndez Núñez, número 3436. Telèfon 972 67 38 43 de Figueres.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat. Saps que menjar productes locals és ple d'avantatges? Si compres aliments fets a prop de casa teva, ajudaràs a generar riquesa al teu entorn. Obtindràs un producte bo i de temporada i, a més, menjaràs de forma sana. És tan senzill com comprar aliments locals amb distintius d'origen i qualitat agroalimentària. Les denominacions d'origen i les indicacions geogràfiques protegides són garantia no només del lloc de proximitat dels productes, sinó també de la seva qualitat i traçabilitat. El consum de proximitat promou els àpats fets amb aliments produïts a prop de casa teva. És la dieta quilòmetre zero.
2: Una dieta equilibrada ha de tenir aliments frescos. I si pot ser, d'aquí. Per què? Perquè és més ecològic, no cal transportar-los, perquè tenen més bon sabor.
1: Saps què? Si practiques el consum certificat i de proximitat, cuidaràs el teu cos i al mateix temps el medi ambient. I ajudaràs a mantenir l'activitat agrària, que és la base de la nostra alimentació. Pensa-hi, i guanyaràs tu i guanyarem tots. Generalitat de Catalunya.

0: missatge, a nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Hola, molt bon dia. Mira, això que, per exemple, surt per la tele, que surt una mare que està buscant un fill o una filla o el que sigui. Resulta que aquesta senyora, la que sigui, ha agafat i ella, en el seu temps, ha abandonat dos o tres fills. Una l'han agafat a l'inclusa, l'altra l'han agafat uns pares. Ella s'ajunta amb un altre home i en aquell pot tenir-hi tres i quatre fills i en aquell es pot mantenir. Això és el que jo no comprenc, o potser és que sóc una mica tonta. Molt bé.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.

0: informació, música, entreteniment. Has estat víctima d'una estafa bancària per SMS o correu electrònic? A Kernel Legal, especialistes en reclamacions per phishing, t'ajudem a recuperar els diners amb interessos. Explica'ns el teu cas. La primera valoració és gratuïta. Informa't al 93 595 35 35 o advocatsdigitals.com.
1: En el 107 de la FM...

0: En el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: La platja de l'Estartit fa anys que perd sorra per l'augment del nivell del mar, que ha pujat uns 10 centímetres en les darreres 3 dècades com a conseqüència del canvi climàtic. També influeix el fet que cada vegada hi arribin menys sediments. Josep Pasqual és observador meteorològic.
4: Hi ha pantans en els rius i, per tant, abans, quan hi havia una arribada, arribaven molts sediments, ara n'arriben molt pocs, i a més el canvi climàtic comporta canvis de vents. Per exemple, la tramuntana cada vegada s'observa amb menys freqüència i menys intensitat, i això també afecta els corrents marins, i tot plegat, doncs, la platja es veu perjudicada.
3: Per combatre aquesta erosió accentuada pels temporals de llevant, l'Ajuntament fa més de 10 anys que aposta per recuperar el sistema de dunes natural. Ho fa amb trampes i vegetació que ajuden a retenir la sorra i el sediment. Això també està contribuint a reduir l'entrada d'aigua marina als camps de la zona. Jordi Colomí és l'alcalde de Torroella de Montgrí.
5: Sembla ser d'aquella salinització que avançava d'una forma brutal, doncs, els últims 15 o 20 anys, sembla que ha generat un alentiment important, i a veure si es produís una recuperació. Seria clau per l'agricultura i també pels aqüífers.
3: Segons Greenpeace, el 2050 el nivell del mar al litoral català podria pujar uns 26 centímetres. Per això defensa recuperar dunes i aiguamolls en lloc de limitar-se a substituir la sorra després de cada temporal.
6: A Ràdio Vila-sacra cerquem i ens preocupem de la notícia que ens cal saber.
7: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i APA.

Veus Blanques Vilasacra Recerca Veus. Contacta a 972 50 75 23 i 678 431 701. Vine a cantar amb nosaltres.

T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: cuidar gent gran és una motxilla que pesa molt, perquè cada dia t'hi posa un roc més.
1: Històries plenes de dolor.
2: Hem d'assumir que no sempre curarem.
1: Històries plenes de vocació.
3: Estàs més o menys contenta?
4: Jo estic contenta. Jo estic viva, estic contenta.
1: Històries plenes de vida.
5: És Ràdio Vila-sacra.
6: Jo sempre estaré aquí al teu costat, passi el que passi.
7: Falsa Manela!
8: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
9: Quin mal rotllo, no?
10: Com hi ha pogut caure?
11: No sé, però aconsellar-lo per sortir-ne és el millor que podem fer.
12: Li direm que UpHill és un centre especialitzat en tractament d'addiccions.
13: Alcohol, drogues, ludopatia, pantalla, sexe...
14: UpHill, a la carretera de Barcelona 5 de Girona. Telèfon 609-65-73-84. 609-65-73-84.
15: Busques inspiració?
16: 20a Festa de la Sardana.
17: Dimecres 16 de setembre de 2026, a les 5 de la tarda a la plaça de les Escaules.
18: A càrrec de la principal de les Escaules.
19: Hi haurà berenar per tothom, beure inclòs. En cas de mal temps, disposem de local cobert. Amb la col·laboració d'Ajuntament de Boadella i les Escaules.

0: Qüestions lingüístiques.
1: Aquí ho tenim molt clar. Ràdio Vila-sacra.
2: És la memòria de la vida quotidiana de Catalunya.
3: El repte és mantenir l'interès en una societat saturada d'informació.
4: Ho tens prou clar o encara et costa?
5: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
6: Et volem escoltar.
7: Hola, bon dia. Vull una cançó, la de Joan Manuel Serrat, Hoy puede ser un buen día. Molt bé.

0: Doncs bé, és moment de saludar la nostra cuinera, Joana Molins. Bon dia, Joana.
1: Bon dia a tothom.
0: Què tal?
1: Tu varies l'alimentació de l'hivern?
0: Jo no gaire, jo no gaire.
1: Ah, jo sí.
0: Sí, bueno, sí. Això és per la gent que us agrada la cuina i teniu gana.
1: Hi ha moltes coses
0: que... Els que ens agrada la cuina no tenim
1: tot
0: gana.
1: Tot te va bé.
0: No.
1: Ah,
0: fem sempre el mateix.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Ah, carai. Sí. Bueno, doncs ara avui t'agrada la pasta?
0: Sí.
1: Bueno,
0: sí,
1: a mi també m'agrada molt. Què la compres normalment, la de tota la vida, la de blat empaquetada seca, diguéssim, o la...
0: Integral.
1: Ah, sí?
0: I una vegada integral.
1: O aquesta fresca?
0: Totes dues.
1: Sí, jo també. La fresca, les farcides, a mi no m'agraden.
0: Mm-hmm.
1: Jo tot el que sigui farcit en carn, que no sé el que porta ni el que hi ha
0: allà,
1: tot això no compro mai res.
0: Mm-hmm.
1: Perquè a mi me fa angúnia. M'estimo més fer-ho jo. Ara alguna que porta espinac, o el porta alguna cosa d'aquestes, que esclar, penso, bueno, els espinacs són saludables,
0: sí.
1: Doncs la fresca aquesta a vegades n'he comprat. Però avui us porto la de sempre, però ara de pastes vas a comprar i en pots fer de molts tipus, i a mi m'agrada variar. No m'agrada sempre fer macarrons, sempre fer els prims de tota la vida, els gruixuts, no. I aquests són tigliatelle, niu, que són uns que ja són...
0: Apuntem-ho, això, eh?
1: Són un niu,
0: sí,
1: a la bolonyesa, els he fet, que es poden fer de moltes maneres.
0: Ah, vale.
1: Però jo els he portat fets a la bolonyesa perquè els nens normalment és el que més agraden.
0: Val, molt bé.
1: I doncs jo varío sempre de pasta.
0: Oh.
1: Aquest, el tigliatelle, aquest niu...
0: Aquest és amb pasta fresca.
1: No, és pasta seca.
0: Pasta
1: la
0: seca. Val.
1: Això és una marca italiana de pasta, que n'hi ha de moltes, hi ha la de sempre d'aquí i aquesta. Aquests és bé ser com les tallarines, nosaltres,
0: sí,
1: que dèiem, però molt més gruixut.
0: Uh-huh.
1: I llavors, quan la compres, són fets uns nius. Estan fets uns nius.
0: Molt bé, molt bé.
1: I llavors, a la que els abulls, ja es desfà aquest niu,
0: sí,
1: ja queden com uns espaguetis, però molt més gruixuts.
0: Val, molt
1: i
0: bé,
1: quadrat.
0: Molt bé.
1: Val? Llavors, per fer aquesta bolonyesa, agafarem mig quilo de carn picada. Jo sempre us dic que la carn picada compro cap de llom,
0: uh-huh,
1: tant amb els canelons com amb tot, perquè és molt més tendre. La carn del porc...
0: No hi poses aquesta... vedella, així?
1: Sí,
0: sí, també.
1: Pots posar-hi la meitat i meitat, o tot, a vegades jo ho faig tot de cap de llom, eh?
0: Mm-hmm.
1: Vull dir, o meitat de vedella, o 200 grams, o el que sembla. Per un paquet he posat mig quilo, que són per 4 persones. Eh? Un all porro, que
0: sí,
1: no falti l'all porro, una ceba per fer aquest sofregit que farem, tomaca natural, si és el temps de les tomaques bones, ara que encara no, jo la faig amb tomaca natural, els arrento,
0: uh-huh,
1: els ratllo, i llavors els redueixo i els faig. El que passa que ara jo considero que comprar aquestes tomaques que hi han són molt àcides, no tenen pulp, no tenen molsa a dintre, i prefereixo un pot. Però sempre us dic que com compreu un pot de tomaca, no agafeu qualsevol. Agafeu un d'aquests que llegiu a darrere. Normalment és el 90% de tomaca.
0: Ah, molt bé, ja ho poses.
1: I l'altre, aigua.
0: Uh-huh.
1: I n'hi ha que només en tenen un 40, un 50. Allò és aigua pura.
0: Ai, sí.
1: Eh? I llavors no queda ni espès, això. Et queda la tomaca igualida. Eh? La tomaca aquesta, que no, quasi bé n'hi posarem un quilo, per al mig quilo aquest que hem dit de pasta.
0: Tant,
1: eh?
0: Si és envasada com si és la natural, Joana?
1: Sí. No, però és tomaca natural sense fregir, eh?
0: Val.
1: Tomaca natural triturada sense fregir. Vi ranci,
0: sí,
1: pebre vermell dolç, sal, oli, pebre, l'aigua per bullir la pasta i formatge ratllat al gust.
0: Llavors
1: ja es tracta de que vosaltres vulgueu una mental o...
0: Quina sols posar tu, Joana?
1: Jo la mental, aquest el francès m'agrada, o un tipus que dir, suau.
0: Va, molt bé.
1: Depèn, eh? Un d'aquests dos. Llavors, primer de tot, abans, quan fèiem un sofregit, hi posàvem primer la carn. Però és clar, aquella carn quedava molt seca,
0: ah,
1: perquè la va sofregint. I jo ja fa molt que primer començo amb la ceba. Ratllo la ceba ratllada amb oli i la poso a fer. Com fa un rato i trinxo aquell all porro tallat ben petit i un parell d'alls tendres, si en teniu també.
0: Ah.
1: I allò ho deixo que es vagi quedant rosset. Que vagi quedant ros, anar fent. Com veig que ja està una mica ros, i poso la carn. la passo en allà, però no molt de rato, poder 15 minuts. Quan veig que la carn ja s'ha passat amb això, i tiro un bon raig de birranci i ho deixo evaporar. Si no teniu birranci, podeu posar vi blanc o vi negre. És que el vi negre no el diem mai per un motiu, perquè aquesta carn quedarà molt més fosca.
0: Sí.
1: El tirar-hi el vi negre, i a mi no m'agrada això.
0: Jo tampoc.
1: Però a vegades, si teniu heu begut vi negre, us ha sobrat vi, perquè els vins i els caves no els en llenceu mai. Sempre ho guardem allà a l'armari. I si un dia no tens vi, i poses un raig de cava, i queda molt igualment, perquè al final és vi evaporat. Doncs això tot ho hem de guardar. Ho guardem, i a vegades dius, ara no n'hi tinc. Bueno, doncs, però jo el vi negre no m'agrada per aquest motiu, perquè la carn queda massa fosca. Llavors, quan s'ha evaporat bé això, hi tirarem aquesta tomaca, la deixarem que rodueixi, i posarem una mica de sucre, i ho haurem tirat també abans de la tomaca el pebre vermell aquest que jo sempre us dic. Aquest pebre vermell s'hi posa per donar una mica de gust, i a més per donar una mica de color. La pasta no quedarà mai tan blanca, quedarà amb un coloret.
0: Sí.
1: Com tot això ho tingueu, agafeu un got de llet, per aquesta quantitat, un got de llet d'aquests de l'aigua, ben pleno, i li tireu. I també ho deixeu evaporar.
0: La llet, tant és que sigui descremada com que no
1: ho
0: sigui.
1: Jo la tinc sense lactosa, perquè és el que faig servir.
0: Però si no,
1: la que tu tinguis. I llavors, què farà aquesta llet? Farà treure aquest acidor de la tomaca, que a vegades molesta. Menges pasta i només trobes gust de tomaca.
0: Sí.
1: I llavors aquesta carn quedarà molt més amorosa. Llavors la carn aquesta la baixa fan i et queda una bolonyesa molt molt bé.
0: Sí, que ha passat prou bé, no?
1: Llavors, quan tenim això, agafem, bullim la pasta segons la recepta del fabricant, si diu 8 minuts, 10, 12. Jo m'agrada sempre la pasta al dente, i m'agrada acabar-la de fer i poder-la menjar. O sigui que a vegades, si ja estic, tanco el sofregit i m'espero
0: a posar-li,
1: perquè a mi m'agrada el dente. A mi no m'agrada la pasta passada. Si me'n sobra, me la menjo, l'endemà. Però aquell dia m'agrada disfrutar-la així. Llavors hi tireu aquesta pasta, ho remeneu bé, i poseu formatge aquí mateix, tot remenat, i després, a més, agafeu una plata o un bol i poseu formatge a taula per qui se'n vulgui posar més.
0: Molt bé.
1: I ja tenim aquest tigliatelle.
0: Ara jo me pensava que diries que els posaríem al forn, però veig que no,
1: No, aquests no.
0: Molt bé.
1: Aquest no, els tigliatelle aquest a la bolognesa no.
0: Molt bé, doncs vinga, Joan, explica'ns els continguts.
1: Els ingredients,
0: I que veus una recepta ràpida, bona...
1: Sí, i que agrada als nens, agrada als grans, a mi m'agrada molt la pasta. Aquest mig quilo de carn picada combinada de vedella o porc, un all porro, un paquet de pasta d'aquests, que és de mig quilo, una ceba grossa, el tomàquet natural triturat, més o menys un quilo, un bon raig de birranci o el vi que vosaltres tingueu, un pebre vermell dolç, una cullerada, sal, oli, pebre, l'aigua per bullir la pasta i el formatge.
0: Molt bé, molt bé.
1: I ja ho tenim.
0: Molt bé. Què hi acompanyes aquí, vi blanc, vi negre, o què hi fas? A veure...
1: Sí, jo vi blanc, a mi m'encanta el vi blanc, i el vi negre també.
0: Sí.
1: Abans era més de vi negre, ara no sé què em passa, que m'agrada més el vi blanc, no sé per què.
0: Mira, ara que ho dius, a mi també m'ha passat, resulta que m'agrada més el vi blanc.
1: Un vi blanc una mica amb un punt de fruitat, no aquell sec, perquè n'hi ha alguns de secs que no els tolero bé, i boníssim, i llavors un postre... Un flam podem fer, o una fruita, depèn del que tinguem.
0: Molt bé. A la fruita, doncs, sí que sempre recomanes, també hi ha que porta molt de suport en el cos, que perquè porta moltes vitamines, va bé per diferents coses del cos, que
1: també. Sí, però jo la fruita sempre la menjo o a primera hora del matí o mitja tarda.
0: Ah, sí, molt bé.
1: Sí, per postres no menjo mai fruita, perquè no et toca m'atipa massa.
0: Ah, val.
1: Me menjo un iogurt, no, iogurts tampoc, no en soc gaire jo.
0: Un flam, potser.
1: Un flam, o millor una galeta, a vegades. No soc de moltes postres, Vull dir, si jo he quedat bé amb aquest àpat, ja no em faig de postres, sí.
0: Molt bé, sí. Joana, doncs moltíssimes gràcies per explicar-nos aquesta pasta diferent, i que en aquest cas doncs podem fer un àpat realment també diferent, bo, i que en deus fer una via de
1: menjar-lo.
0: Una hora.
1: Una horeta, menys d'una hora no, perquè diu una hora, dic, sí, esclar, és perquè això ha de reduir, aquesta carn s'ha de passar bé amb aquesta tomaca perquè quedi bo.
0: I que agafi el gust,
1: i que agafi el gust de tot això.
0: Molt bé, Joana, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una setmana més, i bé, fins la propera, que bé, ja ens té anunciat que menjarem menjar fred. A mi no m'agrada, eh?
1: Sí, doncs a partir del juny farem plats, alguns plats freds, i de més també va bé perquè les mares han d'anar aquí, han d'anar allà i ho deixem a punt.
0: Ah, molt bé, han d'anar aquí, han d'anar allà a la piscina, al mar, etcètera, etcètera. Molt bé, Joana, gràcies, bona setmana.
1: Igualment, adéu.

No et creguis tot el que es faci viral a les xarxes. Sigues intel·ligent i verifica la realitat del que raona poc i només vol fer mal.

Com ja bé sabeu els que formeu part d'aquesta gran família que és Ràdio Vila-sacra, des del 2019, que vam començar a crear un arxiu audiovisual de sensacions, tenim de tot. Tenim més de 50.000 arxius de música, poesia, humor, curiositats, records, cuina... En fi, què us haig de dir jo a vosaltres que no hagueu comprovat ja personalment? D'aquí els motius que nosaltres continuem junts, fent col·lecció, junts fent camí, junts fent història. Avui m'he preguntat si seria possible, a més de tot el que ja tenim, fer un arxiu de notícies. Bé, no de totes les notícies, sinó d'aquelles notícies que dius, carai, tu, quina notícia. Bé, només m'ho he preguntat, eh? Esclar, només això. Només m'ho he preguntat.

0: Notícia del 4 del 7 del 2022.
1: Un estudi publicat a la revista Scientific Reports i liderat per un investigador del CREAF i professor de la Universitat de Barcelona revela que a causa del canvi climàtic el risc d'incendi està augmentant a tota la Mediterrània, centre d'Europa i fins i tot a les zones boreals, extrem especialment preocupant perquè són el magatzem del CO2 del planeta. Ara bé, els investigadors posen un bri d'esperança. Revertir la situació és possible si entre tots reduïm les emissions de CO2 a l'atmosfera. La nostra companya de la xarxa, Laura Ribas, ens amplia aquesta informació.
2: Que la temporada d'incendis cada cop s'avanci més és un dels punts que l'estudi ha pogut confirmar. De fet, ha detectat estius i primaveres amb valors de risc d'incendi sense precedents durant els darrers anys, especialment a la Mediterrània. L'investigador del CREAF i professor d'Ecologia de la Universitat de Barcelona que ha liderat l'estudi, Jofre Carnicer, explica que en aquesta zona s'assoleixen condicions extremes i propícies al foc a causa del canvi climàtic.
3: Està augmentant la temperatura i els dèficits hídrics a les zones del sud d'Europa, que són dos factors claus que acaben determinant doncs, una mica el grau d'humitat de la vegetació, i aquest seria el component principal que explica aquest canvi en les dues últimes dècades.
2: Per primer cop, una investigació vincula l'augment del risc d'incendi amb un nombre més alt d'emissions de CO2 derivades del foc. Aquest fenomen es dona a l'Europa mediterrània, a les zones boscoses i muntanyoses del sud i centre d'Europa, però també a la part més freda, septentrional i boreal, situació especialment preocupant, segons l'investigador Jofre Carnicer.
3: Perquè aquests ecosistemes emmagatzemen grans quantitats de carboni a la tundra, per exemple, més aviat en el subsol, i també en els boscos boreals.
2: Ara bé, l'investigador posa esperança i assegura que si en 10 o 20 anys aconseguim reduir les emissions de CO2 a l'atmosfera, podem tenir escenaris climàtics molt més favorables. Està, doncs, a les mans de cadascú de nosaltres fer petits canvis que marquin la diferència.
4: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia, el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa, pensa.
5: Ràdio Vila Sacra, Ràdio Sabà i a Ràdio de l'Àlem.
6: Ràdio Vila Sacra, 107 FM.
7: Nova Gons, Pidim Dic, Camps i Cac. Ràdio Vila Sacra, Nativ FM.
8: Ràdio Vila Sacra, Sostat, Sindava.
9: Ràdio Vila Sacra, una emissió preferida, la plus musical de tout l'Empordà. Fréquence, 107 FM.
10: Ràdio Vila Sacra, 107 FM.
11: Musical Day, Ràdio Vila Sacra, 107 FM.

0: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
1: WhatsApp.
2: Aquesta ferocitat amb què triem bàndol quan opina un famós és fascinant, alhora que instintiva, perquè si no t'hi has aturat a reflexionar, cosa que en els temps que corren és poc habitual, les postures decisives acostumen a ser dues. Si estàs a favor del que el famós diu, consideres la seva opinió necessària i aplaudeixes que utilitzi l'altaveu del reconeixement públic. Si no hi estàs a favor, en canvi, apareix aquell recurrent «més val que es dediqui a lo seu». Estic convençut que la majoria ens reconeixem en totes dues postures i això diu molt de la nostra contradicció. No tenim clar si volem que els famosos opinin d'actualitat o si, més aviat, preferim que no ho facin. Mentre no ens decidim, res com Ràdio Vila-sacra, l'única a la comarca que sembla treballa de debò.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.
5: I parlant d'emocions.
6: 14.
7: Jo, Quim Masferrer, sóc de voltar sense parar. Però quan necessito una pausa, sé molt bé què demanar.
8: Ràdio Vila-sacra.
7: Les coses d'una altra manera. Acosta't.
5: I parlant d'emocions.
6: 82.
9: Aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'Assemblea Educativa de Catalunya no veu marge per desconvocar la vaga del 8 de setembre, de dimarts que ve, inici del curs escolar, i acusa el departament de no haver fet res durant l'estiu per desencallar la situació. L'òrgan que agrupa les assemblees de docents de més de 500 centres educatius diu que no hi ha hagut cap canvi després de l'acord que els docents van rebutjar a la consulta, i acusa la consellera Esther Niubó de no haver-se volgut reunir amb els sindicats convocants a la vaga en tot l'estiu. Sentim David Iglesias, que és membre de l'Assemblea, en declaracions de Catalunya Ràdio.
2: Per l'apartament no hi ha hagut cap intenció ni de diàleg, ni amb nosaltres, evidentment, perquè nosaltres ni ens consideren, ni amb els sindicats.
1: Una acusació que des de la conselleria neguen. És per això que han registrat una pregunta al Parlament perquè la consellera expliqui amb qui s'ha reunit aquests mesos. També han registrat una proposició perquè els sous retinguts a les vagues es destinin als centres educatius i per saber quants diners no s'han pagat en nòmines.
3: La Universitat Abat Oliba Feu us ofereix la notícia educativa.
4: Ràdio Vila-sacra des de Bon Matí.
5: Aquesta és la diferència.
6: Pues no me n'entero.
7: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
4: Ràdio Vila-sacra des de Bon Matí.
5: Aquesta és la diferència.
7: Oh!
8: Ole!
7: Oh!
8: Ole!
9: Oh! A la vida, ole. Cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.

0: Ràdio Vila Sacra. Tot un programa de programes.
1: Un programa amb molta potència.
2: Oloraràs la seva força.
1: Un programa amb ironia.
3: Continues te tomando la broma?
1: Un programa
4: per tenir-lo sempre a mà.
1: Un programa
5: d'un sabor excel·lent.
1: Un programa on
6: no importa què passi.
0: Tot un programa de programes.
1: T'agrada?
2: Sí!
1: Ningú no et dona tant. Sens dubte. No sé si m'entens.
7: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Avui us volíem recomanar una lectura que hem fet a classe i que ens ha agradat molt.
1: El llibre que hem llegit i triat es titula La vida que vivia en uns cavallets.
0: L'autora és Ruth Silvestre i l'editorial és EDB. I les il·lustracions són de Petra Stenmiller.
1: Recomanem aquest llibre perquè és un llibre d'aventures, misteri i humor. Una barreja d'ingredients que fan que sigui divertit, entretingut.
0: En Joe, el protagonista del llibre, és un nen que li agrada molt explorar. Un dia explorant entre els camins, tot de sobte, es troba uns cavallets de fies. Per sorpresa seva, descobreix que dintre hi viu una senyora vella i misteriosa, la iaia Pet, amb qui comença a parlar i es trembli una relació d'amistat.
1: A partir d'aquí, en Joe vol anar cada setmana a veure la senyora vella fins que un dia passa una cosa extraordinària i màgica. Si voleu saber el que succeeix, us animem a que us el llegiu.
0: I ara us llegirem un fragment del llibre. Què està fent en Joe? Va demanar el seu pare. Estic intentant localitzar on vaig anar ahir, va dir ell. El seu pare es va acostar i es va asseure a terra al seu costat. Vaig passar per aquí, va dir el Joe senyalant en el mapa. Vaig creuar el carrer principal. Per pas de vianants? Va preguntar el seu pare. És clar que sí, va sospirar el Joe. Després vaig baixar per aquest carrer, veus? Carrer Berry. Recordo aquest nom. Llavors vaig girar prop a la bústia i... Bufa! No puc trobar!
2: Què busques exactament? Va preguntar el seu pare badallant.
0: Un carrer que en realitat no porta enlloc, va dir el Joe. No em sembla gaire interessant. El pare del Joe es va estirar al terra i va tancar els ulls. Sí que ho era, va cridar el Joe. Al començament era un carrer normal, però després es feia més estret i al final hi havia uns cavallets.

0: Quina raó mou el teu món?
1: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
2: Home, sí.
3: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
4: WhatsApp.
5: Hola, sóc en un camerino perquè tinc actuació i avui és el teu aniversari. I em ve molt de gust felicitar-te per molts anys ja, dir-te que ets molt bona gent. Per molts anys.
6: El bon entenedor, Ràdio Vila-sacra. Si quelcom no vols escoltar, res més fàcil que canviar.

0: La temporada alta, el Festival d'Arts Escèniques de Girona i Salt celebra 35 anys amb més de 90 espectacles i una edició d'alt nivell internacional. Gemma Esteve.
1: Enguany hi haurà 22 estrenes absolutes, 4 d'internacionals, una fita inèdita en la història del festival. Destaquen companyies de referència de l'escena contemporània com la belga Peeping Tom, que estrenarà una nova versió de Les Salons, i Need Company amb Everything Must Change, una proposta que combina teatre, dansa, música i arts visuals. Per a Lluís Puig, el director artístic, el festival està recollint els fruits de molts anys de feina.
2: Això ve una mica de la feina aquesta que anem explicant ja fa molts anys, de treball en xarxes europees, participació en trobades europees, etcètera, etcètera. Fa que tinguin més temporada alta present i t'ofereixin estrenes i estem molt contents.
1: La programació internacional inclou, a més, un plat fort, el retorn de Romeo Castellucci, que aterrarà a Girona procedent de París amb el seu mite de Faust. El festival reivindica també la creació catalana amb 66 espectacles, 19 de segell gironí i l'estrena de Vaca en Família de la companyia Malpelo. La temporada arrencarà el 3 d'octubre i ho farà amb Has Been, una proposta del dramaturg Martin Zimmermann i el coreògraf Sidi Larbi Sherkawi, que reflexiona amb humor sobre fer-se gran en el món de l'espectacle.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Tu pots ser part del canvi.

t'agradi o no, l'estiu s'acaba. Ah, excepte, esclar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya, juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.

0: Club d'Escacs de l'Escala a l'Alt Empordà organitza el primer torneig internacional que es fa al municipi, que se suma al calendari de competicions catalanes. És l'Emporium Chess Open i participaran grans mestres. Competiran uns 60 jugadors de 7 països. Núria Peraire.
1: Els organitzadors estan satisfets perquè hi participaran jugadors d'alt nivell, fins i tot grans mestres, que és el títol més alt que es pot aconseguir, i de diferents països com Portugal, el Perú, França o el Kazakhstan. Ho explica el responsable de la secció d'escacs del Club Ser de l'Escala, Alfons Martí.
2: Un bon nivell vol dir que la meitat dels jugadors són més de 2.000 elos. Aleshores, això és un nivell bastant interessant. I, a més, tenim grans mestres. Això vol dir que són jugadors de primer nivell, de primer ordre. Aquest any tenim gent de Kazakhstan, que són 4 i són joves, són nanos de 16, 14, 15, 16, 17 anys, i que juguen fenomenalment bé.
1: Esperen ser un reclam per al turisme d'escacs, ja que els jugadors hi estaran una setmana i sovint viatgen acompanyats de familiars. L'objectiu és arribar en properes edicions als 300 participants, tal com tenen altres tornejos, perquè asseguren que hi ha més aficionats als escacs del que pot semblar. Un de cada 4 participants al torneig serà dona. La Marta Quintana, sòcia del Club de l'Escala, fa 3 anys que hi juga i hi competirà.
3: M'encanta, no?, veure per on te surts, no?, i veure l'oponent, no?, a veure quina manera de jugar. No sé, és una novetat per mi de veure mi carrera, d'aprendre les estratègies.
1: Després d'una aturada, el Club de l'Escala torna a funcionar des de fa 3 anys i en aquest temps ja ha organitzat tornejos escolars i la competició territorial de Girona.

0: les operadores de telecomunicacions han bloquejat prop de 48 milions de trucades comercials fraudulentes i 2 milions d'SMS des del març, quan va entrar en vigor el primer paquet de mesures del govern espanyol contra les estafes telefòniques i a través de missatge de text. Inicialment, les operadores havien de bloquejar les numeracions que no estan atribuïdes a cap usuari ni servei, per exemple, els números que comencen per 3 o per 4. I des del juny, les companyies també han de bloquejar trucades i missatges d'origen internacional que simulin que s'han fet des d'un número espanyol i estan prohibides les comunicacions comercials des de números mòbils. Les trucades comercials només es poden fer des de prefixos geogràfics o bé des de números 800 i 900. Per Rubén Sánchez, de l'Associació de Consumidors Facua, aquestes mesures es queden curtes per protegir els consumidors.
1: No hemos detectado una gran bajada en cuanto al número de llamadas spam por muchas medidas para reducir las llamadas spam o para reducir el tipo de numeraciones desde las que se hagan, hay que ir a la madre del cordero. Cualquier empresa que se lucre con altas realizadas a través de llamadas comerciales no solicitadas debe pagar indemnizaciones a los consumidores.
0: El Ministeri de Transformació Digital treballa en un tercer paquet de mesures en què intervindrà la Comissió dels Mercats i la Competència per evitar la suplantació d'identitat. Ho ha explicat el ministre Óscar López.
2: La creación de una base de datos gestionada por la CNMC con los códigos alfanuméricos que utilicen las empresas y administraciones públicas para el envío de SMS. Todos ustedes han visto en alguna ocasión que se recibe un SMS que supuestamente es de Correos o de la DGT y en realidad no lo son. Están suplantando la personalidad no solamente de organismos públicos, también de empresas privadas.
3: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa, pensa.
4: Ostres, Sílvia, la teva empresa no para de créixer.
5: Sí, i saps què m'ajuda? Confiar en proveïdors que sé que no em fallaran, com Vera i el seu servei de connexió garantida.
4: Doncs al meu negoci sempre tenim talls d'internet que afecten la productivitat.
5: Passa't a Vera. Tindràs un sistema de connexió de seguretat que s'activa si hi ha cap interrupció. A més, el seu equip d'experts està a la teva disposició a qualsevol hora del dia, sense esperes ni robots.
4: Truco al 1543 perquè m'informin. Vera, fibra, mòbil i energia.

0: Inés Navarro, dietista, nutricionista i coordinadora del CODINUCAT, el Col·legi de Dietistes i Nutricionistes de Catalunya. Molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: L'alimentació és un dret i no un privilegi, però avui el context polític i econòmic mundial no ho està garantint. Com afecta nutricionalment en aquelles poblacions més vulnerables socialment?
1: Doncs mira, l'alimentació és un dret que tothom hauria de tenir i ens hauríem de costar sobre aquests entorns més vulnerables i poder garantir-li aquesta alimentació i una vida saludable per aquestes generacions.
0: Aquesta inseguretat alimentària, aquesta pobresa alimentària, significa pitjor qualitat i menys quantitat?
1: Sí que és cert que la cistella, els aliments han pujat, els preus dels aliments s'estan encarint, però al final s'encareix tot. Llavors hem d'intentar contribuir a reconduir la compra, la cistella de la compra, i com cuinar i com ajudar els aliments de proximitat, aquests aliments que tenim de temporada, que també ens ajuden a economitzar una mica els aliments, la compra.
0: Amb tot, hi ha dades que expressen que un 50% reconeix que per manca de recursos a la seva llar han deixat de tenir una alimentació saludable alguna vegada, un 25% que alguna vegada un adult de la família ha patit gana però no ha menjat, i un 15,2% que un menor de 18 anys ha deixat algun cop d'esmorzar, dinar o sopar. Això implica un canvi en els patrons, i això té una incidència i unes conseqüències en la salut física.
1: Exacte. Qualsevol ingest, i sobretot en edats de creixement que deixen de fer, és un risc per la salut, perquè al final estan en una etapa on l'alimentació i quin tipus d'alimentació fan és molt important per aquestes poblacions. I sí que és cert que ens hem trobat, no? I això també totes les entitats socials ho poden corroborar, que cada vegada hi ha més gent, no? que té problemes per arribar a final de mes a l'hora de la compra, perquè els ingressos al final acaben destinats amb lloguers o hipoteques, i el recurs, la part que els queda per a l'alimentació és molt poca. Llavors han d'anar a aquestes entitats socials a demanar aliments per poder alimentar la família. Però sí que és cert que és un tema molt sensible, que està a la mà de tots i dels governs per poder transformar aquesta situació ara mateix, que és molt greu, sí.
0: No tenir una dieta variada, no tenir una alimentació saludable com seria el desitjable, implica més malaltia?
1: Per descomptat, si no portem una alimentació variada i saludable, on hi hagi aquesta presència de fruites, verdures, de llegum, els tubercles, la carn, el peix, els ous, on hi hagi aquesta varietat, pot suposar un risc per la salut, per descomptat, sí. I també optar per aliments menys saludables també és un risc, perquè a més a més estem combatint la pobresa. Mira, si és, no, anecdòtic, per un costat combatim la pobresa alimentària i per l'altre estem combatint l'obesitat. Per tant, és un tema molt complex, sí.
0: I de retruc, l'impacte va a la salut emocional.
1: La salut emocional és un dels factors amb els quals va directament relacionat amb el patró alimentari, sí. Quan, i ja no amb el patró alimentari, quan una família no pot alimentar el seu vincle, i pel tema, per els problemes econòmics en aquest cas, doncs també és un tema que acaba repercutint emocionalment. Aquest, i per l'altre extrem, si no sabem alimentar-nos, acabem amb un problema alimentari, amb una malaltia de trastorn alimentari, i tornem a estar en un tema emocional important, sí. I a l'excés també, una obesitat acaba amb un problema emocional, un trastorn emocional de salut mental, sí.
0: La innovació, la intel·ligència artificial pot ajudar?
1: Sí, amb coneixement. I que sí que és cert que estan preocupats per la salut, i cada vegada hi ha més gent i més recursos que saben com portar una bona alimentació, però ens falta aquesta empenta, no?, de conjunta, d'acabar d'optar per la millora dels sistemes agroalimentaris, comerç just, alimentació de proximitat, sobretot de temporada, evitar, no?, comprar aliments que no siguin de temporalitat. Una mica, doncs, aquest grup, no?, de professionals que estem intentant, doncs, promoure la salut.
0: Inés Navarro, dietista, nutricionista i coordinadora del CODINUCAT, el Col·legi de Dietistes i Nutricionistes de Catalunya. Gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.

0: No escoltar aquesta emissora si s'està cuinant. Al quedar enganxats, sentint sensacions, s'us podria cremar el sofregit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

Celler Cooperatiu d'Espolla. Des de 1931 produïm vins per la gent de l'Empordà. Garnatge, Macabeu i Carinyena Blanc són la base de la producció més generosa de blancs de la comarca. Celler Cooperatiu d'Espolla. Des de 1931 produïm vins per la gent de l'Empordà. Vins a granel, de missa blanc sec, garnatge i moscat, els clàssics negre, rosat i blanc. El vi novell i el negre de criança, marca Espolla, són els productes de la casa. Celler Cooperatiu d'Espolla, des de 1931 produïm vins per la gent de l'Empordà.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Catalunya cada vegada té més gasolineres abandonades, un sector en declivi que va deixant instal·lacions fantasmes campades després que les empreses explotadores les abandonin sense assumir-ne el desmantellament ni descontaminar el sòl. L'elevat cost del procés fa que pel cap baix i a falta d'un registre públic n'hi hagi una seixantena de tancades escampades per tot Catalunya. Mentre el Departament de Territori manté que la competència per autoritzar el desmantellament de les gasolineres és municipal, els alcaldes demanen la implicació de les grans administracions. És un reportatge de David Àngel amb el suport tècnic d'Albert Joder.
2: Les gasolineres abandonades en diverses carreteres de Catalunya són el testimoni de la decadència d'un negoci que, segons els responsables del sector, s'apaga. Com a norma general, el titular de l'explotació n'ha d'assumir el cessament i el desmantellament i descontaminar el sòl, però això depèn del contracte signat amb el propietari del terreny.
3: Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei.
4: Has d'arrencar la marquesina, has d'arrencar les màquines. Llavors has de fer un forat i començar a treure tancs. I llavors allà queda un forat important. Llavors has de tapar el forat. Si això és al mig d'una carretera, que tots són camps de patates, per entendre'ns, no té un cos que no té sentit.
2: Els alcaldes afectats reclamen que la Generalitat o l'Estat intervinguin per evitar una imatge d'impunitat.
3: Josep Ramon Ferran Balart, alcalde de les Borges Blanques, a les Garrigues.
5: És evident que els ajuntaments, els consells comarcals i menys els consells comarcals de comarca com les Garrigues, amb poc múscul administratiu, es poden fer càrrec de posar ordre a tot això d'aquí. Aquí, on hi hauria d'entrar també el govern de la Generalitat, la sensació que pot tenir la gent és d'impunitat. A mi, com a ciutadà, m'acaben demanant més del que em pertocaria. Sí, et demanen, òbviament, separar sense posar l'accent en aquest model productiu, i en canvi altres, per exemple aquesta gasolinera o els que al seu moment la van fer, se'n poden sortir impunement, no?
2: N'hi ha que, farts d'esperar, prenen la iniciativa.
3: Joan Bertran, alcalde d'Isòvol, a la Cerdanya.
6: Realment el mort és seu. Nosaltres el que podem fer, si ell no reacciona, fer-li fer. Nosaltres, per exemple, el que se'ls va comunicar, que si no la posaven en funcionament, el que sí que ho faríem és fer-los desmuntar la marquesina i els sortidors i que quedés com a mínim el solarnet. Això sí que municipalment, creant una ordenança, tu pots obligar els propietaris.
2: Però també n'hi ha que temen engegar-se un tret al peu i perjudicar les finances del consistori.
3: Pere Moradell és l'alcalde de Torroella de Fluvià.
7: En principi ho ha de fer l'Ajuntament i subsidiàriament pagar el propietari del terreny. El que passa és que si és insolvent, llavors qui vols que pagui?
2: El fenomen també és evident més enllà dels camps de patates a les grans ciutats com Barcelona. En un radi de mig quilòmetre, al barri del Poble Nou, hi ha tres gasolineres tancades que, segons els veïns, com en Christian, han sigut blanc d'ocupacions i focus de problemes.
8: A l'hora de tancar-les sempre acaben ocupant-les. Les han anat ocupant totes conforme les han anat tancant, i llavors es fica gent que sí que dona una mica de... no dona bona imatge, més fan sorolls i ara mateix, amb el tema aquestes del xabolismo que hi ha a Barcelona, s'aprofiten molt dels espais aquests que tanquen.
2: El fotògraf Xavier Aragonès, el primer a documentar amb el seu treball part de les gasolineres abandonades de Catalunya, considera que aquestes restes són les primeres ruïnes genuïnament contemporànies i que en un futur es consideraran vestigis de l'època del motor de combustió i dels combustibles fòssils.
9: Mentre els romàntics del segle XIX buscaven les ruïnes dels castells medievals i els cementiris, doncs a principis del XXI ja comencem a tenir les ruïnes de les darreries de la revolució industrial.
2: Les gasolineres que van tancant deixen un terreny hipotecat i condicionat per una estructura que no pot acollir un altre tipus de negoci o activitat. Un cop tancades, es buiden els dipòsits i se n'extreuen els gasos. Sovint el terreny no s'excava davant el risc que aquests dipòsits estiguin contaminats, un fet que complica i encareix l'operació. Actualment a Catalunya hi ha entre 1.800 i 2.000 estacions de servei en funcionament.

0: al cafè de la ràdio,
1: proporcionant sensacions variades i agradables.
2: Pots alimentar el teu cervell com vulguis. Això sí, després no et queixis de la teva realitat mental.
3: A Ràdio Vila-sacra. Contingut mesurat per especialistes, amb l'ajut d'intel·ligència artificial.

0: explicaré una historia.
1: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
2: La diferència.
3: Confirmat!
4: Xato!
5: L'estiu s'acaba. No hi ha més platja. Has de tornar.
6: Tant si t'agrada com si no, l'estiu s'acaba. O no. Sorteig de la grossa de la Diada. 2 milions d'euros per allargar l'estiu.
7: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
8: Tria Ràdio Vila-sacra.
7: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.
9: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
10: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
9: Un kit d'emergències?
10: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
11: 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
12: Qui diu que si ets de rock no t'agrada la clàssica? Que si ets de petits concerts a la natura, no és de ballar fins que surti el sol. I ara, per què has d'escollir si ho pots tenir tot? Viu la cultura, viu l'estiu. Viu Costa Brava Girona Festivals. Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona.

0: si lo teu és la tele a totes hores. Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres. Felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores. Doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall. Doncs, res. Xarxes socials amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores. Doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació. Doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Ràdio Vila-sac.
9: Ràdio Vila-sac.
10: Ràdio Vila-sac.
11: Ràdio Vila-sac.

Construccions metàl·liques Roica Inox, empresa dedicada a la serralleria en general i relacionada amb la construcció. Truqueu al 972-840-412. 972-840-412.

0: Ahora toca calma.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Bones, nosaltres som uns alumnes que es parlen d'ESO i avui us presentarem un llibre anomenat La porta dels tres panys i l'autora és Sonia Fernández Vidal.
1: Després de rebre un misteriós missatge, en Nico recorre un nou camí per anar a l'institut i descobreix una casa que no havia vist mai abans. La resolució d'un enigma li permet entrar en el que resultarà ser un lloc estrany, on neixen universos. Hi ha un got que apareix i desapareix, i és possible teletransportar-se.
0: La porta dels tres panys, ara convertida en trilogia i totalment actualitzada, és la primera obra que explica la física quàntica de manera divertida i comprensible als lectors de totes les edats.
2: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra. El transport per carretera representa el 80% de la mobilitat total a l'Estat i una tercera part dels gasos d'efecte hivernacle se'n deriven, segons dades del govern espanyol. En un moment en què la tecnologia verda es troba en fase de desenvolupament, a Furgotrailer han aconseguit minvar un 15% la petjada de carboni en 5 anys a través de diverses estratègies. Joan Monzón, director general.
1: El Duotrailer ens ha comportat una reducció de CO2 del 24%, seguidament el consum d'energia renovable, com és l'HBO, perquè estem consumint energia reciclada d'olis vegetals i té un impacte fins al 93%. I per últim, nosaltres tenim plans de formació en conducció sostenible i això en els últims 5 anys ens ha comportat una reducció de l'11%.
0: Segons l'empresari, els tràilers elèctrics haurien de ser una realitat a curt termini, però calen més recursos per part de l'administració.
1: La realitat d'aquesta tecnologia és que encara és poc madura. És a dir, falten molts punts de càrrega d'alta potència per a aquest tipus de vehicles i les autonomies són curtes. Mancant recursos, i sobretot per part de l'administració.
0: Preocupa el repartiment d'última milla, és a dir, la paqueteria de curta distància. A Barcelona provoca el 40% de les emissions. Per això el consistori fa proves amb un vehicle elèctric autònom, el robot Ona.
2: A Ràdio Vila-sacra, busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber. I no la que ens volen fer saber.
3: A la teva ràdio.
4: Se nota cuando me ve, ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré.
5: No, hija, no.
6: Hoy me levanto en la casa de otro, ni sé dónde estoy.
5: No, hija, no.
2: Radio Vila-sacra es una altra història.
7: No, no, no, no, no. Te lo digo o te lo cuento.

0: Teulades, especialistes en teulades. A construïm i rehabilitem la teva teulada a mida. Som experts en retirada d'amiant, fem tot tipus de cobertes i façanes i instal·lem els elements de seguretat.
1: T'assessorem per oferir la millor solució. Consulta gilteulades.com.
0: Fes-ho bé. Fes-ho fàcil. Fes Gil Teulades.
2: Fes-te soci del grup cultural Club i tindràs el control dels esdeveniments, futurs i presents, a través de l'espai control del web, de forma fàcil i senzilla.
3: Pilla que te pilla. Demana-ho al 656-19-70-62 i vine amb nosaltres al proper arròs.
4: Entra a formar part del club més privat que mai s'ha creat.

0: I parlant d'emocions.
1: 78.
2: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio. Sigue incinses.

0: passió, música, entreteniment.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
2: Hola, bon dia. Vaig anar a un lloc i almenys com a 6 persones em van dir que t'escoltaven i com et trobaves i dic, mira, una, jo els dic ràpid, una es diu Montse, l'altra noi que es diu Lluís, el marit d'una que es diu Montse, tots aquests ho escolten, són tallers i tot, mecànic, eh? No, i ho escolten sempre, eh? Està, jo ja els he dit perquè vaig dir, ho diré per antena que ho escolteu i feu a favor de trucar i no sé, i què faran. I ja ens veurem demà.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.

0: Sabies que Montserrat també és un nom d'home? Avui en dia tots coneixem Montserrat, la mítica muntanya de Catalunya. I també coneixem a moltes dones que porten aquest nom al seu document d'identitat. Però fins al segle XIX també era habitual que Montserrat fos un nom d'home. I de fet, no és estrany si tenim en compte que Mont és una paraula masculina. Actualment encara podem trobar alguns homes que es diuen Montserrat, especialment si els busquem a Mallorca.
1: On et ve de gust que anem a dinar avui?
2: Sempre amb Ràdio Vilassacra.
1: I això?
2: Cal saber triar en temps estranys.
3: Ràdio Vilassacra, la de l'Empordà. I punt.

La revista Estris de la Fundació Pere Tarrés és el teu punt de trobada. Hi trobaràs articles, entrevistes, anàlisi, opinió, recursos i molt més. Visita estris.cat o segueix-nos a Instagram i Twitter @revistaestris. Revista Estris, més de 50 anys compartint l'aventura d'educar.

0: la vida, fets no paraules. Gràcies.
1: Ara a Ziman, samarretes bàsiques de màniga curta per dona, 2 per 6 euros. I abrics d'hivern per nadons i nens a partir de 14,99. Ziman, tan senzill com això.
2: Si dius pizza, perfecte, però si afegeixes pazza...
3: Pizza Pazza!
2: Ja tens pizza stop. Pizza Pazza. Pizzas, cuina italiana i mediterrània. Pasta, amanides, tapes, al passeig de la platja de Riells. Avinguda Riells 47, l'Escala. 972-77-44-41. La pizzeria de les pizza stop i molt més.
4: Apuja el volum.
5: 34a edició del Terra de Trobadors, Castelló d'Empúries. 11, 12, 13 de setembre del 2026. Informa't a terradetrobadors.com.

0: conformitat amb el que estableix l'article 3 de la llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, constitueixen barreres en la comunicació tots aquells impediments per a l'expressió i la recepció de missatges, sigui per comunicació directa o a través dels mitjans de comunicació. És per això que, emparant-nos en aquesta llei, volem que cada ciutadà gaudeixi del seu propi espai per moure's. Un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Abans, quan va sortir a la tele, me'n recordo on deia, hòstia, la ràdio, la ràdio. I la ràdio tota la vida serà la ràdio. Perquè una dona que si ho treballarà, farà la feina i escoltarà la ràdio. Si ha mirat la tele, no farà la feina. I és ben veritat. La ràdio, encara de tota la vida, sempre serà la ràdio. Perquè, et diré una cosa, jo no sóc en contra ningú ni haig d'anar en contra de res, però penseu que la tele cansa. Que cansa la tele, i a mi em sabrà molt de greu per les empreses que ho aguanten, la propaganda. Perquè ara mateix vaig a un programa de televisió i es foten 7 minuts de propaganda i comença a una pel·lícula, posem el cas, comença la pel·lícula i cap d'un minut tornen a fer propaganda. Home, no fotem. Cansa. I et acaba això, et cansa, cansa. I la ràdio, sempre la ràdio. I després hi ha una cosa a la ràdio. Ara mateix el temps se fan sardanes o coses, que parles amb la gent. O sigui, amb la tele tu veuràs un programa i tu diràs, me caso en dena, ara jo diria això, aquest li diria això, però esclar, i no pots fer-hi res. Per la ràdio directa, se la va dir tal com és, tu pots parlar, pots telefonar i pots parlar del problema que parlin, no és el que sigui. Molt bé.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.

0: Centre Comercial Gran Jonquera ens fem encara més grans. Zara, Adidas, Stradivarius, JD, Bershka, Mango i moltes més. Ara, més gran que mai.
1: Punt i final al teu dia. Tornes a casa, relaxa. Tens un paradís.
2: Tens les sensacions exclusives de Ràdio Vila-sacra.
1: Notaràs la diferència.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La nova llei de multireincidència permet des de fa uns mesos que els ajuntaments puguin ser una acusació més en els furts comesos per persones amb antecedents. Els consistoris que ho han començat a aplicar asseguren que els permetrà agilitzar les causes i també aconseguir, Pau Puig, més mesures cautelars.
2: La nova llei endureix les penes pels multireincidents davant dels petits furts sense importar el valor que s'ha sostret. En el robatori de mòbils, per exemple, es planteja que es tingui una pena d'un a tres anys de presó i això permet que es puguin demanar mesures cautelars.
3: Tu, per ser part com a acusació particular, també els hi dona un avantatge, i és que poden demanar mesures com les que comentava de presó provisional, d'ordres d'allunyament, també poden, d'alguna manera, protegir a les víctimes i posar la víctima també en el centre del procediment penal.
2: Són declaracions de l'advocada Laia Homs, que considera que els ajuntaments seran més proactius que la Fiscalia, que fins ara era l'única acusació popular.
3: Perquè al final el que s'ha demostrat a la pràctica en diferents projectes que s'han dut a terme és que Fiscalia potser no actuava de manera prou contundent com ho faria en un robatori amb violència i intimidació.
2: Amb altres avantatges com tenir la informació de tots els procediments que hi ha contra una persona i poder unificar les denúncies evitant que es dispersin.
1: I això serveix per tots els tipus de delictes vinculats a la multireincidència o hi ha límits?
2: El catedràtic de Dret Processal de la Universitat Pompeu Fabra, Ramon Ragués, adverteix que aquesta personació té uns límits molt clars. Només podran formar part del procés quan parlem de furts.
4: Clar, l'article s'ha redactat d'una manera que la que hi hagi violència i, per tant, ja no estiguem davant d'un furt, sinó d'un robatori amb violència, ja els ajuntaments no podran acusar.
2: I que en els furs en què no hi ha violència no està garantit que els jutges admetin qualsevol mena de mesures cautelars, com ara la prohibició d'entrada a una ciutat. El primer ajuntament que s'hi va sumar va ser Barcelona a l'abril, i des d'aleshores s'hi han sumat municipis com Tarragona, a proposta de Junts, Lloret de Mar, o els municipis de l'arc metropolità de Barcelona, com ara Mataró o Rubí. Aquests darrers demanen instruccions a la Generalitat sobre com actuar.
5: Hem parlat també de demanar al conseller, a la consellera d'Interior, una trobada per poder abordar com es farà aquesta personalització.
2: Són declaracions de l'alcalde de Mataró, David Bote. Fons del Departament d'Interior no situen cap data per reunir la Comissió de Policia de Catalunya.
0: Ràdio Vila-sacra, tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.
6: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà, així de clar.
7: Respiri, respiri fondo. Una altra vegada. Estiri els braços en l'aire. Se relaxarà més. Estiri els braços en l'aire, perfecte, així.
8: Em trobo més bé, em trobo més bé.

0: penses que no et passarà mai, que no et pot passar, que tu ets l'única persona al món a qui cap d'aquestes coses no passarà mai. I llavors, una per una, et comencen a passar totes, de la mateixa manera que passen a tothom. Parla ara abans no sigui massa tard i després espera poder continuar parlant fins que no quedi res més per dir. El temps s'acaba al capdavall. Potser val més que de moment deixis de banda les teves històries i intentis analitzar com ha estat viure en aquest cos des del primer dia que recordes ser viu fins ara.
1: Home!
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Felicitats pels 30 anys que feu a Ràdio Vila-sacra. Dir-vos que els últims 3 anys millors que els 30 i amb diferència. Ara, 30 anys més.
3: Infants, joves, grans i més grans. Tothom pot enviar els seus missatges. El 107 de la FM, ara i sempre, la teva veu.
5: 107 de la FM.
6: De tota la vida.
7: Us quedeu, oi? Avui és...

0: Uitat.
1: Chato! S'estiu s'acaba.
2: T'agrada o no, l'estiu s'acaba. Ah, excepte, esclar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.

0: Catalunya és referent en la donació de teixits de cadàvers. Una sola donació pot beneficiar fins a 75 pacients, obrint la porta a una nova vida. L'Institut de Medicina Legal de Catalunya és l'únic institut forense de l'Estat que subministra aquests teixits a hospitals públics. Núria Alcalà.
1: Sí, de les 4.500 autòpsies que va practicar l'Institut l'any passat, la majoria per morts naturals, uns 150 cadàvers van ser considerats idonis com a donants multiteixits, és a dir, de còrnies, pell, teixits musculoesquelètics, vasos i vàlvules. Cada donant pot beneficiar fins a 75 persones, el que fa que anualment aquestes donacions impactin en més de 10.000 pacients. Enrico Barberia, director de l'Institut.
2: Valora cada possible donant i al final s'obtenen aproximadament 150 donants per any, no?, aquí al centre de la Ciutat de la Justícia, que d'això es van generant, no?, multiteixits, es generen còrnies, etc., i de cada teixit es poden beneficiar moltes persones. Per tant, és clarament un moment on podríem dir que l'amor serveix a la vida.
1: I és que l'any 2024 l'Institut Forense va subministrar 2.800 teixits als hospitals públics catalans, una tasca que trenca la concepció de que la seva activitat es limita a fer autòpsies. De fet, de les 108.000 actuacions que va fer l'any passat, només unes 4.500 van ser autòpsies, i d'aquestes, un 65% responien a morts naturals, la majoria d'origen cardiovascular. L'Institut col·labora en l'estudi d'aquests casos per contribuir a la prevenció. De fet, compta amb una unitat especialitzada de mort sobtada que incideix en els decessos de menors de 30 anys per indagar en les possibles causes genètiques.
3: Pensa, pensa.
4: O millor escolta altres llocs, o mira la tele, que això no t'ho explicaran.

0: El Club d'Escacs de l'Escala a l'Empordà organitza el primer torneig internacional que es fa al municipi, que se suma al calendari de competicions catalanes. És l'Emporium Chess Open i participaran grans mestres. Competiran uns 60 jugadors de 7 països. Núria Peraire.
1: Els organitzadors estan satisfets perquè hi participaran jugadors d'alt nivell, fins i tot grans mestres, que és el títol més alt que es pot aconseguir, i de diferents països com Portugal, el Perú, França o el Kazakhstan. Ho explica el responsable de la secció d'escacs del Club Ser de l'Escala, Alfons Martí.
2: Un bon nivell vol dir que la meitat dels jugadors són més de 2.000 elos. Aleshores, això és un nivell bastant interessant. I, a més, tenim grans mestres. Això vol dir que són jugadors de primer nivell, de primer ordre. Aquest any tenim gent de Kazakhstan, que són 4 i són joves, són nanos de 16, 14, 15, 16, 17 anys, i que juguen fenomenalment bé.
1: Esperen ser un reclam per al turisme d'escacs, ja que els jugadors hi estaran una setmana i sovint viatgen acompanyats de familiars. L'objectiu és arribar en properes edicions als 300 participants, tal com tenen altres tornejos, perquè asseguren que hi ha més aficionats als escacs del que pot semblar. Un de cada 4 participants al torneig serà dona. La Marta Quintana, sòcia del Club de l'Escala, fa 3 anys que hi juga i hi competirà.
3: M'encanta, no?, veure per on te surts, no?, i veure l'oponent, no?, a veure quina manera de jugar. No sé, és una novetat per mi de veure mi carrera, d'aprendre les estratègies.
1: Després d'una aturada, el Club de l'Escala torna a funcionar des de fa 3 anys i en aquest temps ja ha organitzat tornejos escolars i la competició territorial de Girona.
4: Per cert, amb qui vas vendre el pis?
5: Amb Immobiliària Espígol.
4: I per què els vas escollir?
5: Pel tracte proper. M'han acompanyat en tot el procés, publicant el meu pis a xarxes socials i portals immobiliaris de renom. El meu pis es veia tot arreu.
4: Entra a espígol.com.

0: Històries de ràdio. Memòries sonores a la teva ràdio local.
1: Havent viscut tants anys a l'estranger, he conegut una considerable quantitat d'enyoradissos i d'enyorats. Tots ells reconegueren que una de les causes del seu enyorament era no poder menjar com havien menjat, ni el que havien menjat, abans de desplaçar-se. Per més hàbil cuiner que sigueu, no podreu fer mai un arròs negre a Londres, ni tan sols un plat de bacallà amb patates a Lisboa, tot i que a Portugal hi ha bon bacallà, ni un plat de pèsols i faves a Itàlia. L'enyorament pot tenir, esclar, moltes causes, però aquesta n'és una de les principals. És per aquesta raó que he escrit algunes vegades que el català és un animal que s'enyora. Del llibre El que hem menjat, de Josep Pla.
2: Sentim la comunicació local.
3: La FM.
4: Nutrició amb Laura Crosas.
5: La sardina. Per aconseguir una alimentació més sostenible, una de les moltes recomanacions és seguir les temporades dels productes que es consumeixen. És a dir, comprar els aliments que ofereix cada estació perquè són més econòmics, es contribueix amb un impacte menor al medi ambient i el contingut nutricional és el millor de tot l'any. Per aquest motiu, a més de la temporada de fruita i verdura, cal tenir coneixement dels peixos i marisc, perquè de la mateixa manera que no menjaries cindy a l'hivern ni mandarina a l'estiu, cal que variïs el consum de les espècies de peixos per gaudir plenament dels seus beneficis i contribuir a controlar la sobrepesca. Durant els mesos de maig a octubre, un dels peixos de temporada més popular és la sardina, Sardina pilchardus, una espècie pelàgica, és a dir, que passa la major part de la seva vida en aigües salades de profunditat mitja, comuna del nord-est de l'Atlàntic i també del Mediterrani. És interessant el seu consum perquè, a més de ser ric en proteïna d'alt valor biològic, aporta un tipus de greix poliinsaturat molt interessant per a l'organisme, l'omega 3. Si es consumeix aquest peix blau només durant la seva temporada, a més de reduir la sobrepesca, de trobar-lo en el seu pes i maduració ideal, tindrà la dosi de greixos més òptima i, per tant, serà més nutritiu. L'omega 3 contribueix a mantenir un bon estat de la salut cardiovascular, a regular el colesterol i els triglicèrids, amb un efecte antiinflamatori. És interessant pel sistema nerviós i per a la visió, i essencial amb l'embaràs per assegurar un bon desenvolupament neuronal del fetus. Per consumir-les, cal evitar fregir-les per no alterar els greixos que conté. Es poden fer amb escabeig, al forn o fins i tot a la brasa. Les que són en conserva les podeu afegir amanides, que amb la calor ja venen de gust i fan més mandra encendre els fogons. O bé aixafar-les amb pastanaga ratllada, suc de llimona i mostassa per a fer un paté d'allò més nutritiu. Finalment, la sardina també destaca per ser rica en minerals com el calci, el ferro, el magnesi, el fòsfor i el seleni, que ajudaran a mantenir els ossos en bon estat de salut, i vitamines com les del grup B o les liposolubles com la A i la D. Si t'agraden les sardines i vols gaudir plenament del seu consum i propietats, compra-les de maig a octubre, que és quan són de temporada i proximitat.
6: Camarero!

Pensa amb el cor i actua amb proximitat. Perquè ara és el moment de reconnectar, redissenyar, reinventar, redescobrir. Casa nostra, casa teva. Vivim l'art, sentim la música, contemplem la cultura. Estimem el nostre patrimoni natural. Apostem per nosaltres, pels municipis, per Catalunya. Ara és el moment d'ajudar-nos, de recuperar-nos i de continuar demostrant que som imparables. La força del municipalisme ets tu. Associació Catalana de Municipis.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les plataformes TikTok i Meta han posat a disposició del públic dos portals per identificar continguts generats amb les seves eines d'intel·ligència artificial. Les dues tecnològiques afegeixen a OpenAI i a Google, que ja havien creat les seves pròpies eines públiques per detectar la intel·ligència artificial. Les empreses no prenen aquestes mesures per voluntat pròpia, sinó que ho fan per adaptar-se a la normativa europea d'intel·ligència artificial que va entrar en vigor fa uns dies, el 2 d'agost. L'eina creada per TikTok permetrà detectar vídeos o imatges fets amb aplicacions com CapCut, Dremina, Epic i Pipit, totes elles propietats de ByteDance, la matriu de TikTok. Pel que fa a Meta, detectarà el contingut generat amb mouse imatge. Ara per ara no existeix cap eina conjunta que integri en un sol portal la detecció general d'intel·ligència artificial en vídeos i imatges.
2: Sí, el que tu vulguis, però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix només Ràdio Vila-sacra, 107 FM i punt.

0: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
1: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
2: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.
3: Hola Martí, Núria, com esteu?
4: Estem molt bé.
5: Ara mateix venim de la botiga Rem.
3: Botiga Rem? I què venen allà?
5: És una botiga de roba electrònica. Podem trobar samarretes, sabates, jaquetes, pantalons, roba interior...
3: I aquesta roba no és com qualsevol altra. Canvia color, està connectada al mòbil i s'activa amb la veu.
5: Uau, és increïble!
3: Rem, roba electrònica a la moda. Es pots trobar a internet, a la web rem.cat.
5: I aquests dies, si compres 3 samarretes, et regalem un val de descompte del 20%.
6: Rem, electrònicament, en la teva ment.
7: Això és Ràdio Vilasacra. Wow. Que no et confonguin.
8: Au, mira que bé.
9: Restaurant Els Fogons de Canadal, Masia Castell, al veïnat de Canadal, a la Jonquera, us ofereix les millors especialitats en peix i marisc, fresc del dia, tota la varietat de cuina catalana i els plats més selectes de l'Empordà, en un lloc únic on el servei i la tranquil·litat us faran sentir com a casa.
10: Restaurant Els Fogons de Canadal, 972 556 900.

0: informació, música, entreteniment.
1: Uns diuen sí, sí, sí. Altres diuen no, no, no. Uns d'això, altres d'allò. A Ràdio Vila-sacra només, sensacions i punt. Senzillament i així de fàcil. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i

t'han diagnosticat un càncer o una malaltia complexa, saps que pots demanar una segona opinió? En moments vitals necessites les millors estratègies mèdiques. A Life Melior les tindràs. Més informació a lifemelior.com o trucant al 93 85 123 85. Life Melior, la teva segona opinió.

0: Club d'Escacs de l'Escala a l'Empordà organitza el primer torneig internacional que es fa al municipi, que se suma al calendari de competicions catalanes. És l'Emporium Chess Open i participaran grans mestres. Competiran uns 60 jugadors de 7 països. Núria Peraire.
1: Els organitzadors estan satisfets perquè hi participaran jugadors d'alt nivell, fins i tot grans mestres, que és el títol més alt que es pot aconseguir, i de diferents països com Portugal, el Perú, França o el Kazakhstan. Ho explica el responsable de la secció d'escacs del Club Ser de l'Escala, Alfons Martí.
2: Un bon nivell vol dir que la meitat dels jugadors són més de 2.000 elos. Aleshores, això és un nivell bastant interessant. I, a més, tenim grans mestres. Això vol dir que són jugadors de primer nivell i de primer ordre. Aquest any tenim gent de Kazakhstan, que són 4 i són joves, són nanos de 16, 14, 15, 16, 17 anys, i que juguen fenomenalment bé.
1: Esperen ser un reclam per al turisme d'escacs, ja que els jugadors hi estaran una setmana i sovint viatgen acompanyats de familiars. L'objectiu és arribar en properes edicions als 300 participants, tal com tenen altres tornejos, perquè asseguren que hi ha més aficionats als escacs del que pot semblar. Un de cada 4 participants al torneig serà dona. La Marta Quintana, sòcia del Club de l'Escala, fa 3 anys que hi juga i hi competirà.
3: M'encanta, no?, veure per on te surts, no?, i veure l'oponent, no?, a veure quina manera de jugar. No sé, és una novetat per mi de veure a mis carrers aprendre les estratègies.
1: Després d'una aturada, el Club de l'Escala torna a funcionar des de fa 3 anys i en aquest temps ja ha organitzat tornejos escolars i la competició territorial de Girona.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Atenció, perquè en un termini de 15 o 20 anys totes les gasolineres de Catalunya hauran tancat. Són diversos els factors que ho indiquen, segons els responsables del sector, que també descarten reconvertir les estacions de servei en electrolineres. L'aposta pel vehicle elèctric, el descens del consum i de la demanda, així com l'encariment del combustible, fan preveure la fi d'aquest negoci. Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei, pronostica en declaracions a aquesta emissora aquest termini.
2: La venda mitja d'una benzinera a Catalunya eren més de 7 milions de litres a l'any. Ara estem amb 1 milió i pico. Què vol dir? Que hi ha benzineres que estan amb 3 milions, amb 4 milions de litres a any, en el qual tenen rendibilitat, per sobre de 2 milions de litres ja més o menys funcionen, però clar, quan comences a baixar per sota del milió de litres a any, i n'hi ha, en funcionament, la rendibilitat no és que sigui escassa, és mísera.
1: Campabadal descarta que el sector es reconverteixi i passi a oferir energia elèctrica. Considera que tampoc els és rendible competir amb totes les opcions que s'ofereixen en aquest segment.
3: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.
4: Corrupció d'uns i altres des de que tinc memòria. Manipulació informativa arreu, sigui el canal que sigui, sigui l'emissora que sigui. Guerres provocades per dictadors que van d'alliberadors i on sempre paga l'humil. En definitiva, caos sense remei. Bé, si hi ha un remei, Ràdio Vila-sacra és el que hi ha.
5: Home, sí,

0: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa diferents, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. De tot això en diem el nostre tarannà. I aquest és el nostre millor ingredient. Galetes Birba, naturals des de 1893, amb el nostre tarannà.
1: Si lo teu és la tele a totes hores, doncs, la tele.
2: I tant.
3: Si lo teu és llegir llibres, felicitats.
2: I tant.
4: Si lo teu és videojocs a totes hores, doncs, videojocs a totes hores.
2: I tant.
3: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall, doncs, res, xarxes socials amunt i avall.
2: I tant.
5: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
2: I tant.
6: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
2: I tant.
7: Si lo teu és el silenci.
8: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
9: Ràdio Vila-Sacra.
10: Ràdio Vila-Sacra.
11: Ràdio Vila-Sacra.
10: Ràdio Vila-Sacra. Ràdio Vila-Sacra.
12: Ràdio Vila-Sacra, la de l'Empordà. I punt.
13: I parlant d'emocions.
14: 27.
15: Vale.
16: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-Sacra. Ho entens?
17: Ai.
15: Ai.
17: I ara?
16: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-Sacra. Ho entens?
17: Ai.
15: Ai.
17: I ara?

0: Vintena Festa de la Sardana.
1: Dimecres 16 de setembre de 2026, a les 5 de la tarda a la plaça de les Escaules.
2: A càrrec de la principal de les Escaules.
3: Hi haurà berenar per tothom, beure inclòs. En cas de mal temps, disposem de local cobert, amb la col·laboració d'Ajuntament de Boadella i les Escaules.
4: Si vols una ment sana, Radio Vilasacra tota la setmana.
5: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!

Si dius que odies, sàpigues que estàs parlant una mica de castellà. Perquè odio no és català, és castellà disfressat de català. Però el que sí que et diré és que més val que ho odis i no que ho odis. En català, la conjugació del verb odiar és jo odio, tu odies, ell o ella odia, nosaltres odiem, vosaltres odieu, ells o elles odien. Passa el mateix amb el verb estudiar. Algun cop he sentit la desafortunadíssima frase de per les tardes, estudio, cal que diguis a les tardes, estudio. Hi ha altres verbs afectats per aquesta pandèmia del canvi d'accentuació. El verb canviar no és jo canvio, tu canvies, és

0: a l'Empordà, Ràdio de Vila-sacra i ja està.
1: Al coll, tinc tortícoli.
2: Tortícoli, Radio Salil, crema antiinflamatori amb efecte calor. Radio Salil de Laboratoris Vinyes. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el seu farmacèutic.

0: Amb Electrodomèstics Calvet i la marca Beko podràs trobar els productes més eficients del mercat. Amb les rentadores Beko estalviaràs energia i consumiràs molta menys aigua i detergent. Les rentadores eficients Beko amb autodosificació fan servir només la quantitat justa de detergent en funció de la bugada. És el moment d'estalviar llum, aigua i detergent. Beko amb Electrodomèstics Calvet. Més de 70 anys fent-te la vida més fàcil.
1: Carrer Méndez Núñez 57, Figueres.
2: Pareu bé l'orella.
3: Ja té uns anys, consumeix molt. Hauries de canviar la nevera.
4: Ni m'ho plantejo.
3: I la rentadora?
4: Són caríssimes.
3: A Electrofigueres sí que ens hem plantejat un cop de mà a tothom. Tenir electrodomèstics eficients de marques líder ara és imprescindible. Amb els preus que tenim a Electrofigueres. Amb finançament si ho vols. T'ho plantejaràs segur. També hostaleria professional. Electrofigueres, a la plaça Creu de la Mar, al final del carrer Nou.
5: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda.
1: Exposició.
0: Origen, present i futur dels armats de Vila-sacra.
1: Audiovisual.
0: Vila-sacra i la romanització.
1: Taverna.
0: Begudes i snacks romans.
1: Animació musical.
0: Amb els grallers i tabalers de Vila-sacra.
1: Sopar romà.
0: Amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Ciò de luz tarda.
1: Bec, bec.
2: Què veus?
1: Una sangria fresqueta i frisant. Una sangria estiu. Sí, sí, una sangria estiu drinks.
2: I on la tenen?
1: Segueix-nos a Instagram, @estiudrinks, i sabràs el punt de venda més proper. Demana la teva estiu drinks també al teu bar de confiança. Bec, bec, estiu drinks.
3: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
4: La crisi migratòria a Ceuta no va començar fa un mes, va començar ahir, perquè tots sabem que l'actualitat de l'estiu només té valor quan les estrelles de la tele tornen de vacances. L'espectacle de Susana Griso i Ana Rosa Quintana va ser patètic i negligent per diferents raons. Van erigir-se en salvadores del poble ceutí, abraçant la gent i consolant-la com si la solució depengués d'elles. Ana Rosa, eres nuestra voz, deien. Fer-se gravar passejant entre barraques i misèria amb cara de preocupació. Fer un discurs tendenciós que donava veu només a un costat del problema. Practicar la demagògia més vulgar amb preguntes òbvies i dramàtiques per provocar l'emoció. Només els calia allargar el micròfon perquè la gent carregués contra Pedro Sánchez. Els que s'acostaven a parlar sabien que era això el que s'esperava d'ells. Les presentadores no van explicar res de nou, només van exercir d'exaltadores professionals del malestar. Les estrelles de la televisió busquen ara mateix elevar la crispació social en benefici del seu espectacle. I això és com posar una càrrega explosiva enmig d'un gran incendi.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
2: Truca!
5: Repetiràs.
6: I parlant d'emocions.
7: 43.
6: Exacte.
5: Quina és la darrera cosa bona que t'ha passat? Potser un moment tranquil, una bona conversa, o potser simplement descobrir que Ràdio Vila-sacra omple la meva vida. Sí, això.
8: Benvinguts a Pagès. Ara, cada cap de setmana, viu l'experiència de la mà dels nostres pagesos i productors, que t'obriran les portes de casa seva entre camps, ramats, barques i obradors. Tasta els productes de proximitat que elaboren. Lleva't a llocs que et deixaran sense paraules i omple el rebost comprant a productor. Gaudeix el doble de l'experiència amb el carnet.
9: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
10: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
11: Aquí, experiments radiofònics sensacionals.

0: Respiri, respiri fondo. Una altra vegada. Estiri els braços en l'aire. Se relaxarà més. Estiri els braços en l'aire, perfecte, així.
1: Em trobo més bé, em trobo més bé.
2: Torna a connectar amb la vida.
3: Mmm, que bo.
4: Què diu el carrer? Tots sabem escriure, però i lletrejar?
5: La primera paraula és para-xocs.
6: Què he de fer?
5: Lletrejar.
4: Quina cara.
1: No em facis això.
6: Ah, ho he de fer?
5: Sí, clar.
6: Hòstia, vale, tu ets una repetir.
5: Para-xocs.
1: P-A-R-A.
7: Xocs, espera, la idea és... Xocs. La xota. No.
4: Mmm...
6: X.
7: Ja està, no?
4: Ox.
7: Ox.
1: O-C-S.
5: Sí, però no hi ha res entremig.
1: Bueno, amb la separació entre para i xocs.
5: No? I què li posaries?
1: El
5: guionet. Molt bé, el guionet. Cobra llit.
8: C-O-B-R-A.
6: E. Dos L's.
1: I T.
5: Perfecte.
4: Mil·limetrat.
7: La M, la I... La L.
5: Una L especial.
1: L, amb diéresis, no, amb diéresis no, amb L geminada.
6: E-T-R-E-S. Espera.
4: Quina cara.
1: No em facis això.
6: Ah, m'he perdut. Torno a començar.
1: M, I, L geminada, I, M, mil·limetrat.
5: Mil·limetrat.
6: I, M, E, T, R, A, T.
5: Perfecte, molt bé.
6: No passa malament, eh?
4: Déu-n'hi-do. D, E, amb accent obert. No, tancat, U, guió, espai.
6: Quina cara.
1: No em facis això.
6: Ah, m'he perdut. Torno a començar.
2: El bon entenedor. Ràdio Vila-sacra. És així de maca.
9: És la millor recepta.

0: la felicitat és un viatge, no un destí. Gaudeix del camí amb nosaltres. Ràdio Vila-sacra és la teva.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Les llars amb criatures es preparen aquests dies per la tornada a l'escola. La compra de llibres i altre material escolar, roba i tot el necessari per al primer dia de classe suposa una despesa familiar considerable. Maria Gómez.
3: La tornada a l'escola, un daltabaix econòmic per a moltes famílies.
4: Llibres, carpetes, retoladors, estan mirant alguna motxilla, algun tàper, alguna ampolla...
3: 500 euros de mitjana, però és només el principi perquè tot un any escolar en una escola pública se situa a prop dels 1.000 euros i gairebé 3.000 en cas de la concertada. Són dades de l'Organització de Consumidors i Usuaris, l'OCU, que emplaça les famílies a seguir tres principis bàsics. Enrique García n'és el portaveu.
5: Planificació i apuntar en un paper aquello que realmente necesitamos. Pues la siguiente es la reutilización. Tener en cuenta qué podemos reutilizar de material, libro de texto, ropa, y que nos permita un ahorro significativo. La comparación. Los libros pueden variar hasta un 25% de precio en función del establecimiento donde los compramos.
3: Donar resposta a una d'aquestes regles d'or, la reutilització va ser l'objectiu de Badoca, una empresa que dissenya i gestiona els projectes de llibres de text en funció de les realitats de cada centre. Una opció que té beneficis per a les famílies, però també sobre l'alumnat. N'hem parlat amb l'Àngels Quílez.
6: Un cop ja hi comencen i veuen també la salida econòmica i veuen també l'ús que se li dona, també, sí, és una manera també de poder educar els infants, no? Educar els alumnes amb el futur, no? Educar els alumnes amb aquest consum responsable.
3: Iniciatives que cada vegada guanyen més adeptes.
1: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
7: Només hi ha tres veus dignes de trencar el silenci: la de la poesia, la de la música i la de l'amor.

0: La història i el present de la ràdio a Catalunya no s'expliquen sense les emissores locals. I els arxius de la ràdio, sigui local o d'àmbit més general, són un testimoni molt valuós, no només del propi mitjà, sinó dels pobles i ciutats i del país.
1: A Ràdio Vila-sacra.
2: Veus, moments, històries i emocions que hem viscut a través de la ràdio.
3: Històries de ràdio. La banda sonora de la nostra vida.
4: 24 hores al dia.
5: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra.
6: La ràdio que s'entén, intel·ligentment.
7: Tant si es vol com si no es vol. 107 FM i punt.
8: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
9: Si busques superdotats, savis i líders, no és aquí. Aquí només experiments radiofònics. Senzillament.
10: Clap your hands, everybody, if you got what it takes. 'Cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the breaks.

break to lose.

0: ara dinó, l'estiu s'acaba. Ah, excepte, esclar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya, juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: El comerç de la teva ciutat, sempre al teu costat.
2: Viu l'estiu més emocionant a Aquabrava.
3: Gaudeix de tobogans vertiginosos i descarrega adrenalina a l'Aqua X Jam, la zona més atrevida per a majors de 16 anys.
2: No us perdeu les impressionants zones infantils, Pirate i Tropic Island i moltes més atraccions per a tota la família.
3: Aquabrava cada dia és una aventura. Vine i viu moments inoblidables.
2: T'esperem a Aquabrava, a Roses.
4: Encara no tens el teu Marcelinus?
5: Marcelinus és un jersei dissenyat i confeccionat íntegrament a Olot, amb una producció limitada. El jersei de tota la vida, amb un aire renovat i contemporani, però accessible, com tu.
4: Que no se t'escapi cap detall. Mira't la pàgina web marcelinus.cat i veuràs com fem els nous Marcelinus i on pots trobar-los.
5: Marcelinus, jerseis amb nom propi.
6: Psst, molt bé, no?
7: El món gira de pressa, molt de pressa. Cada cop estàs més lluny de la realitat. Cada cop estàs més desconnectat del cicle de la vida. És hora d'aturar-se. És hora de tornar a menjar real. De menjar un tomàquet amb sabor a tomàquet. De menjar el que toca quan toca. Per tot això, abans d'omplir la cistella de la compra, atura't. Reflexiona, pregunta't. D'on neixen els nutrients que menges? Torna a recuperar els sabors de la natura. Torna a l'origen. Quan mengis, toca de peus a terra. A Manlleu Origen, tocar de peus a terra és tornar al que és real.

0: Show de luz, tarde. Show de luz.
1: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i APA.

0: Envia el teu missatge a WhatsApp de veu al 648 65 26 21 o al contestador 972 51 12 68.
1: Comprar els llibres de text mai havia estat tan fàcil. A Abacus tenim les llistes de la teva escola perquè puguis fer la teva reserva al nostre web ràpid i sense cues. Podràs utilitzar el teu val escolar durant la recollida a la botiga. I recorda, et garantim el millor preu. Abacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.

0: Primer el van voler eliminar i després el van intentar col·lapsar. La realitat és que segueix més viu que mai. Més viu que mai. És
1: Cavitissim. Que mai.
2: Xo de luz tarda. Xo de luz tarda.

0: Benvinguts a la ràdio.
1: Ja sabeu que no fem cap pregunta concreta.
2: Contestador 972-51-1268.
1: Què pots dir el que vulguis?
2: WhatsApp i missatge de veu 656-19-70-62.
1: Què pots dir aquelles coses que t'inquieten?
2: Contestador 972-51-1268.
1: Pots dir el que realment et dongui la gana.
2: WhatsApp i missatge de veu 656-19-70-62.
3: Soc la Meche de Quarta. Volia saludar a la meva mestra Maria i a tots els meus companys. Estic aprofitant aquests dies per llegir molts dels llibres. Adeu.
4: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
5: Vine a sentir.
6: No t'ho perdis.

0: Albert, quina cara fas?
1: No sé què fer.
0: Tinc la solució.
2: És Ràdio Vilasacra 107 FM.
3: Que joder, anda, moza, que te niño con la mano al mide.
4: Per a tu, esportista, Nutrisport ha ampliat la seva gamma de barretes i batuts de proteïna, ara amb més sabors que mai. Les barretes i els batuts de Nutrisport són l'snack proteic perfecte per prendre on vulguis i quan vulguis. Nutrisport, l'aliment dels esportistes. A la venda al teu gimnàs, a la teva farmàcia, botigues especialitzades i al web nutrisport.es.

0: Propostes en xarxa.
1: El 19 de novembre de 1947 es van iniciar les excavacions arqueològiques al jaciment del Puig de Sant Andreu d'Ullastret. Al llarg d'aquests 75 anys s'han anat descobrint i traient la pols a una etapa fascinant de la història. Ara que la bona temperatura comença a instal·lar-se a casa nostra, és aquell moment de l'any ideal per fer plans a l'exterior. Així que anem cap al Baix Empordà. La d'Ullastret és la ciutat ibera més gran de Catalunya. Està formada pel poblat del Puig de Sant Andreu i l'illa d'en Reixac i va ser la capital de la tribu ibèrica dels indigets. Tot això i molt més ho podeu descobrir a través de les explicacions a l'arqueòleg Gabriel de Prado, especialista en aquesta època i coordinador del jaciment, a través d'una audioguia en format d'entrevista. Començareu la visita resseguint la muralla. Us introduireu a la ciutat on podreu recórrer cases, sitges, dipòsits d'aigua i fins i tot una gran residència aristocràtica del segle IV abans de Crist. Tot plegat mentre apreneu sobre cultura ibèrica i la vida quotidiana dels habitants d'un conjunt que està declarat Bé Cultural d'Interès Nacional i forma part de la Ruta dels Ibers, un projecte del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Voleu saber de què vivien els indigets? Amb què i qui comercialitzaven? Per què van abandonar Ullastret? Durant tot l'any podeu visitar la ciutat ibèrica d'Ullastret. Trobareu tota la informació necessària per anar preparant aquest viatge al passat al web macullastret.cat.

0: i tu.
1: Ràdio Vilasacra i Punt.
2: Així sona.
3: El viatge somiat, la jubilació, el bon temps, dormir plàcidament... passem la vida esperant estar bé. A Creu Blanca disposem de més de 200 professionals i les millors revisions mèdiques per cuidar de la teva salut. Entra a creublanca.es, ara és el moment.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: A Barcelona, aquest estiu el Bicing torna a acumular bicicletes a les estacions de les zones de platja amb problemes per deixar-les. I n'hi ha que queden buides a la part alta de la ciutat. L'empresa que gestiona el servei assegura que hi dedica més recursos. Informació de Joan García amb el muntatge musical d'Oriol Pinart.
2: Baixar cap al litoral en bicicleta compartida a Barcelona s'ha convertit en un mal de cap a l'estiu a determinades hores. Falten bicis a les estacions dels barris més allunyats de les platges i se n'acumulen a les de la part baixa. Des de Barcelona, serveis municipals asseguren que s'hi destinen més recursos. Fins a un 42% del personal a la zona de platges en moments d'alta demanda. També s'amplia la flota de vehicles que mouen les bicicletes, que en retiren el 40% de primera línia de mar. Tot i amb això, alguns usuaris es queixen de problemes a l'hora d'agafar-ne o deixar-ne.
3: Sí, especialment durant l'estiu a la platja de la Mar Vella. Han de treure bicicletes i a la Sagrada Família també, perquè no hi ha espai suficient.
4: Em costa trobar bici al barri de Gràcia, visc jo, però em passa gairebé a tot arreu. O bé les estacions estan buides o estan plenes de bicis, però totes estan en vermell.
5: En los horarios de la mañana cuesta dejar la bici en Poblenou y en la tarde cuesta tomar una bici en Poblenou.
2: L'empresa que gestiona el servei aconsella fer servir estacions que són a segona línia per trobar un ancoratge on deixar la bici amb més facilitat i estalviar temps. També s'han fet millores a l'aplicació. Ara es poden guardar les estacions que s'utilitzen habitualment per consultar la disponibilitat de bicicletes. Un cop se n'ha agafat una, el mapa canvia automàticament i mostra només els ancoratges disponibles per deixar-la. El servei també s'ha vist limitat pels efectes de la calor extrema. Les altes temperatures han activat el sistema de protecció de les bateries per seguretat i això ha limitat temporalment les recàrregues. Les bicicletes elèctriques representen ara el 60% de la flota del Bicing i concentren el 80% dels desplaçaments de les més de 170.000 persones abonades al servei.
1: El Club d'Escacs de l'Escala a l'Alt Empordà organitza el primer torneig internacional que es fa al municipi, que se suma al calendari de competicions catalanes. És l'Emporium Chess Open i participaran grans mestres. Competiran uns 60 jugadors de 7 països. Núria Peraire.
6: Els organitzadors estan satisfets perquè hi participaran jugadors d'alt nivell, fins i tot grans mestres, que és el títol més alt que es pot aconseguir, i de diferents països com Portugal, el Perú, França o el Kazakhstan. Ho explica el responsable de la secció d'escacs del Club Ser de l'Escala, Alfons Martí.
7: Un bon nivell vol dir que la meitat dels jugadors són més de 2.000 elos. Aleshores, això és un nivell bastant interessant. I, a més, tenim grans mestres. Això vol dir que són jugadors de primer nivell i de primer ordre. Aquest any tenim gent de Kazakhstan, que són 4 i són joves, són nanos de 16, 14, 15, 16, 17 anys, i que juguen fenomenalment bé.
6: Esperen ser un reclam per al turisme d'escacs, ja que els jugadors hi estaran una setmana i sovint viatgen acompanyats de familiars. L'objectiu és arribar en properes edicions als 300 participants, tal com tenen altres tornejos, perquè asseguren que hi ha més aficionats als escacs del que pot semblar. Un de cada 4 participants al torneig serà dona. La Marta Quintana, sòcia del Club de l'Escala, fa 3 anys que hi juga i hi competirà.
8: M'encanta, no?, veure per on te surts, no?, i veure l'oponent, no?, a veure quina manera de jugar. No sé, és una novetat per mi de veure mis carrers i d'aprendre les estratègies.
6: Després d'una aturada, el Club de l'Escala torna a funcionar des de fa 3 anys i en aquest temps ja ha organitzat tornejos escolars i la competició territorial de Girona.
9: Xoc de luz tarda.
10: Informació. I punt.

0: informació, música, entreteniment.
1: Oferir i fer el que fa tothom, ho fa tothom.
2: Aquí Sensacions.
3: A vegades recuperar-se costa molt.
4: Recupera't amb Estenolit Recuperació 3 en 1. Un vial diari d'estenolit amb vitamines, triptòfan i zinc et torna la vitalitat, l'ànim i les defenses en només 12 dies. I ara també Estenolit Infantil. Estenolit, de Laboratori Zern.
5: Quina sort estar tranquil. Recordi bé aquesta combinació.
6: Papa, m'expliques un conte?
7: Radio Vilasacra. Radio Vilasacra. Radio Vilasacra.
8: Los españoles han empezado a percibir que vuelve a haber un proyecto que se ocupa y se preocupa de lo que ocupa.

Origen. Sostenibilitat. Prestigi. Proximitat. Diversitat. Qualitat. Dir català. Gaudeix del que és. Generalitat de Catalunya.

per la Garrotxa amb Rumbus et permet descobrir la terra dels volcans mentre cuides el territori. Visita els punts turístics connectats amb itineraris que es poden fer a peu o en bicicleta i viure la comarca com un autèntic local. A la Garrotxa, mou-te amb Rumbus. Més informació a rumbusgarrotxa.com.

0: Aquestes que acabeu de sentir són les últimes paraules de l'última cançó de l'últim disc de John Lennon. Inclús després de tots aquests anys, et trobo a faltar quan no estàs aquí. És la nit del 8 de desembre de 1980. Falten pocs minuts per a la mitjanit. La gent, sense poder creure el que acaba de passar, ha sortit al carrer i canta Give Peace a Change davant del Dakota Building a Manhattan. Els pètals de rosa cobreixen les taques de sang que hi ha al terra. A poca distància d'allà, a l'Hospital Roosevelt, un metge li pregunta a l'home que acaba d'arribar ferit per 5 bales si és en John Lennon. L'home respon fluixet, yeah. Aquesta és l'última bala que va impactar en el cos de Lennon. L'home que l'ha disparat, Mark David Chapman, porta un exemplar del guardià al camp de Segol i un autògraf a la butxaca que el mateix Lennon li havia firmat feia poques hores. En Lennon, després d'un llarg dia de gravacions, anava a veure el seu fill, Sean. Sean era el segon fill d'en Lennon. Havia nascut el 9 de novembre de 1975. 4 anys abans, en Lennon havia dit al món allò de... Imagine there's no heaven. El 8 de maig de 1970 surt a la venda Let It Be, l'últim disc dels Beatles i el seu final com a grup. When I find myself in times of trouble,
1: Mother Mary... És una cosa natural, no és cap catàstrofe. La gent parla com si fos el final del món. Només érem un grup de rock, res important. Si voleu recordar el passat, allí hi ha tots els discos.
0: Del març del 1969 és la famosa imatge de John Lennon despullat al llit juntament amb la Yoko Ono, la seva dona.
1: Volíem casar-nos al ferri que va fins a França. Per això ens en vam anar fins a Southampton. Era una idea romàntica. Ella no la van deixar pujar perquè no era anglesa i no tenien visa. De totes maneres, ja no era possible que et casés el capità del vaixell. Vam trucar en Peter Brown des de París i li vaig dir, a on podem casar-nos? Ens va dir que l'únic lloc era Gibraltar. Així que ens en vam anar cap allà i va ser preciós. Our life together is so precious. La Yoko va exposar a Londres a la Galeria Índica. Vaig sentir que seria un esdeveniment i vaig anar-hi la nit abans de la inauguració. A l'entrada trobaves amb una escala de mà pintada de blanc i també un quadre al sostre amb una ullera de llarga vista penjant. Vaig pujar per l'escala i vaig veure la paraula sí. Si hi hagués hagut no o qualsevol altra cosa negativa com estafa o alguna cosa així, me n'hagués anat immediatament. Però va ser la primera exposició que em transmitia alguna cosa positiva. Així que vaig decidir seguir mirant i bé, allí ens vam conèixer.
0: Quan al John Lennon li preguntaven com si li va ocórrer el nom dels Beatles, primer sempre explicava això.
1: Bé, vaig tenir una visió als 12 anys. Se'm va aparèixer un homenet i em va dir, us direu Beatles, amb una A.
0: Després somreia i donava la verdadera versió.
1: Buscava un nom com Crickets, alguna cosa que tingués doble sentit. I de Crickets vaig passar a Beatles. El dir-ho sona com a escarabats, però quan ho llegeixes és música beat. Yesterday...
2: All my troubles seem so far. You know, you went to see those movies.
1: Bé, ja saps, per veure les pel·lícules d'Elvis o de qualsevol altre, anàvem a Liverpool. Tots anàvem a veure'l i jo estava allà també. Quan apareixia en pantalla, tothom es posava a cridar. Ens feia pensar, això és una bona feina. That's a good job. Vaig passar 5 anys a l'escola d'art. Només et deixaven tocar jazz. El rock and roll estava prohibit. Vam aconseguir que ens deixessin escoltar rock and roll anomenant-lo blues. I llavors, als 16, vaig tornar amb ma mare. Durant 4 anys em va ensenyar música. Primer el banjo i després amb la guitarra. La meva primera cançó va ser Ain't the Shame, un èxit de Fats Domino. Em vaig estar amb ma mare fins als 4 anys després que el meu pare fotés al camp. Era mariner mercant, el 1940, amb la guerra i tot allò.
0: John Lennon va néixer el 9 d'octubre de 1940. But now my life has changed in so many ways. Wapapaluma, the limp bamboo.

0: En el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Pels alts, per les baixes, pels optimistes, per les pessimistes, per les que somriuen, per les presumides.
3: Ràdio Vilasacra.
2: Per les que ploren. Pels extrovertits, pels esportistes, pels músics, per les que llegeixen.
3: Ràdio Vilasacra.
2: Pels compromesos. Pels que ho tenen tot. Pels que no tenen res. Per les que s'equivoquen de festa.
3: Ràdio Vilasacra.
2: Pels grans. Pels petits. Pels no tan petits. Per les famílies.
3: Ràdio Vilasacra.
2: Pels joves calvos. Per les dansaires.
3: Ràdio Vilasacra.
2: Pels pescallunes. Pels romàntics. Per tots.

0: Ràdio Vila Sacra, 107 freqüència modulada.
1: Compartint emocions.
2: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?
3: Estàs tot el dia amb el mòbil i no has vist aquest descompte? Obre ara l'app de MediaMarkt. A la nostra app et donem un 15% de descompte en la millor tecnologia. I si encara no la tens, descarrega-te-la i gaudeix de tots els avantatges d'unir-te a MediaMarkt.

0: t'agradi o no, l'estiu s'acaba. Ah, excepte, esclar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya, juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra a Bacus i em portes la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
2: Mare meva, quin somni.
3: Apa, tu, quin bany tenen aquesta casa?
4: El mateix que tindrem nosaltres quan anem a buscar-lo al Rei de la Rajola.
5: Digues que sí, canvia el bany aquest any. Al Rei de la Rajola tens moltíssimes ofertes en mobles de bany, en plats de dutxa i en rajoles. Posa un bany del Rei de la Rajola, Medinyà, amb preus extraordinaris. També a Viure d'Empordà i Palafolls. El Rei de la Rajola.com.
6: Entendre. Tenir una idea clara de les coses va molt més enllà del coneixement i la ignorància. Per això ens preguntem, què és allò que no enteneu? No entens, que no entens, per mi que no entens,
7: que... Ràdio Vilasacra 107 FM, per la gent que hi entén.
8: Descobrint el món junts.

0: Propostes en xarxa.
1: Entre els segles XVIII i XIX, Capellades i el seu entorn van ser un dels centres paperers més importants de l'estat espanyol. L'especialitat de la zona era el paper de barba de primera qualitat i també el paper de fumar. A l'antic molí de la vila de Capellades, que conserva l'estructura, hi ha el Museu Molí Paperer. Hi podeu veure com era tot el procés de fabricació, d'inici a final, però també hi podeu elaborar paper amb les vostres pròpies mans. L'equipament compta amb una sala d'exposició permanent sobre el paper i els sistemes d'impressió, però a més acull mostres temporals. També custodia una de les col·leccions més grans de llibrets de paper de fumar. Just al costat del molí hi ha la bassa, una font natural d'on antigament brollaven, atenció, prop de 12 milions de litres cada dia. Fins a 16 molins paperers de la zona utilitzaven aquesta aigua com a energia per funcionar. Si voleu saber com es fabricava el paper dos o tres segles enrere, o fins i tot fer-ne vosaltres, podeu visitar el Museu Molí Paperer de Capellades. En trobareu tota la informació al web mmp-capellades.net.
2: Un viatge en el temps.

0: No es tracta només de reciclar. Cal reciclar bé, amb persones compromeses, professionals responsables, implicats en construir un món millor. Xavier, Maria, Antoni, Núria, Jordi, Laura.
1: Gent Ràdio Vila-sacra.
0: Perquè no és el mateix reciclar que reciclar bé.

0: serviceable villain. Future for the fight of my mistress, that just will retire.
1: Is he dead?
2: Sit you down, father. Rest you.
3: Ràdio Vilasacra 107 FM.
4: Instagram té eines per a famílies que fomenten un ús més segur i saludable de l'aplicació. Els comptes privats, per defecte, garanteixen que només els adolescents i els seus seguidors puguin veure les seves publicacions. Seleccionar un límit de temps diari a l'aplicació ajuda els adolescents a utilitzar-la de manera saludable. I si configureu junts la supervisió, coneixeràs millor a qui estan seguint. Informa't sobre aquestes i altres funcions a instagram.com/herramientas para familias.

No et creguis tot el que es faci viral a les xarxes. Sigues intel·ligent i verifica la realitat del que raona poc i només vol fer mal.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Ha estat l'estiu més càlid que ha viscut Catalunya des que hi ha registres, amb una temperatura mitjana 3 graus més, 3 graus per sobre del que tocaria en més del 80% del país. El que estem vivint és un exemple del que avui han denunciat les Nacions Unides. L'escalfament global va a l'alça i que ja no es podrà evitar superar el grau i mig d'escalfament. La pujada de temperatures a nivell global serà de com a mínim 1,8 graus. És la constatació del fracàs en l'assoliment del principal objectiu de l'acord de París, com ha reconegut Antonio Guterres, que és el secretari general de l'ONU.
2: La humanitat està conduint a tota velocitat cap a la catàstrofe climàtica. Fa 10 anys, a París, els governs es van comprometre a limitar l'escalfament al grau i mig, el límit que, segons els científics, és fonamental per evitar la pitjor devastació climàtica. El món no ha complert amb aquesta promesa i sobrepassarem el grau i mig en els pròxims anys.
1: Amb l'escalfament a l'alça hi haurà més onades de calor, més fenòmens meteorològics extrems, més incendis i més pèrdues de l'agricultura. Mentrestant, però, els termòmetres continuen pujant. Aquest estiu a Catalunya han batut diversos rècords. Diverses localitats, sobretot de les comarques de Lleida, han registrat fins a 20 dies amb temperatures per sobre dels 40 graus. I a Barcelona hi ha hagut 59 nits tòrrides. Ara sentirem Aleix Serra, cap de control de qualitat de dades, en declaracions a 3CAT Info.
3: No és que hem tingut dies de calor mai vistes, sinó que sobretot hem tingut setmanes consecutives de calor molt intensa. I, de fet, des de mitjans de juny fins ara molt a final d'agost s'han mantingut aquestes calorades. El juny va ser un dels més càlids registrats a Catalunya, només per darrere del 2025. El juliol va ser càlid sense precedents, el més càlid també mesurat a Catalunya. I l'agost només es pot comparar al de l'any 2003.
1: L'estiu també està molt sec en diversos punts de Catalunya, malgrat els aiguats de la Costa Daurada de finals d'agost. En alguns sectors de Ponent o de les Terres de l'Ebre gairebé no ha plogut en tot l'estiu i la temperatura de l'aigua del mar també ha batut rècords. A l'Estartit, per exemple, el 13 d'agost, l'aigua estava a 27,8 graus. És una xifra mai registrada des que es tenen dades en els últims 50 anys. Amb l'escalfament a l'alça hi haurà més onades de calor, més fenòmens meteorològics extrems, més incendis i més pèrdues de l'agricultura.
4: Però com pot ser? Amb la quantitat de llestos que governen el món i les grans cadenes de televisió amb les seves grans informacions i tertúlies de savis, com pot ser?
5: Ràdio Vila-sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?

0: Show de luz tarda. Show de luz tarda.
1: Talent Topic. Talent Topic. A Deco marquem tendència en el món laboral. Tenim les solucions de recursos humans que la teva empresa necessita, sigui de la mida que sigui.
2: Segueix-nos. Som tendència a selecció de personal, treball temporal, outsourcing, formació i consultoria de recursos humans. Entra a deco.es i descobreix-ho.
3: Només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.

0: 012. La millor resposta.
1: Què són tots aquests papers? Que estàs amb el tema de la compra del pis de l'oncle Pere?
2: Sí, he de tramitar l'impost de transmissions patrimonials, però no sé ni per on començar.
0: L'Agència Tributària de Catalunya és una administració innovadora que us permet tramitar els impostos de manera fàcil i segura i estalviar temps i diners. Podeu presentar i pagar telemàticament els impostos des de casa a través de la seu electrònica de l'ATC, des d'una oficina de l'ATC mitjançant la tramitació atesa, o bé rebre atenció presencial amb cita prèvia a qualsevol de les oficines.
2: Gràcies a l'ATC, ho tinc tot controlat.
0: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: gaudeix d'un dia diferent.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: Una experiència única molt a prop teu.
3: Un espai per passar-ho bé, per escoltar mentre vas en el cotxe, fas les feines de casa, o fins i tot dones un passeig o surts una estona a fer exercici. Sense masses pretensions. I sense encotillar. T'hi animes? Si et sembla bé, a poc l'anirem construint plegats.

0: En cambres anecoiques, dissenyades per absorbir pràcticament tot el so, el nivell de soroll és tan baix que gairebé no existeix eco ni reverberació. Quan una persona hi entra, deixa de percebre sons externs i comença a sentir només el seu propi cos, el batec del cor, la respiració i fins i tot petits moviments interns. Si l'exposició es prolonga, el cervell pot començar a generar sons o percepcions inexistents, com brunzits o veus molt suaus. Això passa perquè el cervell està acostumat a rebre estímuls constants. Quan no n'hi ha, tendeix a omplir el buit. Algunes persones també perden la noció de l'equilibri, ja que el sistema auditiu ajuda a orientar-se a l'espai. Per aquest motiu, gairebé ningú pot romandre molta estona en silenci absolut. Aquest fenomen mostra que el cervell no és un receptor passiu, sinó un generador actiu d'experiències. El que percebem com a realitat depèn en gran part de l'estimulació contínua que rep el nostre sistema nerviós.
1: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: informació, música, entreteniment. Tanca els ulls.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
2: Molt bé, salut a tothom.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.
5: Bé, no? Ets en un embús? Hi ha retards als transports públics?
3: Explica'ns-ho trucant al 93 209 2802. Ens movem amb tu.

0: Propostes en xarxa.
1: Em sabríeu dir on acaba la grega Emporion i on comença l'Emporiae romana? La mostra permanent de la Seu d'Empúries del Museu d'Arqueologia de Catalunya ens en dona algunes pistes a la seva exposició permanent. Més de 600 peces, una selecció de les més rellevants que s'han anat recuperant en excavacions, serveixen de testimoni de la història del jaciment grec i romà d'Empúries i ens ajuden a descobrir què queda d'aquella ciutat portuària mediterrània. Una història mil·lenària que es complementa amb un viatge en el temps, audiovisual i reconstruccions en tres dimensions. Empúries, Port de Cultures és el nom de l'exposició que us permetrà connectar amb el passat. Només a l'entrada ja hi trobareu una peça excepcional i emblemàtica del passat grec d'aquesta zona, l'estàtua hel·lenística de marbre d'Asclepi, el déu de la medicina. A partir d'aquí, gràcies a obres d'art, estris quotidians i fragments de jaciments arqueològics, en veureu l'evolució paisatgística, urbanística, institucional, social, cultural, política i religiosa. Si voleu descobrir la història d'un dels jaciments més rellevants a partir de troballes úniques, només cal que aneu fins a la Seu d'Empúries del Museu d'Arqueologia de Catalunya i visiteu l'exposició permanent Empúries, Port de Cultures. En teniu tota la informació al web macempúries.cat.
2: Aquí t'han entrat ganes de ballar.

Som catalans. Mengem pernil de jabugo. Prenem vi de la Rioja. Anem a prendre el sol a Andalusia. Visitem el Museu del Prado i anem al teatre a la Gran Via madrilenya. Som europeus, no excloents. En una Catalunya estat, continuarem consumint productes espanyols de qualitat i farem turisme a tot el món, incloent Espanya. No facis el joc als demés. Sigues intel·ligent. Dona exemple. Per una Catalunya estat dins d'Europa amb lligams econòmics i culturals amb la resta del món.

0: Quina raó mou el teu món?
1: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
2: Home, sí,

Com us he dit moltíssimes vegades, tot i a la meva edat, no paro d'aprendre. No paro d'aprendre, de saber, d'intentar descobrir, de sorprendre'm. Que el dia 20 d'abril sigui el Dia Mundial de la Marihuana, doncs em sorprèn perquè d'alguna manera dedicar-li un dia a una cosa que no sabem ben bé si sí, si no i de quina manera, doncs, sorprèn. He buscat informació i ens diu que el dia 20 d'abril es celebra de manera extraoficial el Dia de la Marihuana i les teories del per què es va triar aquest dia i qui ho va triar són les següents. Una de les llegendes ens porta a Califòrnia en els anys 70, quan un grup de joves de Califòrnia, anomenats els Waldos, van decidir reunir-se a fumar marihuana després de les classes del seu col·legi. L'horari de reunió era a partir de les 4:20 de la tarda. Els mateixos joves utilitzaven el còdic 420 com a contrasenya per convocar la reunió. És a dir, 4:20 ens trobem i tothom sabia què tocava. Altres versions ens porten al Canadà. L'any 1995, a Vancouver, un grup d'aproximadament 200 consumidors d'aquesta planta es van ajuntar a fumar en públic per reclamar la legalització de la marihuana. Amb el pas del temps, el moviment per la legalització de la marihuana va decidir que el 20 d'abril seria la data festiva de la marihuana. Uruguai i Canadà van legalitzar el consum recreatiu, així com 9 estats dels Estats Units també el tenen legalitzat. En altres països, com per exemple Holanda, compta amb alguns tipus de regularització que permet el seu ús recreatiu. A l'Argentina, les causes penals contra els consumidors poblen les fiscalies federals, mentre en diferents països avança lentament l'autorització del seu ús medicinal. Clar, la pregunta aquí és molt clara. S'hauria de legalitzar o no s'hauria de legalitzar?

0: Jo crec que sí, no? Per evitar problemes, màfies, etc, autoconsum, tanmateix se produeix, se planten per tot, se planten. Jo crec que és hora de començar a legalitzar-la, o a lo millor donant una informació de tractaments, a partir de quina edat s'ha de poder consumir, etc, etc, però crec que sí que s'hauria de legalitzar.
1: Ha sido un problema muy grande, lo sigue siendo, y yo creo que lo seguirá siendo. Facilitamos a los chicos jóvenes que se piensan que se comen el mundo, que tal y que cual, y esto los lleva, dijéramos, a meterse y después es difícil de salir.
2: Es una manera de regularizar bien, se pagarían impuestos y sí, yo creo que sí, se consumiría de una manera más responsable de la que se está haciendo ahora mismo.
3: Jo crec que no, per la meva feina, que soc psicòloga, veig moltes mares destrossades, perfils consumint, primer esporàdic, després s'enganxen, ni que diguin que no, s'enganxen, i jo crec que es vol d'alguna manera content, no? Ja sé que qui vol pot consumir, pot comprar, sap a on anar, però el fet de ser lliure és molt més accessible, no?
4: Seria millor que no estigués legalitzat. Una altra cosa és que se facin estudis adients i que se consideri que té un, diguéssim, benefici per la població en general. Els prejudicis que té per la població en general, com els escatxiopons del tabac, són superiors als beneficis que puguem obtenir, penso que millor deixar-ho com està.
5: Bueno, en parte, si se legaliza, quizá la gente tiene un concepto menos de prohibición hacia la sustancia, a lo mejor no iría tanto a la sustancia, sería algo más normalizado como pasa en Ámsterdam. Pero creo que es peligroso, es una sustancia que crea adicción y legalizarla puede ser un problema al final.

I quins efectes produeix fumar marihuana? Ho saps? Saps què passa quan et fas un cigarret de marihuana i te'l fumes? Quins efectes provoca en el cos? Doncs nosaltres hem parlat amb joves que ens ho poden explicar.

0: el cannabis et produeix en curt termini doncs que estàs als núvols.
1: Marejos.
2: També pàl·lid.
3: Te haces com moltes paranoies.
1: Veus coses a vegades que no són del tot certes.
0: Que et dona voltes tot, no?
4: Sí, a cadascú li agafa com li agafa. Hi ha gent que potser es queda més com que no pot parlar, li costa d'expressar-se.
5: S'atonta, s'adorm una mica.
6: Se't molen les neurones, podem dir.
7: I comença a dir tonteries i a riure sol.
5: Sí.
8: O just al contrari, et pot agafar com un subidon d'adrenalina, potser, sí. I estàs hiperactiu.
2: Un està pels terres i l'altre està que se li va l'olla.
6: Estàs com molt content, no t'adones el que fas.
2: Sí, que està superfeliç, de sobte és de primers, o sigui, està bipolar.
9: No eres consciente realmente de lo que haces, ni de lo que piensas, ni de lo que dices.
10: No sé, et fan no ser tu mateix.
0: Perquè si prèviament ha tallat amb la nòvia o ha suspès un examen superimportant, qualsevol cosa, doncs, és més bajón que risas.
2: Quin aspecte té una persona?
5: Una persona que va fumada té un aspecte... bueno, té normalment els ulls vermells.
3: I la cara la tiene com aplastada hacia abajo.
1: També té un aspecte molt adormiscat.
7: Relaxat.
5: Sí.
7: Totalment relaxat.
5: És que és el que fa el cannabis. Relaxar.
2: Feliç, t'abraça, et ve a tu, et parla, t'explica la seva vida, encara que ja la sàpigues, però no se'n recorda.
4: I si el veus més diferent del normal, si tu et coneixes la persona i el notes estrany, doncs veus que va una mica col·locat.
10: Com una mica demacrat i amb els ulls vermells. Sí. I a sobre, la forma de parlar és que quasi no poden parlar.
5: Sí, és algú demacrat, algú que està molt forçat i no és bonic de presenciar o veure.
8: Per la forma de parlar, normalment, sí. Potser li costa més, potser s'està 3 segons, en plan, 1, 2, 3, i doncs de repente et respon la pregunta o coses així.
2: Sí, és com que els costa treure les paraules. Sí.
8: Van més lents.
4: I a vegades simplement no ho notes.
5: És molt, molt, no sé, comodon.
4: Bueno, tenim associat com que la gent que fuma, te l'imagines potser amb rastes, així com més superficialment, però moltíssima gent fuma.
7: No perquè siguis, què sé, cani o xoni, diguem, has de fumar sí o sí. És això, saps? És amb qui et juntes. Si et juntes amb algú que fuma i a tu et dona per fumar, doncs... és el que passa.
5: En plan, que no li importa res.

Bé, jo em quedo amb dues afirmacions. Una d'elles, d'un dels joves, ens diu que hi ha molta gent que fuma. Evidentment, el negoci que sembla hi ha per arreu indica que molta gent fuma, molta més gent de la que ens imaginem. I la segona reflexió que fa una noia al final diu que l'efecte que produeix, un dels que produeix, és que a la gent no els importa res. Potser aquí hem de començar a prendre nota de moltes coses.

Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt. Ràdio Vila Sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens? Ràdio Vila Sacra és una gentilesa del poble de Vila Sacra per l'Alt Empordà i pel món.

0: Col·locar cançons dins d'un ordinador, de tots els estils i dècades, i que vagin sonant, és una tasca fàcil. De fet, és el sistema utilitzat normalment a la majoria de ràdios musicals per oferir a la seva audiència. Hi ha milers que funcionen així. Yes. Seleccionar cançó a cançó i organitzar-la de forma lineal, perquè cada tema soni a la seva hora corresponent, sempre segons creativitat i època. Això és molt més complicat. Això requereix amor per la música, conèixer el detall, temes, estils i generacions. Això requereix un assessorament d'experts per aconseguir que la producció aconseguida ajudi a l'estabilitat emocional, a la calma i a un acompanyament d'acord amb els temps de qui escolta. Afegint a la música curiositats, humor, notícies i cultura, s'aconsegueix allò que ningú fins ara pot igualar ni imitar. Ràdio Vila-sacra, el bon entenedor, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha. Entens?
1: Fas un sopar amb nosaltres?
2: Sí!
1: Seleccionat i mirat de ben a prop.

Has arribat a pensar i raonar la quantitat de temes, informació, música, curiositats, varietat i estil que t'oferim en una hora? Doncs només a Ràdio Vila-sacra. És amor per la ràdio. Només això.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Lleida és la demarcació catalana amb la gasolina i el dièsel més barats. La proliferació d'estacions de servei de cooperatives locals ajuda a abaratir la mitjana dels preus respecte a la resta de demarcacions. Lleida, Pere Joan Álvarez.
2: Les cooperatives, a diferència de la resta d'estacions, tenen uns marges de beneficis més ajustats perquè basen el seu negoci a oferir un servei. Al capdavant ens trobem Bonària, amb una forta presència al territori, però no és l'única. Hem parlat amb Kevin Requena, director de Relacions Institucionals de la cooperativa d'Ivars d'Urgell, i amb Àlex Petó, secretari de la cooperativa d'Aspa, que asseguren que el preu que ofereixen és per cobrir despeses.
3: Reduir-nos el marge al màxim, és a dir, carregar-hi lo mínim de lo mínim per poder cobrir aquestes despeses, no? De per mantenir obert la infraestructura o l'activitat, no? Perquè per nosaltres al final és un servei més que oferim als pobles i als nostres socis.
4: L'objectiu d'aquesta benzinera és donar un servei principalment als socis, no és a ànim de lucre, la benzinera, i cobrim gastos.
2: Es tracta d'una estratègia de mercat diferent de la de grans companyies estatals, tal com assegura el president de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei, Albert Campabadal.
5: L'estratègia de la cooperativa és comprar molt i vendre molt i rebaixar fins al màxim el preu de venda al públic. Aquesta és la seva estratègia. No van a una estratègia de dir de marca, sinó una estratègia de preu.
2: La diferència de preus dels carburants entre els que ofereixen les cooperatives i la resta pot oscil·lar entre els 35 i els 45 cèntims per litre. Això, recordem-ho, enmig d'un mercat on els carburants s'han anat encarint progressivament des que va començar el conflicte amb l'Iran.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
6: Sensacions positives.
7: A l'Alt Empordà.
8: No, ja.
9: Portant-vos tota la informació amb totes les ràdios de la xarxa de comunicació local.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Des de la ràdio municipal pionera...
1: He descubierto una cosa terrible, señora. Mi madre engaña a mi padre.
0: Passant per les ràdios escolars...
2: Hola, som el Dani i la Carla, i ara parlarem d'excursions al col·legi Seix de Sala.
0: Fins la cinquantena d'emissores lliures que escapaven de qualsevol tutela i presentaven els moviments alternatius i antisistema de la societat, com Ona Lliure, que el 79 ja abogava per l'objecció de consciència.
3: Sí, els subjectors de consciència, ja tornem a estar aquí a Ona Lliure després de tres precintos i moltes aventures.
0: Un patrimoni únic, segons el professor Sintoniqui.
4: Jo crec que aquest arxiu és únic al món per la singularitat de la ràdio a Catalunya, i això el fa únic i diferent.
0: Un llegat obert a noves incorporacions que vol ser un primer pas cap a la creació d'un museu de la ràdio a Catalunya.

0: t'agradi o no, l'estiu s'acaba. Ah, excepte, esclar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya, juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: Llocs plens de màgia.
2: Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró. Visita'ns.
3: Pareu bé l'orella.
4: L'habitatge hauria de ser assequible per a tothom. I entre tots podem fer que a l'Escala es trobin solucions. Hi ha persones que busquen un lloc on viure en aquest poble i els hi és difícil trobar-ne. Si ets propietari i disposes d'un habitatge a l'Escala que no utilitzes, tenim una proposta per a tu. L'Ajuntament ofereix llogar l'habitatge garantint el pagament. Una subvenció per bonificar l'IBI. Una bonificació del 100% de les taxes d'escombraries i una assegurança de tot l'habitatge. D'aquesta manera, tu i tots hi guanyem. Contacta amb nosaltres i t'assessorarem. Servei d'Habitatge de l'Escala. Ajuntament de l'Escala.
5: El Club d'Escacs de l'Escala a l'Alt Empordà organitza el primer torneig internacional que es fa al municipi, que se suma al calendari de competicions catalanes. És l'Emporium Chess Open i participaran grans mestres. Competiran uns 60 jugadors de 7 països. Núria Peraire.
6: Els organitzadors estan satisfets perquè hi participaran jugadors d'alt nivell, fins i tot grans mestres, que és el títol més alt que es pot aconseguir, i de diferents països com Portugal, el Perú, França o el Kazakhstan. Ho explica el responsable de la secció d'escacs del Club CER de l'Escala, Alfons Martí.
7: Un bon nivell vol dir que la meitat dels jugadors són més de 2.000 elos. Aleshores, això és un nivell bastant interessant. I, a més, tenim grans mestres. Això vol dir que són jugadors de primer nivell i de primer ordre. Aquest any tenim gent de Kazakhstan, que són 4 i són joves, són nanos de 16, 14, 15, 16, de 17 anys, i que juguen fenomenalment bé.
6: Esperen ser un reclam per al turisme d'escacs, ja que els jugadors hi estaran una setmana i sovint viatgen acompanyats de familiars. L'objectiu és arribar en properes edicions als 300 participants, tal com tenen altres tornejos, perquè asseguren que hi ha més aficionats als escacs del que pot semblar. Un de cada 4 participants al torneig serà dona. La Marta Quintana, sòcia del Club de l'Escala, fa 3 anys que hi juga i hi competirà.
8: M'encanta, no?, veure per on te surts, no?, i veure l'oponent, no?, a veure quina manera de jugar. No sé, és una novetat per mi de veure mi carrera, d'aprendre les estratègies.
6: Després d'una aturada, el Club de l'Escala torna a funcionar des de fa 3 anys i en aquest temps ja ha organitzat tornejos escolars i la competició territorial de Girona.

0: Bona nit.
1: Marxa nòrdica, doncs jo m'apuntava a marxa nòrdica. Ajudava moltíssim a superar poquet a poquet pas de l'enfermetat. Em va molt bé a nivell de salut mental.
2: Mentalment se va fenomenal.
1: Venir aquí i desconnectar.
3: Un viatge en el temps.
4: La xarxa.

0: Propostes comercials. Sensacionals. Comercials sensacionals.
1: Recordem que hi ha diferents telèfons, gratuïts i confidencials, i amb atenció 24 hores per denunciar un cas de violència contra les dones. El 900 900 120, el WhatsApp dels Mossos 601 001 122, i en cas d'emergència sempre es pot trucar al 112.
2: Bé, i què voleu fer aquests dies?
3: Anar a una piscina caribenya.
4: Dormir en un hotel del Far West.
5: Volar llops d'un drac.
2: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
6: Apuja el volum.
7: El telèfon d'atenció en casos de violència masclista és el 900 900 120.

0: sensacions positives.
1: A l'Alt Empordà.
2: No, ja.
3: Portant-vos tota la informació amb totes les ràdios de la xarxa de comunicació local.

0: mecenes. Som a cada cantonada, a cada barri, a la cua del cinema i a la biblioteca. Perquè cuidar la cultura és un acte senzill a l'abast de tothom. És donar, però sobretot, rebre. És impulsar la nostra comunitat i el nostre territori. Perquè la cultura som tots i totes, i amb el teu suport la fem créixer.
1: A Ràdio Vila-sacra, primer la cultura. Ho entens o encara et costa?
0: Tu també pots ser mecenes. Amb la col·laboració de la Fundació Catalunya Cultura.
2: Supermercat online de bon preu Esclat. Hi trobaràs tots els productes amb la mateixa qualitat que els nostres supermercats i amb la garantia de bon preu i Esclat. Des del teu mòbil, tauleta o ordinador i recollir-la amb el cotxe en qualsevol dels nostres punts de recollida o te la portem a casa en algunes zones. Tria el dia i l'hora d'entrega i valida la compra. Pots anar modificant la cistella al llarg dels dies, afegint-hi o eliminant els productes com si fos la teva llista de la compra. Podràs modificar la comanda fins a unes hores abans de l'entrega. A més, pots compartir el mateix usuari entre tots els membres de la llar. Així, cadascú podrà afegir a la cistella els seus productes preferits i controlar el que teníeu previst gastar. Revisa els productes quan rebis la compra i si en vols retornar algun, pots fer-ho en el mateix moment de l'entrega o a qualsevol dels establiments de Bon Preu i Esclat, sense cap cost. Entra a Bon Preu Esclat i gaudeix de tots els avantatges de la compra online per recollir-la amb el cotxe en qualsevol dels nostres punts de recollida o entrega a domicili en algunes zones. Clic i fet!

0: Propostes en xarxa.
1: Sabíeu que a la Vall de Boí hi ha 8 esglésies i una ermita declarades Patrimoni Mundial per la UNESCO? Podeu aprofitar per descobrir l'Alta Ribagorça i, de passada, visitar el seu conjunt romànic. El que més destaca del conjunt romànic de la Vall de Boí és precisament el seu estil arquitectònic. Són construccions dels segles XI i XII que seguien el model del nord d'Itàlia, anomenat romànic llombard. Les seves característiques principals eren la funcionalitat, un acurat treball de la pedra, campaners de torre ben esvels i una decoració exterior a base d'arquets secs i bandes llombardes. Si aquests elements us sonen, és perquè probablement hagueu visitat o vist imatges de les esglésies de Sant Climent i Santa Maria de Taüll, Sant Joan de Boí, Santa Eulàlia d'Arill la Vall, Sant Feliu de Barruera, la Nativitat de Durro, Santa Maria de Cardet, l'Assumpció de Coll i l'Ermita de Sant Quirc de Durro. El romànic de la Vall de Boí és excepcional precisament perquè en un espai reduït concentra totes aquestes esglésies d'un mateix estil. Construccions que s'han conservat al llarg dels segles gràcies a l'aïllament de la zona. Per això tenim la sort de poder-les visitar i transportar-nos així al passat a través del patrimoni que va molt més enllà de l'arquitectura. Durant tot l'any podeu gaudir de la màxima expressió del romànic català a la Vall de Boí. Trobareu tota la informació i possibles rutes als webs vallboí.cat i centreromànic.com.

0: Totes les trobades solen ser interessants, sobretot si és trobades d'amics. Si és trobades d'amics de la ràdio, què voleu que us digui? Bé, potser no, que no ho digui jo, que ho diguin elles i ells. Comencem per aquí. De què coneixes tu Ràdio Vilasacra?
1: Jo conec a través d'una amiga meva que s'aixeca molt matinera.
0: Sí.
1: Però només per la propaganda que ella ha fet de lo que realment ha viscut, perquè és pionera des de que va començar, m'ha contagiat tot l'entusiasme. I he vingut a aquest dinar per ella.
0: Yeah.
1: Aleshores, és com si ho hagués viscut. Tinc aquesta satisfacció d'haver-ho realment comprovat, perquè m'ho ha transmès. No tingueu la millor dubte que la constància sempre té premi, amb tots els factors de la vida, amb tots. Si tu tens constància i tens fortalesa, ho superaràs tot. L'amor ho pot tot. T'ho dic de cor. Em dirigeixo als directors de ràdio, que els hi desitjo el millor, de tot cor. Però és que també tinc la certesa que el millor no ho trobaran.
0: Ah, per què?
1: Perquè el millor ja ho han tingut.
0: Ah.
2: Mira, ha significat, en principi, un plaer poder escoltar aquests locutors tan fantàstics, i no és cova, i ha significat, al final, una colla d'amics i un molt bon rotllo, que no sé si ho hagués trobat en un altre puesto. Ha sido muy importante para un momento malo que tuve y bueno, me ha ayudado a pasar estos días, que un par de años llevo escuchando.
3: Una salutació a tots els oients del programa.
4: Lo mejor, así que ya sabes.
5: Jo em vaig multiplicar per la Elisabet, perquè jo estava passant una crisi molt dolenta, va morir el meu marit, i em va dir, nena, escolta aquesta ràdio. I llavors, des de llavors, que us he escoltat. M'ho he passat molt bé, o sigui que te tinc en les meves oracions, vale?
6: Jo, des de l'ego amb vosaltres, m'ho he passat bomba, bomba. I ho he passat a la meva filla.
7: Han estat anys diferents a la nostra vida. Ha sigut un abans i un després. Jo crec que no podré trobar mai més una expressió popular com aquesta. Ni intentaré tampoc, perquè ha sigut un motiu d'alegria.
8: A mi també m'ha sigut la meva vida, m'ha tret d'una angoixa terrible. He sigut molt feliç i en aquests moments també ho soc, que estic revivint moltes coses.
9: Què et diré jo? Una il·lusió, un bàlsam. Ens heu donat vida, ens heu donat esperança, ens heu donat de tot. Heu sigut, no vull dir la paraula, collonuts.
10: Si algú té sentiments, hi hauríem d'estar avui aquí per veure el que sentim.
11: Pues jo, per mi, ha sigut una companyia molt bona, perquè amb les meves hores de no dormir era una gran satisfacció poder escoltar cada dia les vostres veus, que per mi, sobretot la teva, em dona un plaer molt especial per la bona dicció que tens, i a més vull dir que per mi sereu uns amics que mai podré oblidar.
12: Ha estat una cosa molt important a la meva vida, perquè m'ha permès conèixer persones molt importants, m'ha ensenyat a estimar la ràdio, que ja no era forofa de la ràdio. Un petonet.
13: Doncs molt bé, uns records molt macos i una gran família.
14: Pues mira, una alegria molt gran escoltar de la ràdio, diguéssim, i ha sigut pues, un descans per mi, en la qual molts moments en la vida que has passat, ja que has tingut tristeses o coses, pues, m'ha donat com una alegria i com una satisfacció i una, no sé, un moment bo que he tingut, m'entens? Durant aquests anys,
15: Jo, pues, també, ha sigut una part molt important, perquè al moment que vaig començar a sentir, pues, tenia a casa una persona molt malalta i això me va ajudar, me donava molta al·licient i molta conformitat a passar tot el que he passat. Vull dir que ha sigut perfecte.
16: Bueno, doncs pues mira, a mi pues, has de pensar una cosa, que quan vaig, un dia vaig per casualitat, vaig aixecar, em vaig despertar i vaig posar la ràdio, vaig quedar completament enganxada de lo que em va agradar, de lo divertit que era, de lo bé que m'ho passava, dels farts de riure que em feia, cada loco con su tema i la gran conya, perquè mira, només veient aquest dinar d'avui es veu la quantitat de gent.
17: Aviam, jo vull deixar clar que he vingut aquí perquè sabia que donaven dinar, és el que m'han dit. He vist aquí una gentada que pel que es veu mengen bé. Estan molt contents, tots. Me quedo sorprès de que hi hagi 300 persones, com a mínim, perquè crec que són més, no? Bueno, no vull parlar ni vull dir res del que penso realment, perquè sortiria molta gent malparada. Senyor... Vale.
18: Hi ha una cosa que l'heu de tenir molt clara, la gent que feu ràdio. Per mi, quan el vaig descobrir, no n'hi ha hagut cap més, en diferents emissores, perquè la relació social i de convivència que s'ha aconseguit no es aconsegueix en qualsevol programa. I a la vista està que a cap emissora hi ha propostes socials, i això em sap molt de greu dir-ho, perquè el poder, sigui quin sigui, el que fa és tallar les ales a qui vol obrir la relació social i la convivència social. O sigui que no és qüestió d'entendre, sinó que és qüestió de que sapigueu que al final la relació social guanyarà a tot, a qualsevol interès.
19: Jo el que vaig començar va ser a raó de que m'havien operat de càncer. De llavors ençà, durant cada dia, sempre que s'ha fet, per mi era, com en diem, que ser una panacea. Doncs m'ha ajudat molt. I com a mi ha ajudat a molta gent, per molta de la gent que som aquí i que no hi som.
20: Per mi ha significat coneixences, amistats, estimacions, i significa una part molt important de les persones, lliçons de vida, ajudar moltes solituds, fer moltes companyies.
21: Per mi ha sigut un reconeixement amb molta qualitat de persones, no totes, aprecio a molta gent, però estimo a unes concretes. Sobretot ha sigut per un moment molt, molt malament que jo estava passant, veu aparèixer vosaltres, me van donar el xic que em faltava per sobreviure. Una qualitat d'humanitat, d'acompanyarisme, de, diguéssim, de gent que està sola i que aquest programa ha fet molt per ells. Vale?
22: Et diré una cosa, sempre que tinc al meu costat tremolo.
0: I per què, dona? Si sóc el Xavier de Ràdio Vilasacra.
22: No sé què em passa, tu.
23: Mira.
22: És lo que tiene, no?
0: Doncs sí, sí, és lo que tiene.
24: El vaig descobrir que cuidava la meva neta i posava la ràdio a un quart de sis del dematí. I em veu emocionar. He rigut, he plorat, però he passat molt bé amb vosaltres.
25: Doncs mira, per mi com un miracle en la societat i en els moments que estem vivint. Per mi l'amistat, la humanitat, l'amor, el record, vaja, no, coses negatives no en tinc cap que dir. I vaja, i una font d'esperança de saber que les persones tenim un contingut en el qual ens podem fer feliços els uns als altres.
26: Hola, han sigut una cosa molt especial per tots nosaltres. Amb la màgia d'aquests bons conductors que ens han dut, doncs, dies d'alegria, perquè ens han dut molt d'amor i molt de companyia.
27: Bé, per mi veu arribar en un moment molt difícil de la meva vida, m'heu ajudat a tirar endavant, m'ajudàveu a aixecar-me cada dia d'una altra manera i espero conservar-la.
28: Estic d'acord amb la Montse, per mi sou fantàstics, una gran família, uns grans amics que he descobert aquests últims anys i m'han omplert de moltes qualitats que no tenia i espero, el que diem, pues, tornar a tenir-vos a la prop i poder connectar altra vegada com sempre fins ara.
0: A veure, Laura, digue'm alguna cosa, tu que formes part de l'equip.
29: Jo no em pensava que tindria tanta gent maca al voltant, tampoc m'esperava que entrés tant a casa de tothom i que hagués arribat a caure tan bé. Amb uns més, amb uns altres menys, però això ha de continuar. Perquè som tota una família, hem fet molta companyia a casa de tothom i
1: i jo que sé, i que res, que us estimo moltíssim i que us estimo a tots molt i que estic molt contenta d'haver-vos conegut.
2: Home, jo sóc un treballador de ràdio i tota la vida he treballat amb la ràdio de fondo. I trobar-vos, doncs, ha sigut, així perquè soni una mica cucu, una finestra d'aire fresc, una família.
3: Programes com el vostre, tots els psicòlegs haurien de plegar. Molta sort.
4: Quan la vas descobrir, perquè sempre escoltava música, me va semblar una mica raret, no? Però com no sé, passaven els dies, vaig veure que era molt humà, i la veritat, a la meva dona l'ha fet també un còmplice.
5: Bueno, doncs a mi m'ha semblat molt bé, l'escolto des del primer dia, per casualitat, i m'ha agradat molt, molt, molt, molt, molt, i no sé què més dic, que estic molt contenta d'haver-lo trobat.
6: A veure, em va servir per molt, i per mi ha sigut una vàlvula d'escape. M'ha ajudat molt, és que estic molt emocionada, és que no sé què dir-se, és que no sé què dir-se.
7: Jo fa molts anys que escolto la ràdio, molts, però mai no havia trobat que em passés això, que em donés aquest, no sé, aquest fili, hi ha gent que quasi no coneixes, doncs que tinguis una pressa i un efecte que durant cada el dia hi penses, no?, molt sovint, i una cosa molt especial. I m'he vist programes, però mai, jo que tancava la ràdio i fèiem la meva vida. Però aquest no, aquest tanco la ràdio i encara m'he donat per pensar, no?, és una cosa molt especial, no sé.
8: Vaig trobar un locutor que em va agradar, un pilot de gent que tenia molts sentiments i em va enganxar per escoltar-se. Això no ho havia passat mai. Vull dir que una cosa és escoltar la ràdio, estar desperta, i altra cosa és voler escoltar la ràdio perquè t'agrada el que escoltes. Us estimo molt a tots.
9: Us vaig descobrir i l'he estat escoltant i dono moltes gràcies a tots vosaltres i els oïdors, els parladors, tan macos, que no tinc paraules. Us ho dic de debò. Milions de gràcies.
23: I una altra cosa. Les coses no es valoren fins que s'han perdut. Quien tenga oídos que lo oiga.
30: Sentim la comunicació local. Fas un sopar amb nosaltres?
31: Sí!
30: Seleccionat i mirat de ben a prop.

0: Johnny.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: 39 persones han mort ofegades a Catalunya des del 15 de juny. És la xifra més alta registrada fins ara, per sobre de les 38 víctimes del 2022. En total, 23 persones han mort ofegades en platges, 11 en piscines i 5 en rius i pantans. El subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello, apunta un dels factors d'aquest augment.
3: És probable que s'hagi produït aquest augment per a l'increment de l'afluència de persones a les zones de bany per les onades de calor continuades que hem tingut aquest estiu.
2: La calor és un dels factors. Un altre que apuntarà els experts és l'excés de confiança per part dels usuaris dels banyistes. El perfil que més es repeteix entre les víctimes és el d'un home de més de 65 anys. Els experts alerten que una indisposició dins de l'aigua pot acabar en ofegament i per això recomanen banyar-se sempre acompanyat i no sobreestimar les pròpies capacitats.
1: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
4: Ei, com estàs?
5: Amb Ràdio Vila-sacra, sempre perfecte.

Perquè les històries humanes no quedin en l'oblit. Perquè sense les veus locals, la mirada és incompleta. Perquè necessitem context i una mirada crítica. Perquè els algoritmes no et diuen el que has de saber. Perquè no volem deixar ningú fora, ningú enrere. Per què? El motiu ets tu. Nació, el mitjà líder en català. Uneix-te a la comunitat naciodigital.cat.

0: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: Ara farem un petit experiment.
0: Eh?

0: Sabies d'on ve l'expressió l'any de la picor? L'any 1471 va ser l'any de la picor. Durant aquell any va haver-hi una plaga molt forta de puces que van picar a gran part de la població. A més, era una època de fam en la que la gent passava molta gana i estava massa dèbil per resistir-se a les picades. Realment, si tinguéssim una màquina del temps, seria un any a evitar. Un cop acabada la plaga i passats uns anys, quan la població volia referir-se a un temps llunyà, va començar a fer servir aquesta expressió.
1: Mama, falta molt per anar a ser Sant Aventura.
2: Una altra vegada?
1: És que el pare vol anar-hi.
3: L'àrea familiar de PortAventura amb atraccions increïbles i molta més diversió. PortAventura, més emocions que mai. Consulta'n les condicions al 902 20 22 20 o a portaventura.com.

0: Bona nit.
1: Has arribat a pensar i raonar la quantitat de temes, informació, música, curiositats, varietat i estil que t'oferim en una hora? Doncs només a Ràdio Vila-sacra. És amor per la ràdio. Només això.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Bon dia. Pues fer sabre que avui és el dia 18. Fa 3 anys que vaig conèixer un locutor i avui fa 3 anys. Aquell dia pues, estava sentada en el llit, anava remenant la ràdio a veure si em distreia i us vaig veure vosaltres. I a partir de llavors pues, em va quedar gravat. Sí, sí. I això a mi me fan molt de records i me dona alegria. En fi, porta molts de records a mi. I mira, la fetge aquesta la porto jo pues, gravada el dia 18, que vaig tenir una depressió molt grossa i gràcies a Déu ara estic molt bé. I de veritat que ho dic d'acord. Un petó a tothom, eh?
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
5: Repetiràs.

0: música, entreteniment.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
2: I parlant d'emocions...
0: 62.
3: Please, please, please, please, please, please, please, please, please.
4: Ràdio Vila-sacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.

0: Demà i sempre, ensenya la llengua.
1: El català, la llengua que s'ensenya. La llengua que és ensenya.
2: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
3: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
4: Com? Qui diu que si ets de rock no t'agrada la clàssica? Que si ets de petits concerts a la natura no és de ballar fins que surti el sol? I ara, per què has d'escollir si ho pots tenir tot? Viu la cultura, viu l'estiu, viu Costa Brava Girona Festivals. Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona.
5: Vila-sacra sense punxero FAM.
6: Gil Teulades, especialistes en teulades. Et construïm i rehabilitem la teva teulada a mida. Som experts en retirada d'amiant. Fem tot tipus de cobertes i façanes i instal·lem els elements de seguretat.
7: T'assessorem per oferir la millor solució. Consulta gilteulades.com.
6: Fes-ho bé. Fes-ho fàcil. Fes Gil Teulades.
8: Fas un sopar amb nosaltres?
9: Sí!
8: Seleccionat i mirat de ben a prop.

T'imagines un món així? Doncs sí, estàs aquí a l'Essència Música, ja saps, generacions, depèn quan estiguis millor per escoltar-nos i deixar de mirar la caixa tonta, ja saps, companyia, molt maco, caixa tonta, deixa'l.

Bé, comencem aquest programa en un cap de setmana en què molta gent està tornant cap a la feina i que esperem que els hi vagi bé, que no els hi entri la depressió típica. Recordeu-se que ara és quan venen els divorcis, històries d'aquestes, no és per ser negatiu, però és que és així. I nosaltres comencem amb tranquil·litat i avui amb un programa de gent que anirem mirant per internet perquè molts no els coneixem però ens han agradat, per això el preparat aquí. Comencem amb la Lana del Rey, una cantant i compositora estadounidense i que bueno, té 29 anys i de moment tenim això, el vi d'estiu, Lana del Rey.

entre la Lana del Rey, que està a la platja amb el Summer Wine, el vi d'estiu, i que avui, com estem acompanyats, estem relaxats, no ens ficarem en política. Ens ha donat por ahí. Però tenim bona música de gent de 20 i pocs, o 20 i molts, o sigui 28, 29, i la Lana del Rey, que era de 29. Ara passem a la Laura Mbula, Mbula, en la M i després la B baixa, Ula, Bula. És una cantant i compositora britànica de soul, jazz, i que, bueno, té un pentinat així, no sé com dir-li. Hi ha una cantant de fa molts anys que ja anava així. Complicat, però bueno. Es presenta That's Alright, o sigui, això està molt bé. Laura, Mbula.

Doncs sí, aquesta era la Laura Mbula, que s'assemblava a qui hem dit, a la Grace Jones, això. És que l'he buscat perquè no se'n recordaven, ella ha dit Grace i jo Jones, o al revés, tu Jones i jo Grace. Bueno, això, és que avui estem acompanyats aquí per una gran dama i molt maca, per cert, més que maca, però bueno. Nosaltres seguim a lo nostre perquè si no ens despistem i ja saps, se'ns va la castanya i seguim amb els Loveling Band Twins. Una banda de ves a saber on perquè no el trobem, i el que hem trobat està en anglès, o sigui, ens han matxacat aquí, però bueno, buscarem la traducció mentre escoltes la seva cançó Fright Edges. Ulls freds, crec. Bueno, ahí estem. Estàs aquí a la Sense Música Generacions. Bé, doncs abans de seguir, són ulls fregits, o sigui, no freds. És una mica variant, però està bé. Lovely Band Twin, Sense Música.

0: Bé, i després d'aquesta cançó dels Friends Age, o sigui, els ulls fregits, que ja hem especificat i hem aclarat abans, doncs seguim amb el senyor Miles Kane, un altre compositor, com sempre, no? Però bueno, aquest era membre del grup The Little Flames, després també dels Rascals, i actualment és de Last Show Puppets, però també treballa sol i fa les seves coses solet també, 28 anys, o sigui, en 28 anys també ha treballat molta cosa, eh? I ens presenta aquí Don't Forgetter Who You Are. Ostres tu, avui tenim el dia una mica espès, eh? Però el compensarem ràpidament. Vinga, Miles Kane.
1: Okey-doke, don't forget who you are, 27.

0: Doncs sí, aquest era el Miles Kane i el seu Don't Forget the Jour, si no oblidis qui ets, no oblidi qui és vostè o qui ets. Bueno, més o menys és el mateix. Troba't a tu mateix i ja veuràs que no se t'obliden aquestes coses. Nosaltres ja és que mira. I seguim amb el Milo Grain, un altre compositor, però bueno, perdó, és un grup. Ai, com estem? Doncs això, que és un grupet, que és un quintet que es dediquen més a fer pues, música per cine i coses d'aquestes, però que ens presenten ara aquesta Where's the Mother, qui és l'assumpte, l'assumpte, no sé, nosaltres som aquí a la Sense Música Generacions, disfruta.
1: Hola, soc Harlock i una abraçada molt forta a Generacions.

I el senyor Milo Crane, que es diu fins la propera, no nosaltres, que encara es queda mig programa i estem aquí ofegats avui amb la calor, a l'alta muntanya, els estudis exteriors de la Sense Música. I bueno, seguim amb el Aim Is Aim Ear, o sigui M-S-M-R, i el seu Hurricane. Aquests qui són? Doncs espera que ho trobi, perquè bueno, és un duo estadounidens de New York, i una vocalista i un productor, la vocalista Lightsey i el Max, i han fet això. Doncs bueno, han llançat un àlbum i nosaltres l'hem trobat i no sé per què, però bueno, l'hem estat escoltant. Hurricane, M-S-M-R.

Doncs aquests seran el duo aquest d'Estats Units i ens anem amb el Mumford and Sons, un grup britànic de folk rock i que bueno, toquen els instruments típics del folk, o sigui la guitarra, la bateria i la mandolina, que no se'ns oblidi. I ens presenten aquí el Whisper in the Dark, que més o menys són murmuris en l'oscuritat, suposo, si no ja em fotreu la bronca.

Avui ens han presentat un vi que es diu Les Tres Tiriteres, o sigui, és tan dolent que te fot una canya al cos que no vegis, o sigui, bueno, aigua, que estic arreglant una cosa i en comptes d'arreglar-la l'estic espaiant. Els Night Bets i el seu 2-2, o sigui, 22, Night Bets. Ara t'explicarem algo perquè el tenim que trobar.

Això, aquests són els naivets, el xutxu, o sigui 22, traduït així en un català més senzill, i que, bueno, que són de Nashville, que fan una mica de, així, un country una mica raro, més psicodèlic i més composat, no sé. Al Twitter els tens, i si no, pues els busques, que ja saps, a internet està tot, no et compliquis la vida. Ens anem amb els Of Monster and Men i Dirty Pups. Tornem a esperar una mica. Doncs aquesta espera ha passat ràpida, ja veus, el temps fugit i nosaltres hem trobat Of Monster and Men. És una banda indie folk pop islandesa. Ostres, anava a dir una altra cosa, però després me fotran la bronca. Doncs d'Islàndia. Els membres són 1, 2, 3, 4, 5, 6, i no diré els noms perquè ja saps que els finlandesos, islandesos i tota aquesta gent són molt raros, i menys per mi. I es presenten aquesta Dirty Pups i el seu Potes Sucies Brutes, ahí, Potes Brutes, Of Monster and Men.

Doncs sembla ser que tenim aquí a la coautora de la cançó, no la coautora, la que ens ho va enviar, no? Mrs. Mary Jo. Joe, Joseph, sí, Joe. Mrs. Mary Jo, que ens va enviar aquesta de Of Monster and Men, i que, bueno, com ens ha agradat tant, hem buscat aquesta també altra, King and Lionheart, el rei i Lionheart dels Of Monster and Men. Estàs aquí a Generacions, la Sense Música. Disfruta la bona música.

Doncs sí, estava jo aquí pensant a mi mateix i Kingham Lionheart, suposo que és el rei amb cor de lleó, una cosa així, no? En Lionheart, o el lleó amb cor... No te compliquis la vida. Seguim amb els Palma Violets. No miris raro, que és que me complico jo sol. Els Palma Violets, una banda anglesa també de London, from Lambert, London. És que la traducció, no sé per què, el Google aquest de tant en tant se li va la castanya més que a nosaltres i no fa traduccions i te tornes boig, però bueno, què farem? Doncs això, tenim aquí els Palma Violets i el seu, oi la traducció, We Found Love, o sigui, nosaltres i l'amor trobat. Palma Violets.

Ja veus, avui estem amb gent de la música indie, música de, bueno, de, que tenen 28 anys, o sigui que van néixer entre el 85 i el 90, més o menys, o una mica abans o una mica després. Tampoc discutirem per un any o dos, que després ja saps que tot se sap. Tenim aquí a la Lucy Rose, una noia també d'anglesa i que, bueno, treballa sola i ho fa d'aquesta manera. Estava embolicant jo mateix. Tenim Lines, Lucy Rose i el seu Lines, suposo que és línies, línies.

I bé, aquesta vegada no l'he tallat jo, eh? La Lucy Rose ho ha fet així, ens diu aquí paro i ha acabat aquesta cançó, però tenim l'altra que ens dirà fins la propera setmana, o sigui que arribem amb la Lucy Rose al final d'aquest programa, que ja saps, o descansant a casa després de patir tot fent el vermutet amb els amics. Lucy Rose i el seu Red Face, o sigui, cara vermella, li dediquem a una amiga nostra que esperem que no s'ofengui.

I com et deia, amb la Lucy Ross arribem al final d'aquest programa que esperem t'hagi agradat molt, amb música, bueno, pues això, indie de tot i sobretot de noves generacions que estan trobant i estan arribant amb força i amb moltes ganes i molt bona música. T'esperem al proper programa. Això, si estàs a la carretera, sisplau, controla, no veguis que veguin els altres el que té que conduir, que estigui per la feina, vale? Doncs fins la propera setmana, amics, sigueu feliços, petons.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

Bona nit. Ones de Llibertat a Ràdio Vila-sacra, 24 hores al dia.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: la llanterna màgica.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts a una nova edició de la Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 135 d'aquesta segona temporada i 178 des dels nostres inicis. El que ens resta d'hora per compartir plegats una bona estona parlant de cinema. Un mite entre els mites. Això és Audrey Hepburn. Actriu de prestigi, model de dona e icona d'estil, són alguns dels títols dels que pot presumir aquesta belga, educada a Holanda, de cor britànic i transcendència global. Avui comencem el primer programa de la biografia d'Audrey Hepburn. Abans, però, recordar-vos un dia més que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
0: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
1: Tenim una adreça de correu electrònic on podeu fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
0: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
1: Posades les cartes sobre la taula, comencem.
0: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
1: Eda Kathleen Van Henstra Hepburn Ralston, coneguda artísticament com Audrey Hepburn, va néixer a Ixelles, un dels 19 municipis de Brussel·les, el 4 de maig de 1929. El seu pare, Joseph Victor Anthony Ralston, era un britànic nascut a la República Txeca. L'any 1923, als 34 anys, va ser nomenat cònsol britànic honorari a Surinam, a les Índies Orientals Holandeses. I abans de casar-se amb la mare d'Audrey Hepburn, s'havia casat amb Cornelia Bishop, una hereva holandesa. Tot i néixer amb el cognom Ralston, amb els anys va canviar el seu cognom per un de més aristocràtic, Hepburn Ralston, pensant erròniament que descendia de James Hepburn, el tercer marit de Maria Estuardo, reina d'Escòcia. La mare d'Audrey, la baronesa Ella Van Heemstra, era una noble holandesa, filla del baró Arnold Van Heemstra, alcalde durant 10 anys i governador de Surinam entre 1921 i 1928. Audrey tenia dos germans, fruits del primer matrimoni de la seva mare amb un executiu petrolier, abans de divorciar-se l'any 1925. Un any més tard, els pares d'Audrey es van casar. Poc després, el matrimoni es va traslladar a Londres, on va estar un any, i després es va mudar a Brussel·les. El pare treballava en una companyia d'assegurances britànica i per aquest motiu la família estava a cavall entre Brussel·les, Anglaterra i els Països Baixos. Com a resultes d'això, la petita Audrey va aprendre a parlar 5 idiomes, holandès i anglès per part dels seus pares, i francès, espanyol i italià.

A mitjans de la dècada dels anys 30, els pares d'Audrey van reclutar i recaptar donacions per la Unió Britànica de Feixistes, partit polític format l'any 1932 per l'exministre laborista Sir Oswald Mosley i basat en els pensaments de Mussolini. Joseph, el pare d'Audrey, va decidir abandonar la seva família i traslladar-se a Londres per involucrar-se en profunditat en aquesta activitat política. L'actriu va declarar uns anys més tard que aquell havia estat el fet més traumàtic de la seva vida. Aquell mateix any, mare i filla es van traslladar a la propietat de la seva família materna i dos anys més tard van establir-se a Kent, Anglaterra, on Hepburn es va educar en una petita acadèmia privada i femenina del poblet d'Elman, al comtat de Kent, Anglaterra. Els pares de la petita Audrey es van divorciar l'any 1938, quan ella només tenia 9 anys.

Després que Gran Bretanya declarés la guerra a Alemanya el mes de setembre de 1939, la mare de Hepburn va prendre la decisió de tornar amb la nena a Arnhem, al domicili familiar, amb l'esperança de que, al igual que ho va fer a la Primera Guerra Mundial, els Països Baixos romandrien neutrals i es salvarien de l'atac de les forces alemanyes. Mentre estava allà, Audrey va assistir al conservatori de la ciutat entre 1939 i 1945. Havia començat a estudiar ballet durant els seus darrers anys a l'internat de Kent i va continuar la seva formació a Arnhem, sota la tutela de Wing Hammarova. Quan els alemanys van envair els Països Baixos l'any 1940, Hepburn va canviar el nom d'Eda Van Hestra perquè un nom que sonava anglès podia ser perillós durant l'ocupació alemanya. L'any 1942, el seu tiet, per part de mare, va ser executat per un acte de sabotatge pel moviment de resistència. Un dels seus germans, per part de mare, va ser deportat a Berlín per treballar en un camp de treballs forçats, i l'altre germà va haver d'amagar-se per no córrer el mateix risc.

0: La Llanterna Màgica, la banda sonora de la teva vida.
1: Amb la mort del seu tiet, decideixen traslladar-se a casa del seu avi, el baró Arno van Heemstra, prop de Velp. Van ser uns anys difícils per tothom i també per la família van Heemstra, que van veure seriosament afectades per l'ocupació gran part de les seves propietats, que van ser greument danyades o destruïdes. L'any 1944 treballava com a ballarina i donava els diners de la recaptació a la resistència holandesa. Un cop finalitzada la guerra, l'any 1945, Audrey es va mudar amb la seva mare i germans a Amsterdam, on va continuar els seus estudis de ballet sota la direcció de Sonia Gaskell, una figura destacada del ballet holandès, i la russa Olga Tarasova. Com la fortuna de la família s'havia perdut durant la guerra, Audrey treballava per pagar els seus estudis com a cuinera i dona de claus per una família adinerada de la ciutat. Audrey Hepburn va debutar al cinema l'any 1948 interpretant a una hostessa de vol a la pel·lícula Holandès en 7 lliçons, un film educatiu fet per Charles van der Lieden i Henry Josephson.

Aquell mateix any va traslladar-se a Londres per acollir-se a una beca de la prestigiosa escola de ballet de Mary Rambert. Es va posar a treballar com a model per poder viure i va eliminar el cognom Raston. La seva alçada i la seva constitució dèbil, l'efecte de la malnutrició durant la guerra, jugaven a la contra, i a l'escola li van dir que amb aquesta constitució mai podria arribar a ser primera ballarina. Però ella no va defallir i es va seguir formant mentre feia treballs de poca importància en el teatre i rebia classes de locució amb l'actor Felix Elmer per desenvolupar la seva veu. Després de ser descoberta per un director de càsting mentre actuava a l'obra Sos Picant, estrenada el 27 d'abril de 1950, Audrey tenia un paper important a l'obra per al que cobraria 15 lliures a la setmana. Un conjunt d'escenes còmiques i números musicals que satiritzaven les pel·lícules i obres del teatre del moment, on Audrey apareixia disfressada d'una espècie de follet amb un vestit daurat, representant a l'esperit del xampany. L'estiu de 1950, Audrey va fer una prova per la pel·lícula Quo Vadis, per interpretar a Ligia. El director va quedar fascinat amb Audrey, però la Metro-Goldwyn-Mayer la va rebutjar per ser una desconeguda. Finalment, el paper li van donar a Deborah Kerr. La primera pel·lícula professional on va aparèixer va ser One Wild Oat, on la jove actriu apareixia en un paper secundari durant 20 segons, interpretant a la recepcionista d'un hotel que rebia la trucada de la seva antiga parella.

A partir d'aquí va participar en el rodatge de Risa en el Paraíso, on només apareixien tres escenes interpretant a una cigarrera d'un club nocturn, però que li van permetre aconseguir les seves primeres entrevistes importants. Aquell mateix any roda Història d'unes jóvenes esposes, Oren Barras. El mes de novembre de 1950 va començar les proves de la nova pel·lícula d'intriga Secret People. Necessitaven una actriu capaç de ballar o a una ballarina que sabés actuar. Els papers protagonistes estaven assignats, però el paper de Nora encara no estava decidit. Va ser aleshores quan el director Thorold Dickinson va pensar en ella. Va ser l'escollida per interpretar el primer paper secundari amb el personatge de Nora, una prodigiosa ballarina. Tot i que la pel·lícula no va tenir l'èxit que s'esperava, la crítica sí va destacar el treball realitzat per la jove promesa.

0: La Llanterna Màgica. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: Encara en ple rodatge de Secret People, Audrey va participar en el rodatge d'una nova comèdia musical dirigida per Jean Boyer i Lester Fuller, Americanos en Monte Carlo. Es rodava a la Riviera Francesa i es gravaven dues versions al mateix temps, l'anglesa i la francesa. Audrey va ser l'única que va rodar en dos idiomes gràcies al seu domini de les llengües. 12 minuts d'aparició que li van valdre per aparèixer al New York Times. L'oportunitat de la seva vida li va arribar participant en el rodatge d'aquesta pel·lícula. Mentre estaven filmant en un hotel de París, Audrey va cridar l'atenció de Colette, una prestigiosa novel·lista que estava allotjada a l'hotel com hostessa del príncep Reiniero. Colette, juntament amb Anita Luz, una productora cinematogràfica i guionista, estaven preparant una adaptació de Gigi, novel·la curta escrita per Colette l'any 1944 per portar-la a Broadway. L'any 1949 la novel·la ja havia estat portada al cinema sota la direcció de Jacqueline Audrey. Sidonie Gabrielle Colette era una escriptora molt controvertida. Les seves obres habitualment eren polèmiques i amb un gran contingut sexual i l'assignava com a Colette. L'escriptora va quedar captivada per la naturalitat de l'actriu i la va contractar per interpretar el paper protagonista.

Paral·lelament, William Wyler estava buscant una noia que no fos americana per interpretar el paper d'una princesa per la seva propera pel·lícula, Vacaciones en Roma. El protagonista masculí ja estava decidit, Gregory Peck, que a més tenia dret a poder opinar sobre l'elecció de la seva companya femenina. Després de superar la prova, li van fer arribar un contracte on li deien que cobraria $12.500 per interpretar 7 pel·lícules per la Paramount, i entre pel·lícula i pel·lícula un any de descans per poder treballar en teatre i televisió. L'obra de teatre Gigi va ser interpretada per primera vegada al Teatro Fulton de Broadway el 24 de novembre de 1951. Malgrat les crítiques que va rebre la versió teatral, comparant-la amb l'adaptació cinematogràfica francesa, Audrey va rebre elogis per la seva actuació. També va rebre un Premi Mundial de Teatre per la seva interpretació. La Paramount, veient l'èxit de Gigi, va decidir avançar l'inici del rodatge de Vacaciones en Roma. Per aquest motiu, Gilbert Miller, productor de l'obra, va cobrar una indemnització de $50.000 i la garantia de que a la finalització del rodatge Audrey podria fer la gira nacional de Gigi que estava prevista. Es van fer 219 representacions de Gigi, tancant el 31 de maig de 1952. El mes de juny començava el rodatge de la pel·lícula a Roma.

Un dels aspectes més curiosos de Vacaciones en Roma és que el guió no va estar acabat fins que la pel·lícula estava gairebé rodada. Era habitual en aquella època rodar films improvisats, afegint canvis en funció de com es desenvolupava. El rodatge va acabar a temps per iniciar la gira de Gigi, que va començar el 13 d'octubre d'aquell mateix any, finalitzant a San Francisco el 16 de maig de 1953. El mes d'agost de 1953 es va estrenar Vacaciones en Roma, sent un autèntic èxit. El matí següent, Audrey apareixia a la portada de la revista Time. La fama que havia assolit l'actriu en tan poc temps no va ser el millor que havia extret d'aquesta pel·lícula. El millor, sens dubte, segons manifestava ella mateixa, era la seva amistat amb William Wyler i Gregory Peck, que duraria tota la vida. El film aconseguiria guanyar 3 Òscar, a la millor actriu principal per Audrey Hepburn, a la millor narració per cinema i al millor vestuari. Va obtenir un total de 10 candidatures, entre les que no es van dur estatueta, estaven les de millor pel·lícula, director i actor de repartiment.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades.
1: Havia nascut una estrella. Amb un Òscar a la butxaca, la fama de l'actriu augmentava i s'escoltaven rumors sobre les ofertes que va rebre i no va acceptar. La més curiosa va ser quan li van oferir interpretar la nòvia japonesa de Marlon Brando a Sayonara, pel·lícula de l'any 1957. Però ella era conscient que no seria creïble que interpretés a una dona oriental. El guió li va semblar meravellós, però sabia que no podia fer-ho. Finalment, el paper va ser interpretat per una oriental, Miiko Taka. La Paramount ja tenia un pla per Audrey. Aquell any s'estrenava a Broadway Sabrina Fair i la Paramount va comprar els drets per portar-la al cinema abans de la seva estrena al teatre. El director escollit va ser Billy Wilder, conegut per Perdición i El crepúsculo de los dioses. El mes d'octubre de 1953 va començar el rodatge de Sabrina, que estava previst comencés un mes abans. En un principi, l'elenc estava format per Audrey Hepburn en el paper de Sabrina, Cary Grant interpretant a Lance Larrabee i William Holden, però Grant va decidir abandonar el projecte al·legant que tenia altres compromisos i en el seu lloc es va contractar a Humphrey Bogart, que en aquells moments tenia 54 anys, mentre l'actriu en tenia 24. La cinta, estrenada l'any 1954, va ser candidata a 6 premis Òscar, dels que només es va endur l'estatueta de millor vestuari per Edith Head. Oh!

Hepburn va tornar a Broadway amb l'obra teatral de fantasia Ondina. La seva interpretació li va valdre un premi Tony a la millor actriu principal, convertint-la en una de les tres úniques actrius que han rebut un Oscar i un Tony com a millor actriu el mateix any. Les altres dues són Shirley Wood i Ellen Burstyn. L'any 1956 reapareix interpretant el paper de Natasha Rostova a Guerra i Paz, una adaptació de la novel·la de Tolstoi ambientada durant les guerres napoleòniques i acompanyada de Henry Fonda i el que en aquells moments era el seu marit, Mel Ferrer. La pel·lícula va obtenir tres candidatures als Oscar i va guanyar el Globus d'Or com a millor pel·lícula de parla no anglesa.

0: Un any més tard protagonitza la pel·lícula musical Funny Face, que al nostre país es va titular Una cara con Ángel. Dirigida per Stanley Donen, Audrey compartia elenc amb Fred Astaire, Keith Thompson i Michelle Auclair en els principals papers. Però d'això en parlarem en el proper programa. Per avui res més, rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció, sense vosaltres no seríem res, i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
1: I didn't mean to start any scene to make you sigh, hope to die. It's most immoral for us to quarrel. Why can't we both agree? Don't you know Ben Franklin wrote about this thing at length? On the proposition that in union there is strength. Why raise a storm up if we'll just warm up?

0: La llanterna màgica amb Jordi Terrat.
1: Bona nit.
2: Ràdio Vilassacrà, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

Busquem, observem, seleccionem, experimentem i col·leccionem del que ens sembla realment original, el més sensacional. Perquè ens hem d'enganyar a aquestes alçades de la vida, on ja està tot inventat. Donem les gràcies a tots els mitjans de comunicació que han existit i que segueixen funcionant, perquè només ells, i tots els músics, compositors, creatius, humoristes, pensadors i fantasmes, són sempre exclusiva font d'inspiració i contingut. Sense tot això, la comunicació general i l'experimental no existiria. Això és Ràdio Vila-sacra. Així de fàcil.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'Euríbor tanca l'agost pràcticament al 3%, en concret al 2,95%, el seu nivell més elevat en dos anys. De fet, des del gener ha anat consolidant aquesta tendència, ha passat del 2,24% d'aleshores a fregar l'actual 3%. I això té una traducció en les quotes hipotecàries. Els que revisen el seu préstec en base a aquest indicador pagaran més, perquè fa un any l'Euríbor estava més barat. Per a una hipoteca de 170.000 euros a 25 anys, per exemple, són uns 80 euros mensuals més al cap de l'any, per tant, uns 900. Els experts creuen que, tot i que es doni per fet un nou increment del tipus d'interès del Banc Central Europeu ara al setembre, això no tindrà una traducció important sobre l'Euribor, que es mantindrà un temps en els nivells actuals. David Serres, intermediador hipotecari d'H2B.
2: Jo crec que això ja ha vingut la pujada que hi haurà al setembre, crec que ha vingut una mica a quedar-se. O sigui, no m'imagino que al novembre o al desembre estiguem amb un Euribor del 3,5 o del 4%.
1: Segons els experts, al mercat encara hi ha marge per trobar hipoteques fixes interessants o bé optar per una mixta en què els primers anys el tipus d'interès és estable i després es passa a l'interès variable.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
3: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segons, a través de les ones.
4: Sentiràs la diferència.

0: Apunta bé.
1: La música de la teva vida.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: la de l'Empordà, a Exide Clar.
1: Saps quan mires un àlbum de fotos i murmures? Érem tan joves. Sílvia Soler ens convida a navegar pels records i reviure els moments tendres i alegres de la vida. Érem tan joves. El nou llibre de Sílvia Soler, editat per Univers.
2: La nit.

0: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
1: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de raó.

0: La temporada alta, el Festival d'Arts Escèniques de Girona i Salt, celebra 35 anys amb més de 90 espectacles i una edició d'alt nivell internacional. Gemma Esteve.
1: Enguany hi haurà 22 estrenes absolutes, 4 d'internacionals, una fita inèdita en la història del festival. Destaquen companyies de referència de l'escena contemporània com la belga Peeping Tom, que estrenarà una nova versió de Le Salon, i Need Company amb Everything Must Change, una proposta que combina teatre, dansa, música i arts visuals. Per a Lluís Puig, el director artístic, el festival està recollint els fruits de molts anys de feina.
2: Això ve una mica de la feina aquesta que anem explicant ja fa molts anys, de treball en xarxes europees, participació en trobades europees, etcètera, etcètera. Fa que tinguin més temporada alta present i t'ofereixin estrenes i estem molt contents.
1: La programació internacional inclou, a més, un plat fort, el retorn de Romeo Castellucci, que aterrarà a Girona procedent de París amb el seu mite de Faust. El festival reivindica també la creació catalana amb 66 espectacles, 19 de segell gironí i l'estrena de Bac en Família de la companyia Malpelo. La temporada arrencarà el 3 d'octubre i ho farà amb Has Been, una proposta del dramaturg Martin Zimmermann i el coreògraf Sidi Larbi Sherkawi, que reflexiona amb humor sobre fer-se gran en el món de l'espectacle.
3: Tu pots ser part del canvi.
4: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
5: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.
1: A Begú, del 4 al 6 de setembre celebrem la 21a Fira d'Indians. Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
2: Música, havaneres, classes de ball i excepcionals concerts.
1: Aquest any amb la temàtica de mar i vela. Submergeix-te en un ambient incomparable i recrea la vida dels indians de l'època.
2: Informació i entrades a visitbegú.com, a l'oficina de turisme de Begú, al 972-6245-20 i a les nostres xarxes socials. Begú és autèntic.
1: Fira d'Indians a Begú.
3: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra Bacus i em porta't la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
4: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon a través de les ones.
5: Sentiràs la diferència.
6: A Electrodomèstics Calvet t'assessorem i et recomanem sempre les millors marques en electrodomèstics, com Miele, la marca dels productes dissenyats per a durar 20 anys. Compra sempre productes eficients i de màxima qualitat. T'enamoraràs dels teus electrodomèstics. Sempre Miele. Electrodomèstics Calvet. Més de 70 anys fent-te la vida més fàcil.
7: Només vull Miele.

0: Aquí, Ràdio Vila-sacra.
1: I és veritat allò que diuen, que les millors coses d'aquesta vida acostumen a ser gratuïtes.

0: Veniu, veniu. Us revelarem un secret.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?
2: Hola, sóc en Guillem. Avui us faré la recomanació d'un llibre. En concret, un manga. Es titula One Piece. L'autor es diu Eiichiro Oda, que actualment té 94 mangas i es diu que en tindrà més del doble que ara. A mi m'agrada molt perquè, a part de que m'encanta l'anime i el manga, la història va d'un pirata que es diu Luffy. I a mi, des de petit, m'han agradat els pirates. One Piece té molts de valors, com l'amistat, la confiança, el companyerisme... I deixant a part els valors, és molt divertit llegir els mangas. Espero que us hagi agradat la meva recomanació i que us enganxeu a la fantàstica història de One Piece.
3: Bona nit. Tens una addicció i no saps com superar-la? A Fòrum Salut Mental Girona podem ajudar-te. Els millors professionals i un tractament integral i personalitzat pel teu cas específic. Primera visita gratuïta per avaluar la teva situació de manera personalitzada. Fòrum Salut Mental, a Girona i a Palamós. 722 60 21 48 o a forumgirona.cat.

0: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
2: La meva opinió d'avui és que ha arribat a un punt que no sé què opinar. Perquè tothom opina i tots són opinions diferents. Opinions de tota mena, extremistes, canviants, efímeres, enfonaments, sense... Opinen els experts. Opinen els que creuen que són experts. I opinen els que no són experts i ho saben. I per això, tots plegats, estem immersos en un gran mar de dubtes i opinions que ja fa temps que van a la deriva, sense rumb, canviant de direcció constantment. I això fa que estiguem molt cansats de tot. Obren portes i se'ns omple l'Empordà com mai. Ens sentim envaïts. I potser no ens agrada, però sincerament, ho entenc. Necessitem sortir, passejar, contemplar la natura i canviar d'aires. I és clar, els aires de l'Empordà són meravellosos. Llàstima que n'hi hagi que no sàpiguen ser respectuosos amb els altres, que se saltin totes les normes i que, a més, ho pengin a les xarxes. Per mi, tots aquests no cal que tornin. Perdoneu, que ha arribat un punt que no sé què opinar, però és la meva opinió.
0: Infants, joves, grans i més grans. Tothom pot enviar els seus missatges. El 107 FM, ara i sempre, la teva veu.

0: Hola, bon dia. Soc en Marc Domínguez. Avui recomanaré un llibre que és La pelota Hapler. És un llibre per totes les edats escrit per Jordi Cervera, un autor excel·lent en l'escriptura de llibres. El llibre tracta d'un estiu que es pot convertir en un càstig per a l'Abril, que és la protagonista. Emma, la seva millor amiga, passarà les vacances amb ella i la seva família. Tot seria perfecte si l'Emma no s'hagués enamorat del seu germà Biel, el que l'Abril no suporta per egoista i mentider. Un desconegut personatge canviarà les seves vacances i la relació entre els dos germans. Després de triomfar en la vida, ensenyarà als nois que l'èxit no val res si es construeix amb trampes i allunyant-los d'aquells que farien al món un lloc feliç. Què pot passar en les seves vacances? S'ho passaran bé o malament? Llegiu-vos aquest llibre.
1: Tanca els ulls.

0: Doncs va, que ara us parlaré d'un neologisme que té una proposta catalana que està arrelant. El hashtag en català se'n diu etiqueta i ja fa temps que circula amb èxit. Sí, sí, parlem del conjunt de caràcters clicables precedits pel símbol del coixinet. De fet, la forma anglesa hashtag està formada per hash, coixinet i tag. Etiqueta. No calia que traduïssim literalment etiqueta coixinet, perquè etiqueta és el terme principal. Us mola l'etiqueta del nostre programa? Doncs feu-la servir de tant en tant, que ens interessa saber la vostra opinió.
1: Ràdio Vila-seca. L'opció dels que en saben.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: L'augment del preu del gas deixa sota mínim les reserves europees de cara a l'hivern. El conflicte a l'Orient Mitjà i la competència asiàtica que compra combustibles als mateixos mercats han encarit els preus, ens ho explica la Núria Har.
4: Aquestes setmanes és quan els països europeus aprofiten per omplir les reserves de gas. Els magatzems, però, estan al nivell més baix des del 2009 i lluny d'arribar al que demana la normativa europea. Brussel·les hi treu ferro. Quedar-se sense subministrament és poc probable, sobretot en un hivern que les previsions diuen que serà càlid. Però l'economista de la Pompeu Fabra, Isaac Valey, ha avisat que això s'acabarà notant a la factura.
5: Perquè no importa només que el gas sigui més car, sinó que el preu sigui incert. Per què? Perquè si tu ets una empresa i no tens clar els costos, diguem que tens un escenari més volàtil, més incert, això és un cost econòmic.
4: A partir de l'1 de gener, Europa ha de deixar de comprar gas a Rússia. Per això s'ha mogut cap a altres mercats, tot i que la guerra amb l'Iran ha complicat el negoci. Alemanya és un dels països europeus que més ho ha notat. En canvi, Espanya és un dels més competitius.
5: Tenim molta més capacitat de regasificació i també, geogràficament, tenim accés més directe a l'Algèria, que ens aïlla més de la dependència d'Orient Mitjà. Llavors, hem pogut diversificar més que la resta de països europeus.
2: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
6: Apa, posar el volum ben fort i gaudiu.
7: Figueres a escena.cat, la web de la cultura a Figueres.

0: es connectin als seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el suport de Pala Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, el nou esport de moda.
2: Dial Interior, l'emissora que busques és dins teu.
3: I sigueu benvingudes i benvinguts a Dial Interior, un espai setmanal que et convida a tornar a casa. Des de la via de l'esquerda i el bac de roda, qui us parla, Sergi Pérez, acompanyat pel tècnic de la casa, Guillem Remisa. Com estem, Guillem?
4: Hola, Sergi. Bé, molt bé. I tu?
3: Pues també molt bé, també molt bé. Bueno, avui també tenim un programa d'aquells guapos, guapos.
4: Sí, avui tenim entrevista amb Àngel Duran, Premi Butaca per l'obra Cowards. Tenim la teva secció AGB, avui sobre la compatibilitat entre la materialitat i el creixement interior, que ja ens explicaràs aviam de què va això. I finalment la secció Susana Companya, amb Susana Pérez.
3: Fantàstic, doncs som-hi. I tenim en línia el nostre convidat del dia d'avui. Ell és l'Àngel Duran, és coreògraf i intèrpret masculí de dansa i teatre, i enguany ha estat guardonat amb el prestigiós Premi Butaca i també amb els Premis Max a millor intèrpret de dansa masculí amb l'obra Cowards, de la qual parlarem ara. Àngel, benvingut, com estàs?
5: Bé, molt bé.
3: Abans d'entrar en l'obra Cowards, a mi m'agradaria preguntar-te com va ser que t'enamoressis de la dansa?
5: Doncs va ser fortuit, perquè jo estava estudiant art i disseny, estava començant a fer la carrera d'art i disseny, i em va